Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Aquest escaldàrium no en passem ni una. Si necessites ajuda o creus que alguna persona la pot necessitar, pots acudir al Punt Lila, ubicat al Parc de Can Rius, les nits del divendres 10 i dissabte 11 de juliol. L'Ajuntament de Caldes de Montbui, en contra de tota violència.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Molt bon dia, són les 9 del matí d'aquest dimecres, 8 de juliol del 2026, tercer dia, amb aquest incendi actiu, l'incendi de Sentmenat i de Caldes de Montbui, aquest incendi que crema encara, i ho hem de dir, de forma descontrolada. Un incendi que encara està actiu, encara no s'ha pogut del tot controlar. Ara donarem tots els detalls, perquè s'ha fet pública ja l'actualització de totes les dades ara fa escassos minuts. Un incendi que va començar, recordem-ho, el dilluns, 20 minuts aproximadament després de les 2 del migdia, i que fins ara, segons l'últim recompte, que han d'actualitzar en breus minuts, estaríem al voltant ja de les 200 hectàrees cremades. Un foc que, a hores d'ara, amb la vista posada des de Caldes de Montbui, la situació sembla millor. No hi ha tant fum, no està tan tapada la muntanya del Farell per aquesta presència del fum de l'incendi, però la situació no deixa tranquils encara els cossos de bombers. Uns 240 efectius han estat treballant durant tota la nit en l'incendi, uns 70 recursos, uns 70 vehicles terrestres, i ara diguéssim que les atencions es posen en dos punts. Ara de seguida ho ampliarem, anirem fins al centre de control a Sentmenat per ampliar-ho, però diguéssim que hi ha dos punts clau per tenir aquesta atenció. Una banda, el flanc dret, aquest famós flanc dret en el que estàvem parlant i pendents ja durant tots aquests dies. Per què és important aquest? Perquè és el que va directe cap a la urbanització del Farell. I aquest els preocupa especialment un punt, i especialment aquests famosos focus secundaris que ahir van donar bastants mal de caps, van fer bastant la guitza en les tasques d'extinció, perquè en aquest punt, en aquest focus dret, hi ha bastants focus secundaris que actuen i que reprenen de forma activa, de forma descontrolada. Estan derivant molts recursos en aquesta zona per intentar frenar l'avenç per aquesta banda. L'altra banda, al flanc esquerre, hi ha una punta que s'està escapant al control dels bombers. Tot i que han pogut treballar i perimetrar pràcticament tot aquest flanc esquerre, hi ha una punta que encara se'ls resisteix, és la punta que es dirigeix, per fer-nos en una idea, cap a la banda de Gallifa, Sant Llorenç del Munt, Sant Llorenç Savall. És tota aquella banda cap allà. Avui serà, ja ho vam dir-ho ahir a la tarda, que seria un dia important, però avui sí que serà realment un dia clau, perquè dependrà de com vagin aquests segons focus o focus secundaris, però el problema és afegit, és de suma, és d'afegitó, perquè ja estem en tercera jornada d'onada de calor. Avui les temperatures fregaran els 40 graus, ja, aquí a Caldes, amb tota la calor i tota l'ambient ja caldejat d'aquests darrers dies que s'ha anat acumulant, amb la qual cosa les condicions meteorològiques continuen sent cada vegada més adverses per poder lluitar contra aquest foc. A partir d'ara i en les properes hores ho actualitzarem tot plegat, farem un repàs de quina és la situació i farem bàsicament el que hem intentat fer des del dilluns a la tarda des de Ràdio Caldes. Portar-vos la informació del que està passant, del que sabem, de com està evolucionant, i recollir també els testimonis, les impressions, les valoracions dels implicats en tot aquest incendi. A partir d'ara, a les properes hores, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat, tota la informació.
1: Especial informatiu pels incendis a Ràdio Caldes.
0: I el primer que podem fer, com més habitual i com és lògic, és anar-nos-en cap a Sentmenat. Allà al centre de control d'aquest incendi hi ha el nostre company, l'Òscar Guijarro. Òscar, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ja hi ha hagut actualització de dades, actualització de l'evolució de l'incendi. El micròfon, l'antena, és tota teva. Explica'ns quina és la situació, com està tot plegat.
2: Doncs bé, avui ja fa gairebé 48 hores que el foc segueix actiu i dos dies ja portant els veïns del Farell confinats, i anem cap al tercer, en principi. Al llarg de la nit s'ha treballat amb 249 efectius i just d'arribar a la compareixença han rellevat amb els bombers i ara hi treballaran 240, 3 helicòpters, 2 avions, 33 vehicles d'aigua i 2 helicòpters de reconeixement i coordinació. Al llarg de la nit han ajudat les humitats relatives, que és arrossada bàsicament, perquè els focs secundaris no es mantinguin durant la nit. O sigui, aquest punt ha estat bastant favoritiu. A l'hora que els focs que s'expandeixen extraordinàriament, com hem comentat que són els perillosos del flanc dret, que no es mantinguin i que puguin anar-hi més ràpidament a apagar-lo i que no s'expandeixin amb facilitat. Avui, tot i això, hi ha perill màxim de calor, com has comentat, i entre les 12 i les 6 de la tarda es preveu aquests 40 graus que poden perillar. I tinguem en compte que són els 40 graus en una zona on no hi ha foc. Llavors, en aquelles zones encara serà més. Ahir justament escoltava els bombers que parlaven del calor que senten estant allà a dins. O sigui que...
0: De fet, ja hi han hagut actuacions per cops de calor amb bombers.
2: Correcte.
0: I amb persones treballant.
2: Correcte. Hi ha hagut 10 ferits lleus amb cops de calor i una petita cremada. Així doncs, ja sabem com a què senten els bombers quan són allà dins. I bé, pel que fa a les hectàrees, hi ha 218 hectàrees afectades concretament, i el flanc esquerre és el que marxa cap a Sant Llorenç i tenia el potencial de massa forestal pel que fa al parc de Sant Llorenç i la Serra de l'Obac, i tot aquest ens han comentat que està perimetrat i pràcticament estabilitzat. Això no vol dir que estigui tot fàcilment fet, o sigui, la feina està feta, però encara queda molt, perquè és el que diem, els focs secundaris i l'adversitat que té el terreny per desplaçar-se d'una banda a una altra, al ser moltes carenes i la vegetació tampoc està en perfectes condicions com per anar-hi passant fàcilment, això dificulta molt el treball dels bombers. Per això s'està allargant molt aquest incendi, perquè el relleu i les muntanyes no són de les millors condicions.
0: Si et sembla, escoltem què és el que han explicat els responsables de bombers per actualitzar la situació, perquè crec que han donat algunes indicacions o informacions bastant clares, sobretot principalment sobre el que s'ha fet fins ara, no? Sobre les actuacions que ja s'han fet.
3: Sí, Eduard Martínez. En aquest moment...
0: Digues.
2: Eduard Martínez, justament, que comentava això del llarg de tota la nit i les dificultats amb les que s'han trobat.
3: L'incendi, en aquests moments, el tenim actiu. És un incendi que abans d'ahir va cremar moltíssima intensitat, llençant focos secundaris massius a distància. Això vol dir que fora del perímetre de les zones que ja s'han treballat, no descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat. Encara tenim zones inconexes del perímetre que no hem pogut tancar, perquè és una zona molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés. Estem parlant que han cremat al voltant, ja ho confirmaran allà en rural, però doncs al voltant d'unes 200 hectàrees, i hem treballat aproximadament en un 80% d'aquest perímetre. A nivell d'efectius tenim de l'ordre d'uns 70 recursos treballant, uns 240 efectius, i avui focalitzarem els esforços en, primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
0: Són les explicacions d'Eduard Martínez, que és el cap de l'operatiu dels bombers, el que està coordinant directament totes les actuacions contra aquest incendi. Parlaríem d'un optimisme moderat, no potser, Òscar?
2: Sí, correcte. No som massa optimistes, perquè tot i veure amb bons ulls el flanc esquerre, com he comentat que estava pràcticament estabilitzat, el fet que les temperatures pugin a aquesta tarda, aquest migdia, fa que tot pugui girar. I llavors tot i que el tinguin millor que ahir al migdia, que penso que es va complicar una miqueta la cosa, però van estar treballant durament i ho van poder solventar. Actualment, si a les 3-4 de la tarda les columnetes que hi ha s'han pogut apagar en aquest flanc dret, que és el que dona el Farell i Sant Sebastià, gairebé es podria donar per estabilitzat a la nit. Però, clar, amb el perill màxim de calor no et poden assegurar res.
0: Clar, perquè avui diguéssim que el temps és completament contrari, advers a aquesta lluita contra el foc.
2: Exacte, i després també hem de tenir en compte la marinada que ve justament afectant el flanc dret, perquè és el vent que bufa de nord a sud.
3: No, les condicions no acompanyen en absolut. Estem immersos en la segona onada de sud d'aquest estiu. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix doncs, que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. I el que més ens preocupa és el sector mig del flanc dret, ara mateix, i la part alta del flanc esquerre. Però, sobretot, parla del flanc esquerre amb el cap, però especialment el sector mig del flanc dret, que és el que ens podria comprometre zones, diguéssim, on hi ha població implicada. S'espera vent, de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats, vent de marinada, que tendeixi a rolar, és a dir, a canviar component sud-oest.
0: Pel que es desprèn d'aquestes paraules, Òscar, tenen una mica l'ai al cor amb aquest sector mig del flanc dret, que pel que diu és el que s'encara directament cap al Farell, cap a l'urbanització.
2: Correcte, sí. El Farell quedaria una miqueta encara més a la dreta, justament seria el de Sant Sebastià, però sí, seria tota aquesta zona, però recordem que està ben lluny. Llavors, com a tal, tenen perímetre, però el que pateixen són els focs secundaris i la calor que pugui fer a partir de les 12 del migdia.
0: I tenen algun pla de treball, alguna expectativa de cara a la gestió, al control d'aquest foc?
2: Doncs sí, com he comentat, just a la compareixença, l'arribar han fet a relleu i han incorporat 240 efectius i 3 helicòpters de bombes d'aigua, 2 hidroavions i 33 vehicles d'aigua que aniran per terra recolzant els 240 efectius i donant-los aigua. A part dels 2 helicòpters de reconeixement que aniran veient com està tot el foc i els focs secundaris, que és el que més preocupa, a la zona.
0: Són optimistes per això?
2: És que és complicat perquè els hi preguntes i no es volen com a tal mullar, perquè suposo que van bastant amb precaució. O sigui, no es pot ser optimista tenint focs secundaris i les adversitats del terreny, però penso que tot està millor que ahir, al migdia tarda.
0: De fet, llavors, digues, perdona.
2: Digues. Que llavors, com a tal, sí que són optimistes veient la situació d'ahir. Ja he comentat que si les columnetes que hi ha al flanc dret, al mig flanc dret, i a les 3-4 de la tarda s'han pogut apagar, gairebé es podria donar per estabilitzat a la nit, però tot i això, que estigui estabilitzat no vol dir que estigui controlat.
0: Així en parlava Eduard Martínez, el cap de l'operatiu.
3: Hem de veure com evoluciona el dia, perquè bueno, ahir ja preveiem un dia extremadament complicat, i de fet ahir el dia va ser extremadament complicat i per la nit no hem estat a temps encara de poder tancar el perímetre, i hem de veure com es comporta. Preveiem doncs, que puguem tindre noves ignicions fora de perímetre que ens comprometin a nivell de recursos, i intentarem doncs, qualsevol conat doncs, ser molt contundents per a parer. Si de cara al vespre doncs, les condicions ens ho permeten, hem pogut tancar el perímetre i els focos secundaris, o si els focos secundaris no generen molta intensitat, que puguin generar no els focos secundaris latents, doncs és possible que es pugui donar per estabilitat. Però no serà de ben segur fins ben entrada a la tarda.
0: Per tant, amb la mirada posada a ben entrada a la tarda, per tant, que passin aquestes hores crítiques entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, per veure realment què és el que s'ha pogut fer en la lluita contra aquest incendi. Hi ha previst alguna altra compareixença en les properes hores? Us han convocat?
2: Hem preguntat i en un principi cap al migdia hi hauria alguna altra novetat i en cas de que no hi hagués una altra compareixença al migdia ja ens aniríem cap a la nit, cap a les 8, com ahir gairebé.
0: Per tant, dependrà de com evoluciona. Sí que almenys des d'aquí, des de Caldes, ja ho hem pogut veure i sentir que la incorporació dels mitjans aeris, ja des de primeríssima hora hi havia els helicòpters, des de que hi ha hagut la primera claror, els helicòpters ja estaven treballant. No sé si també s'han incorporat ja les avionetes, si les has vistes.
2: Sí, correcte. Sí, han sobrevolat aquesta zona. De fet, suposo que ja haurien llançat aigua perquè venien en direcció al mar. Llavors, seria la segona tongada.
0: Unes avionetes que ahir també circulaven vídeos a través de les xarxes socials que es veia com anaven a recollir l'aigua a l'alçada de Premià, aproximadament, i tornaven cap aquí, per tant, fent un seguiment de tot el recorregut, pràcticament, d'aquestes avionetes. I també els mateixos bombers van penjar a les seves xarxes socials imatges de com els helicòpters anaven carregant aquestes bombes d'aigua a la piscina de l'hotel Mas Farella, just a dalt, i es veia perfectament de com omplien i s'anaven directament cap als focus que anaven sortint d'aquest incendi. Ara, de seguida, en breus minuts, trucarem a l'alcalde Isidre Pineda perquè ens expliqui l'última hora d'aquest incendi. Ha comparegut també al costat del cap de l'operatiu, Eduard Martínez, fa una estona, al centre de control de l'incendi, i actualitzarem aquesta informació. Òscar, de moment, si hi ha qualsevol cosa, ens demanes pas i ens ho expliques, d'acord?
2: Perfecte, moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.

0: Un quart i dos minuts de 10 del matí. Com dèiem, de seguida actualitzarem la informació també amb l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, que també ha comparegut en aquesta atenció als mitjans de comunicació a primera hora per donar l'última hora d'aquest incendi i sobretot per parlar de les tasques que s'han fet de confinament amb aquest incendi, perquè recordem-ho, ja ha estat la segona nit de confinament dels veïns del Farell de Sant Sebastià de Montmajor. Alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Xavi, t'haig de dir que em trobo ara mateix al cotxe, tornant amb el cap de policia cap aquí a Caldes, del centre de coordinació. Espereu que em pugueu sentir bé.
0: Esperem que sí. De moment és tot perfecte. Per tant, intentem, de moment, aquesta primera actualització. L'hem escoltat parlant del funcionament del confinament, del per què s'ha allargat aquest confinament, per què s'ha allargat una segona nit, i no sé si serà l'última ja aquesta nit, amb la previsió amb la que puguin treballar ara mateix.
1: Doncs tant de bo, però siguem prudents. Ara mateix el que puc dir després d'aquesta reunió és que l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució en les darreres hores ha estat prou favorable, sobretot en el front esquerre, que és el que, per entendre'ns, en la cara esquerra de la muntanya, que serien els termes municipals de Sentmenat i de Castellà, aquí és on s'ha avançat més en la gestió de l'incendi, però el que seria el terme municipal de Caldes i, per tant, amb aquesta proximitat al barri del Farell i també de Sant Sebastià Montmajor, és el que s'anomena el front dret. Aquí és on encara s'està treballant amb intensitat i és on hi ha diverses dotacions de bombers a la cara de l'incendi, amb l'objectiu de perimetrar el foc i controlar-lo amb un perímetre estable. És aquí quan s'anomena que el foc està estabilitzat i després, un cop estabilitzat, es treballa per controlar-lo.
0: I ara mateix la situació, però, encara no es pot parlar d'aquest escenari, no hi ha aquest control encara, eh?
1: Ara mateix no hi ha aquest escenari, es treballa per aconseguir aquest escenari. Això vol dir que que la nit ha estat positiva, que justament les condicions climatològiques han ajudat força perquè hi ha hagut una nit amb una mica més d'humitat i per tant s'ha pogut treballar bé durant aquesta nit, però ara, com que l'incendi encara segueix actiu, hi ha aquests focus secundaris, aquests petits conats d'incendi.
0: És el que més preocupa ara mateix, oi? Els
1: que estan fent més la guitza. És que és un tipus d'incendi que genera aquesta complexitat, no? Que com que hi ha petites columnes de fum que es poden veure a vegades, que sorgeixen, que són aquests focus secundaris que s'anomenen, no? Aquests petits conats d'incendi, que són els que es van de pressa a poder apagar, això és el que fa que el perímetre, sobretot en aquest flanc dret, que seria en el terme municipal de Caldes, encara no es pugui donar absolutament per tancat, i aquí és on es treballa ara mateix amb diferents dotacions de bombers que s'acaben de rellevar en el centre de coordinació i control.
0: Parlem del confinament. Continua tot igual de moment?
1: Exacte. Aquest és un dels missatges que ara enviem i que jo ara mateix també intentaré traslladar als diferents veïns. El confinament durant el dia d'avui segueix igual, sobretot per facilitar la feina als mateixos bombers. Hem de comptar que s'està treballant, com deia, en aquesta cara de l'incendi i s'està utilitzant sobretot la carretera del Farell per poder fer front a l'incendi. Per tant, es necessita, amb aquestes 70 dotacions de bombers i també més de 30 vehicles de suport d'aigua, es necessita la carretera del Farell lliure per poder treballar.
0: Ahir es parlava de la presència de molt de fum als carrers, sobretot a dalt al Farell. Aquí baix a Caldes avui es notava, de fet, ja hi ha com una petita capa de cendres en alguns punts, molt mínima, però entenc que la situació allà dalt encara és més complexa. Per això entenc que també part del confinament ja no només és per deixar les vies lliures, sinó també per la possible toxicitat que hi pugui haver-hi de fum en l'aire, en els carrers.
1: Mira, aquesta és una qüestió que em preocupava, com també si hi havia aigua suficient per poder seguir fent l'extinció d'incendi. El tema de la qualitat de l'aire, evidentment, doncs no és bo que hi hagi tantes partícules en suspensió, però és veritat que jo he parlat amb la responsable de protecció civil aquí en el centre de coordinació, i el que ens ha traslladat és que un incendi forestal no és el mateix que un incendi d'una nau química, que no vol dir que sigui bo, eh? Per tant, hi ha molta zona oberta, però si hi ha persones que puguin tenir certa sensibilitat són les que sobretot han de tenir molta precaució i atenció. Sobretot les persones que estan ara mateix confinades, recordar que es demana que s'abaixin persianes i que es tanquin portes, perquè precisament són les que estan més a prop del fum.
0: Estan tots bé, de moment, tant els veïns del Farell com de Sant Sebastià de Montmajor?
1: Home, doncs imagino que estan nerviosos, com estaria jo si estigués confinat a dalt. Estem intentant donar-los tota la informació possible. A la una farem aquesta reunió amb el responsable operatiu de bombers perquè pugui explicar-los directament la situació en la que ens trobem, perquè tinguin la informació de forma directa.

0: EFA, de Protecció Civil, els professionals de policia local, de Mossos i tota la gent que s'ha posat a disposició, una cara humana que a mi, com a alcalde de Caldes, em fa sentir molt orgullós d'aquesta vila.
1: Quantes persones hi ha ara mateix allotjades als hotels d'aquí de Caldes?
0: Doncs ja n'hi ha més d'una trentena, perquè també hi ha hagut alguns veïns que han dormit al balneari Bruquetes, com a novetat aquesta nit passada, i un veí que ha dormit a la residència Santa Susana.
1: Per tant, s'ha pogut allotjar a tothom que quedava sense allotjament per no poder accedir.
0: Sí, tothom que ens ho ha demanat, hem intentat allotjar-lo. Durant el dia d'avui veurem com evoluciona, perquè si s'aixeca el confinament, doncs com a casa, en lloc, no? Uh-huh. Però sí, serem molt prudents i seguirem en tot moment les indicacions de bombers i de Protecció Civil.
1: Ahir, a l'última hora de la tarda, aproximadament a les 9 del vespre, es va llançar aquest missatge, és alert, és de Protecció Civil, en el que s'aixecava el confinament de molts nuclis poblacionals, però dels altres municipis, de Castellà, de Gallifa, de Sant Llorenç, ara només queden aquests dos. Per tant, diguéssim que el focus, a hores d'ara, a nivell de Catalunya, està posat en aquest incendi, el de Sentmenat, el de Caldes, i en aquests dos nuclis de població, el Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, que són els únics que continuen confinats. És optimista amb que això pugui canviar, aquesta situació, al llarg del dia d'avui?
0: Anava a dir que optimista per naturalesa, i aquí utilitzo les paraules fins i tot del cap de policia de Caldes de Montbui, que ho fa servir-ho molt. Sempre hem de ser optimistes, però estem preparats pel que faci falta. Evidentment que hi ha moltes dotacions ara mateix a terreny, treballant. Ja han començat a treballar des de primera hora del matí també els mitjans aeris, 7 efectius aeris. Per tant, molt bé, en aquest sentit hi ha molts recursos destinats a l'incendi de Caldes de Montbui. S'han cremat més de 220 hectàrees, no, 220 hectàrees aproximadament, així ens han traslladat exactament, 220 hectàrees. Seguim sobretot atents a com pugui evolucionar la jornada i aquí ens tindreu per poder explicar-ho també.
1: Doncs aquí estarem també per explicar-ho i per donar-ne informació al minut amb totes les actualitzacions que hi pugui haver. Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, moltíssimes gràcies per atendre novament la trucada i qualsevol novetat, aquí estem per traslladar-la.
0: Moltes gràcies i a disposar.
1: Adéu-siau, molt bon dia.

0: 3 minuts i 2 quarts de 10. Estem avançant en aquest programa especial per actualitzar la situació de l'incendi i no ho estem fent sols, òbviament, molt ben acompanyats aquí a l'estudi de Ràdio Caldes. Conxi Sánchez, molt bon dia, com estàs?
1: Bé.
0: Bé, ara sí, ara se't sentirà. Vinga, ara sí, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I saludo també la resta de companys aquí a la taula. Montse Pellicer, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Xavi.
0: I César Arquer, molt bon dia també.
3: Bon dia, Xavi.
0: Ara de seguida seguirem recollint opinions, impressions, però ràpidament, per tot el que heu sentit fins ara, per tot el que hem explicat fins ara, quina seria la primera valoració que faríeu?
2: Doncs mira, jo crec que ha de ser prudents, ho han dit molta gent, però jo sempre crec que hem de ser també positius. També hem de veure que estem ben direccionats i que, sobretot, doncs, que aquest matí doncs, tenim molts efectius aeris, i això ja és una gran diferència, no? Per tant, jo crec que tenim bons professionals i hem de seguir pensant doncs, que encara estem millorant.
0: César.
3: Amatents, vull dir, com diu la Montse, tenim més recursos, jo crec que és l'oportunitat que tenim que aprofitar a tope i seguim aquest impuls sense defallir, vull dir, a tope amb el foc.
0: Conxi.
4: Doncs, a veure, per una banda optimista, per totes aquestes veus, començant per el mateix alcalde Isidre Pineda, però també, com ell també ha dit, amb prudència, no? Vull dir que no, el fet de que aquestes temperatures avui puguin arribar als 40 graus, doncs això evidentment tampoc és, no pot ajudar, al contrari, no ajudarà.

0: el que el foc estigui sufocat com, o controlat realment, i el que interessa que estigui sufocat. Vull dir que això és el que volen. Ja ens agradaria, vull dir, ser totalment optimistes.
1: No sé si d'alguna manera ens enganya la situació de l'incendi, perquè clar, és el que deia, des de Caldes es veu avui tot bastant normal, no? Ahir es veia tot el farell cobert de fum, de núvol. Avui no, es veu amb certa claretat, com si no estigués passant res, excepte algunes zones ja cremades que sí que s'aconsegueixen veure de la Serra Llisa, però clar, és que el foc està darrere.
0: Està darrere, i és not, i ho veus, perquè veus el fum, aquest fum blanc també, que ho veus. O sigui, abans, ahir mateix, era tot una ombra. Mm-hmm. Aquesta ombra no hi és avui. Avui veient la massa forestal, no es distingueix ben bé que estigui cremada, almenys de juny, però sí que es veu que darrere està aquest fum. Vull dir que, o sigui, per la zona justament de les Hortes, no? Doncs aquí distingueix aquesta part de fum, ja dic blanc, no? No és aquest primer dia com ni ahir mateix com es veia.
1: Per això que no sé si d'alguna manera ens enganya, sí. Ens dona una falsa sensació de normalitat, sí. Quan encara no hi és, perquè està just darrere del farell,
2: sí, del pic. Jo, de fet, quan he arribat aquí t'he dit, ostres, anem bé, perquè a més tenim els avions i tal, i mira, guaita, sembla només una boirina i tal, no? I tu em dius, atenció, no? Clar, el tenim darrere, no?
1: El foc no el veiem, però hi és. Exacte.
3: És com la moneda, la doble cara, no? Tenim que mirar l'altra cara.
1: Exacte, l'altra cara del farell, no allà és on hi ha la preocupació. Dos quarts de deu, un altre punt de connexió. Raquel Puig, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Esteu ja fresquets, no? Aquí l'estudi.
1: Sí.
4: Preparats per afrontar un nou dia.
1: Sí, entenc que tu no tant, O sí?
4: No, jo de moment tampoc ens podem queixar. Estem amb en Joan Anglí, gerent, director de l'Hotel Balneari Termes Victòria, Can Llobet, com diem aquí Caldes, pendents de fer una mica aquesta actualització de gent que ha estat aquí allotjada. Acabem de sentir, doncs, que continua aquest confinament. Per tant, hem de suposar, ara ens ho diran, no?, des de la direcció de la casa, que continua aquest bloqueig d'estades. Quan hem arribat, hem vist el tràfic habitual de gent que esmorza i em pren el dia amb aquesta sensació d'espera. Continuen alguns nervis i també algunes posicions una mica més
1: radicals.
4: A més de nervis sumen, a més de nervis sumen també l'enuig, no? De fet, hi ha una desena de persones en una de les sales d'estall d'aquí al balneari pendents d'aquesta reunió que s'hauria de produir amb representants de l'Ajuntament, i cap d'aquestes persones vol parlar amb nosaltres. Hi ha una veïna que sí que ens atendrà, que és la Pamela, que ja ens hem saludat i hem acordat fer aquest seguiment, però una mica la sensació de descontentament, i algú ens ha dit, no, que la diria massa grossa i tampoc és moment de dir-les grosses, però bé, es neguen a parlar la majoria de veïns que tenim molt a prop, doncs, amb nosaltres. Però ara, per actualitzar aquesta informació, sapigueu també, perquè hi ha moments que la connexió se'ns perd, però des de les 9 del matí el càmping Pasqualet ha reobert, i de fet algunes de les persones que s'havien allotjat aquí, que venien del càmping, doncs aquest mateix, fa molt poca estona, han fet el trànsit cap al càmping al Pasqualet. Això és una novetat recollida des d'aquí mateix. I a més, confirmat pel mateix establiment. Des de les 9 del matí ja està en marxa, doncs, l'acolliment al càmping al Pasqualet. Pel que fa a la resta d'actualització de dades d'aquí al balneari, doncs mira, en línia amb tots vosaltres, Joan Anglí.
1: Joan Anglí, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Molt bon dia.
1: Quina és la situació? No sé si hi ha certesa o estem també vosaltres en aquest punt d'incertesa de no sabem què passarà avui, per tant no sabem si bloquejar o no bloquejar les habitacions, no sabem si continuarà o no continuarà aquest confinament.
5: És exactament el que acabes de dir, no sabem exactament què passarà. Estem, a mesura que l'Ajuntament va tinguent notícies ens les va passant, però al final totes van seguint, depenent de com evolucioni el foc i el que diguin els bombers, que entenc que és lo lògic.
1: Entenc que hotel complet al 100% amb aquesta arribada d'aquesta trentena de veïns que ens comentava l'alcalde fa uns minuts, que s'han allotjat als hotels d'aquí de Caldes.
5: Sí, sí, sí, no és l'ocupació que ens agrada tenir, però sí, estem molt, molt plens.
1: Entenc que deu ser una situació estranya, no? També per vosaltres, ja no només per les persones que estan aquí allotjades, diria contra la seva voluntat, perquè si poguessin entenc que anirien a casa, però clar, el conviure a aquestes persones forçades a estar en un hotel amb les persones que venen lliurement a estar a l'hotel, deu ser una situació estranya per vosaltres també.
5: Bueno, és més estranya per nosaltres perquè coneixem més la situació que en realitat quan estàs per aquí no saps distingir massa qui és d'un costat i qui és de l'altre, no? Nosaltres, òbviament, aquí estan tots com a clients i no hi ha masses més distincions. Més aviat, doncs, de cara, doncs, arriben des de l'Ajuntament a donar-los notícies i ells estan al saló expectants, no?
1: Mm-hmm. Clar, és que de fet venen...
4: Acaba d'arribar en aquests moments Jordi Martín, l'alcalde Isidre Pineda, amb l'inspector en cap de la policia, Josep López, a punt d'iniciar aquesta reunió. També s'incorpora la veïna que havia d'actualitzar amb nosaltres la seva situació.
1: La Pamela. També s'afegeix a aquesta reunió, òbviament, per estar al dia del que doni de si. O per actualitzar, bàsicament, entenc el que ja ens han explicat, perquè a les 8 del matí ho ha explicat el cap de bombers, el cap de l'operatiu, perdó, que nosaltres hem explicat ara fa mitja hora, l'alcalde també ho acaba d'explicar fa uns minuts. Entenc que és tota aquesta informació la que traslladaran els veïns i afectats. Per part del Termes Victòria, hi ha possibilitat de mantenir aquestes habitacions? Ho dic per... Entenc
5: sí,
1: que tenien compromisos nosaltres... previs, vull dir que no tinguessin les habitacions ja reservades.
5: No, encara. Hem d'intentar per totes les... Per moltes raons, òbviament. I en essència seria l'incendi no arribar a la nit del dissabte. Que aquí sí és quan la cosa es complicaria. Mentrestant, jo cada dia doncs, anem allargant amb l'equip de recepció, anem allargant habitacions i anem siguem flexibles.
1: Li han traslladat l'agraïment? Perquè va haver-hi un moment al programa que es va parlar d'aquest agraïment a Termes Victòria, però també a altres empreses, persones o establiments que s'han adreçat per col·laborar. No sé si per part dels veïns o per part del propi Ajuntament li ha arribat aquest agraïment que ahir sí que es feia palès en el programa especial.
5: Sí, però a més ara jo també entenc que estan tots centrats en apagar l'incendi, vull dir que la prioritat és la que és. Nosaltres, com a empresa d'aquí de Caldes i Calderins, doncs col·laborem. I ja hi haurà temps, diguéssim, però d'alguna manera d'agrair, però ara el que hem de fer és apagar l'incendi.
1: Joan Anglí, gerent del Termes Victòria, moltíssimes gràcies per atendre'ns i estarem amatents també nosaltres a veure com acaba el dia, si poden tornar o no poden tornar a casa.
5: Perfecte, a disposar.
1: Moltes gràcies. Raquel, ja ha començat aquesta reunió?
4: Doncs mira, ara ens dirigim cap a... la sala anexa i, efectivament, acaba de
1: començar
4: de conèixer.
1: Val. Doncs, si et sembla, tornem d'aquí uns minuts i a veure que ens expliquin, amb les novetats acabades de rebre, quina és la sensació, quines expectatives tenen de cara a la jornada d'avui, si et sembla.
4: Exacte, sí. Just acaben d'iniciar també a la regidora Meritxell Fabregat. I bé, de moment l'ànim és de saber què passa, ànims tranquils, això sí, alguns que encara, tot i que hi hagi veïns enfadats, doncs amatents a aquestes darreres explicacions des de l'administració local.
1: Clar, d'alguna manera es pot entendre això, perquè ja són dos dies pràcticament en què alteren la teva rutina, alteren la teva vida i bé, se va sumant aquesta impotència de no poder fer res i això entenc que complica també una miqueta l'estat d'ànim de les persones.
4: Sí, clar, és evident. Sí. També és veritat que la presència de l'equip de govern doncs, també fa minvar una mica, no?, aquestes ganes d'expressar més nerviosisme i la incertesa i la contrarietat que puguin tenir. I ara, doncs, diem expectants el que els puguin explicar.
1: Doncs tornem d'aquí uns minuts, si et sembla. Raquel.
4: Vinga, fins ara.
1: Moltíssimes gràcies. Fins ara. S'ha d'agrair, el paper, en aquest cas, que ha jugat el Termes Victòria i les empreses que han col·laborat en una situació com aquesta.
2: I sobretot l'esperit, no?, que ell diu, no?, que... escolta primer unes frases, no? Diu, ostres, primer apaguem el foc i després parlem dels agraïments, no? Mm-hmm. Vull dir, això ja diu molt, no?, de la gent.
1: Les prioritats, quines han de ser, no?
0: Sí, totalment. Vull dir que és una percepció que ja tenien abans quan ja coneixem, en aquest cas és el Joan Anglí, però també l'esperit de com treballa el balneari Termes Victòria. Però també hem d'agrair perquè, o sigui, hi havia unes persones que no podien ser allotjades i aleshores doncs, altres empreses, en aquest cas el balneari Broquetes, doncs, també ajuda, no? I a més, doncs, bé, si faltava alguna persona per allotjar, doncs mira, Residència Santa Susana doncs també ha pogut estar.
1: Sí, era una persona, crec que ens ho explicava i la Laia, que era una persona que havien donat d'alta d'un hospital.
0: Ah, d'un hospital. O sigui que el lloc més adient justament era Santa Susana.
1: Per això el van adreçar en allà. Sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé.
3: Sí, en aquest moment són les que sorgeixen aquestes voluntarietats i a l'ésser humà, doncs, la part positiva i voluntària que surt d'ajudar els altres, no? Jo, també la notícia que m'agradaria ponderar és la de l'obertura del càmping del Pasqualet, que això també és una bona notícia perquè, clar, havia tingut una davallada de clients i baixada, que això, ojo,
1: Era un cop dur
3: pel Pasqualet, i jo crec que el fet que ja pugui obrir i pugui atendre gent pues també és una bona notícia. Jo crec que tenim que donar bones notícies i seguir amatents amb aquest foc que ens està tornant una mica...
1: La tabarra.
3: La tabarra, però sí. Bueno.
1: Clar, és que de fet... Sí,
0: sí, és... Més que la tabarra. Ens està afectant, vull dir, sí, que sí, no sí, podem sí, fer servir sí, tabarra. Hem de dir que ens crema, que ens sí, crema sí, sí, per sí. Dins totalment.
1: Ens està cremant el territori, exacte, sí, sí, sí. Ens està cremant l'ànima, d'alguna manera.
2: Sí, correcte. Hem de resistir.
1: Ah, exacte. Correcte. 5:03:15 del matí, sumem una altra veu en el programa. Josep Barrera, el responsable de Protecció Civil de Caldes de Montbui. Molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Després de dos dies molt intensos per part de Protecció Civil, amb una tasca sovint que passa desapercebuda, però imprescindible en una situació així.
6: Sí, bé, donar respaldo a la gent, els que queden aïllats, donar, bueno, les tasques de si s'ha d'evacuar la gent, com el del càmping al Pasqualet, traslladar-los a les piscines, en fi, les tasques que com bé dius, no es veuen gaire, però que hi són. Però bueno, estem per això, no és que sigui una novetat.
1: Ahir vam veure alguna imatge que publicava l'Ajuntament amb un cotxe carregat de material per pujar-lo als veïns. Entenc que durant aquests dies s'han dedicat a fer aquestes tasques d'assistència,
6: sí,
1: no?
6: Sí, sí, pujar en algun cas aliments, medicaments i sobretot begudes a la gent que tant per bombers com per la gent que està allà aïllada, sí.
1: Quina és la situació? Vostè que ha pujat per la carretera i que ha pogut veure una miqueta de primera mà l'impacte d'aquest incendi, què hi ha vist, com s'ho ha trobat? Bueno,
6: sí, l'impacte el trobarem quan s'acabi i puguem acostar-nos més a totes les zones, no? Però hi va haver un moment que es va tenir que tancar la carretera per tots els vehicles amb la possibilitat de que arribés el foc, que no va arribar per sort. Ahir vam tenir un episodi també de que va començar a cremar part de la Serra Llisa, o començar a atacar la Serra Llisa, però també es va poder apagar. Amb la qual cosa, bueno, tenim el confinament, que no sé si faran algun... Els no tenien que fer un comunicat, no sé si se l'han fet ja, per veure si es pot ja desconfinar la gent. Esperem el comunicat, aviam què ens diuen.
1: En principi, el confinament continua. El Farell a Sant Sebastià del Montmajor, segons les últimes informacions, sí. Continuen sí. Per aquests dos flancs. El que sí que s'ha reobert és el càmping, això sí.
6: Sí, sí, correcte. Jo ara, en aquests moments, no hi soc, però, bueno, quan tingui més informació, si voleu, us la traslladaré. M'imagino que estarà en contacte amb l'Ajuntament, que són els comunicats oficials.
1: Sí. D'allà traiem la informació, de canals oficials, sempre, perquè si no, després hi ha malentesos i confusions que millor, bueno, millor evitar-les en situacions complexes com aquestes.
6: Sí, perquè ahir es va inclús dir que s'evacuava el Farell a no sé quina hora, i bueno, unes històries que dius, bueno, si no són oficials, no cal que espantem a la gent, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
6: O els donem informacions que no són vàlides.
1: Evitar-la el màxim possible, per això, directe als canals i a les fonts oficials. Quanta gent hi ha treballant de Protecció Civil ara mateix a Caldes?
6: Bé, ara, aquest matí, per exemple, n'hi ha 4 o 5, però de mitja som 10-12 persones matí i tarda aquests dies, i pensant que hi ha gent que està treballant, com jo, i gent que ha demanat festa al treball per poder estar-hi, eh? Que això sí que és un valor que no es veu mai, mai.
1: Ostres, perquè clar, totes són voluntàries, estem parlant de 10-12 persones matí i tarda voluntàries.
6: Correcte, correcte. Correcte, sí, sí.
1: Que han demanat festa, també, fins i tot.
6: Sí, sí, hi ha gent que ha demanat festa del treball per poder estar aquests dies en allà.
1: I a peu de carrer, a peu d'incendi, què és el que estan fent? Perquè entenc, pel que ens deien, que hi havia, per exemple, una patrulla, no sé si s'anomenen així també dins de Protecció Civil, a dalt al Farell, per assistir en qualsevol moment si hi havia una represa o un avançament de l'incendi cap a l'urbanització. No sé quantes en tenen i quines feines estan fent aquests punts.
6: Bueno, tenim dues patrulles, com bé dius, i intentem deixar-ne una sempre que sigui possible i bombers ho autoritzin, igual que policia local, que estem sempre en contacte amb ells, per si hi ha alguna cosa més a fer, poder subventar-ho immediatament.
1: Una dalt?
6: Sí, sí, una patrulla dalt, sí.
1: I la resta fent la resta de tasques que,
6: sí, sí.
1: Que corresponguin. Una de les vessants que tenen també la tasca de Protecció Civil és la de les històries personals, perquè vostès treballen directament amb bombers i treballen directament amb els afectats. Entenc que durant aquests dos dies n'han pogut recollir unes quantes ja.
6: Sí, el que passa que, bueno, no en tinc cap ara per explicar, però sí, n'hi ha moltes, des d'animals que s'han quedat sols al Farell, o medicaments, o una història que, bueno, has de fer un extra i intentar solucionar-ho. Sempre, sempre passant per policia local, eh?
1: Sí, sí, sí, sempre coordinat.
6: Centrem totes les emergències en policia local.
1: I aquests animals de companyia que s'havien quedat sols, entenc que s'han pogut atendre, perquè ens explicava la
6: regidora
1: que sí.
6: Sí, sí, pujar a menjar els animals que estaven allà sols o si es podien baixar, bueno, hi ha diverses coses, no? Però, bueno, intentar solucionar tots els problemes que deriva una situació que no és normal.
1: I preparats per poder aguantar un dia més? Perquè ja se sumen dos dies de feina, eh? I això
6: sí,
1: es nota en el pensament.
6: Avui també hi serem i si demà convé, doncs també. Penso que la situació està bastant més controlada avui que no pas allí. Però, bueno, esperem, aviam, ja et dic, els comunicats oficials, que són els que interessen, que si es pot desconfinar tornarem a una mitja tranquil·litat.
1: I hem d'esperar també, sobretot, a com evoluciona la jornada i la temperatura, perquè és el que té més mala pinta, perquè quan comenci a pujar la temperatura...
6: Sí. Avui la temperatura serà, o es preveu, molt alta, eh? Avui serà el dia amb més calor. Però, bueno, esperem que els mitjans aeris i bombers puguin fer la seva feina i acabar d'atacar aquest incident que tenim.
1: N'estarem pendents. Josep Barrera, sí. Responsable de Protecció Civil, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Caldes.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
6: Que tingueu bon dia.
1: Molt bon dia. És aquesta feina invisible, que dèiem, que a vegades passa de desapercebuda i que és tan important.
0: La dels voluntaris és excepcional, eh?
1: Clar, és que és espectacular que puguin fer això.
2: ADF també deien ahir.
1: ADF, sí, també. Ell també està a l'ADF. Mira, veus, no m'he recordat de preguntar-li també la tasca que fan.
3: I els militars, al final van venir o no?
1: Ahir la tarda hi havia, no sé si eren militars, però hi havia una de les avionetes que ahir a última hora del vespre estava llançant aigua a l'incendi, era del govern espanyol. No sabem si era el que van enviar des del ministeri, perquè en van enviar un, o era el que venia des del ministeri de... O sigui, si venia del Ministeri de Transició Ecològica, que en va enviar un, o era del Ministeri de Defensa. Però sí que hi havia, mínim, una de les avionetes era del govern d'Espanya. Saludem també ara una altra de les persones que diguessin que avui la jornada ja la té una miqueta millor, que bàsicament perquè ja ha rebut bones notícies. Les va rebre ahir al vespre, però avui diguessin que comença el retorn a la normalitat. Sergi Quiñones, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
1: El gerent del càmping al Pasqualet. avui, mica en mica, tornen a la normalitat. No sé si han recuperat una mica aquesta normalitat o com comencen la jornada, ara que ja se'ls ha permès reobrir.
7: Bé, bueno, de moment el kit de nas encara l'hem derivat cap a l'escola d'estiu que tenim, l'hem derivat cap al Club Esportiu Caldes, cap a la Font dels Enamorats, per passar el dia allà i bueno, farem una mica doncs, tot el trasllat del menjar i el servei allà dalt, per part nostra, però sí que hem activat la tornada a la normalitat a nivell de clients de temporada, clients de pas que estaven reubicats, doncs, ja estan tornant i a partir d'aquest dematí a les 9 hem pogut reobrir el restaurant, pàdel i l'horari de piscina normal i corrent, però bueno, és un fet que jo crec que anirà evolucionant a poc a poc durant el matí i la gent aniran tornant, aniran venint i bueno, molt contents en aquest sentit.
1: Quan se'ls va comunicar?
7: Ahir al vespre ens van trucar la regidora d'aquí de l'Ajuntament de Caldes i bueno, amb l'alcalde també vam estar parlant. Des del centre de comandament de Sentmenat doncs, ens va confirmar també amb bombers que seria possible el desconfinament a partir d'aquesta nit, però bueno, per no fer tota la tornada durant el vespre i la matinada, que realment hem passat uns dies una mica durs i intensos, doncs a partir d'aquest dematí ja vam fer el comunicat que seria possible.
1: I ha tornat gent ja?
7: Sí, ja estan arribant i bueno, els estem rebent, molt il·lusionats, tothom molt content i també agraïts d'una mica doncs, la gestió que nosaltres com a treballadors i com a càmping hem fet de tota la situació, que hem estat totalment en contacte mitjançant WhatsApp, grups de WhatsApp que tenim amb els propis clients i bueno, i les circulars.
1: Ara per ara, però, m'imagino, i si no em contradiu, que la situació deu ser una miqueta estranya, perquè no deu haver-hi la vida que hi hauria d'haver en un dia normal al càmping, en un 8 de juliol. Clar, no sé si serà fàcil recuperar aquesta normalitat, tot i que hagi tornat algun dels clients.
7: Bueno, clar, el problema és que nosaltres no sabíem la durada que aquest incendi podria tenir. Llavors, molts clients de pas que nosaltres teníem, per exemple, estades en booking de 11, 12, 15 nits continuades amb allotjaments com pot ser un bungalow o mobile home, doncs vam procedir a fer la corresponent abonació i cancel·lació. I clar, molts d'aquests pues, ja han trobat una altra solució per continuar les vacances i evidentment doncs no tornaran. Llavors nosaltres tornar al 100% a l'activitat normal com estàvem aquest dilluns passat al matí, segur que no, però bueno, a partir d'aquí confiem en que puguem anar tornant a la normalitat i bueno.
1: Ara com ara, quines són les perspectives de cara a la jornada d'avui? Ens parlava de que tota la part de, podríem dir, de casal d'estiu, d'aquest quinzenàs que ens comentava, de moment es du a terme fora del recinte del càmping. No sé si per la resta d'activitats ja preveuen que funcionin amb ple rendiment, el del restaurant, el pàdel, la piscina, els allotjaments ja tornen a estar disponibles, les reserves.
7: Sí, hem preferit només també parlant amb diferents reunions amb quinzenars i també amb el que se'ns deia des de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, que era potser doncs, millor prevenir una mica per si hi havia encara doncs, molt fum o resta d'aquesta boira nublina que teníem per aquí de fum, que bueno, al ser doncs, 60, 70, 80 nens, era millor doncs, trobar una solució o esperar. Llavors, de moment hem actuat així, però sí que és veritat que bueno, que a nivell de la resta de clients doncs, hem anat tornant a la normalitat.
1: I com es troba vostè i el seu equip?
7: Bé. Ha sigut una mica dur, però bueno, bé. Ara estem bueno, modificant una mica horaris, descansant els que potser hem estat més pendents de tota l'evolució de l'emergència i res, a tornar-ho encara amb ganes i il·lusió.
1: I arriben amb tranquil·litat, amb alleujament els clients, la cara que els ha vist quan han arribat, entenc que venien de l'hotel i que han pogut tornar a les seus allotjaments al càmping, tornaven feliços?
7: Sí, sí, sí, tornaven molt contents, s'han sentit molt ben atesos. Bueno, jo crec que han estat recolzats per totes les persones involucrades i la veritat que tothom està en aquest sentit molt, molt agraït. Tant els que ja no tornen com els que han pogut tornar, com els clients de temporada, etc. Val? Perquè al final, bueno, s'ha pogut evitar que això anés a més i bueno, també agrair doncs, la feina que hi ha hagut per part de l'Ajuntament, la policia, bombers, Mossos. Ha sigut tot molt coordinat i molt professional.
1: Com estàs? Tu?
7: Bé. Estem bé. Ho hem pogut salvar, ho hem pogut gestionar i bueno, la veritat és que són situacions que no són gaire, gaire agradables quan passen, però bueno, has d'estar preparat. Per això també bueno, nosaltres com a equip sí que hem fet un... Al final estem envoltats de natura, estem aquí al peu de la muntanya Alfarell, tenim... Jo sempre em queixo d'una cosa i és que el 2014 hi van haver unes ventades molt fortes i no es va fer l'actuació corresponent. És irrisori que es puguin destinar només 5 milions d'euros a netejar els boscos privats a tot Catalunya i, evidentment, doncs, bueno, justament aquí sobre la piscina nostra tota aquesta falda de la muntanya està molt malament. Molt malament. I això, vulguis o no, és un polvorí que tenim aquí davant.
1: Clar, és que ja no només les ventades, sinó que és que, a més enllà de les ventades, sortim de 3 anys de sequera en què han mort moltíssims arbres, perquè, de fet, bona part del paisatge de la falda del Montseny, a l'entorn també d'aquí d'on hi ha el càmping, era marró. Fa encara no un any de la quantitat d'arbres morts que va deixar la sequera.
7: Correcte. Bueno, de fet, mira, nosaltres des del gener aquest any hem tingut 3 persones amb màquines segant tot el que és el perímetre del càmping. Nosaltres intentem fer el nostre propi tallafocs per si mai arribés aquí a l'incendi, però bueno, quan agafes aquesta temperatura i tens el foc aquí davant, pràcticament jo crec que ja amb la calor i tot és inevitable que et salti dins. Però sí que és una pena, perquè clar, de la riera cap a l'altra banda doncs està tot com està. Llavors nosaltres intentem fer la nostra feina, fer-ho el millor possible, tenir tot el personal format, amb unes formacions, amb els punts antiincendis, amb el tractor, amb l'ADF... Estem tots formats i preparats i per això nosaltres no teníem l'ordre d'evacuació, però sí que jo veient la columna de fum aquí darrere i tan a prop, doncs mira, vam activar abans el pla d'emergència evacuació i això ens va permetre pues, anar tranquils i fer tota la sortida als clients i al casal, als nens, tot ordenat cap a un punt que vam decidir aquí el remei, on després nosaltres pues, vam baixar les aigües, gots, gel, perquè tothom estigués pues, bueno, pues, hidratat. I les persones que no podien sortir, que també està previst dintre del pla, pues, com per exemple persones amb mobilitat reduïda o minusvalia o que el marit ha marxat a treballar i no tenen vehicle propi, doncs aquests els has d'agafar i baixar. I mira, alguns els vam baixar aquí al centre de la cafeteria Iseo, I després els vam anar a veure per reubicar i aconsellar que anessin cap al pavelló, etc. No? Però clar, totes són unes tasques que tens que fer en poc temps i que tens que estar realment molt, molt preparat i coordinat. Però bueno, depenem molt de que qualsevol error d'alguna persona ajena sigui conduint, tirant una cigarreta o qualsevol cosa, pues, bueno, aquí davant nostre tenim un polvorí que és viure sempre amb aquesta preocupació.
2: Sergi, bon dia. Una pregunta. Com va ser el moment del missatge? Com ho vas viure? Perquè suposo que no deu ser senzill, doncs, Danica, d'alguna manera transmetre aquest missatge i fer-ho que no passi pànic, no? Vull dir, com es viu això?
7: Bueno, la gent va... Tots els clients van veure que nosaltres ens estàvem realment anticipant i al final també és el que diem. Tot el nostre personal pues, bueno, té aquesta formació, on vam obrir primer doncs, la barrera de l'entrada al càmping, es va quedar una persona responsable ja guiant a totes les persones que arribessin, l'altra sortida d'emergència de darrere, val? fent exactament
2: sí,
7: el mateix.
2: Sí, però no et dic el procediment, Sergi, que segur que el veu fer perfecte. Jo dic com el vas viure, no? De dir, ostres, no? Com ho transmetem ara, que això no se'ns desmadri, que la gent no pues, estarà nerviosa, sí. Segura, no? Però vull dir, com ho mantens tot això, no?
7: Bueno, primer vam fer els primers dos minuts de reunió prèvia, ho vam fer aquí a la recepció del central del càmping, i els hi vaig dir que anessin molt calmats, amb molta calma, que ens estàvem anticipant moltíssim i que estàvem actuant amb molta prevenció. Això al meu personal. Per què? Perquè això, si ja transmeto jo això a ells, doncs ells també aniran tranquils, baixaran. Per exemple, hi va haver un treballador que ja començava a córrer i li vaig dir, calma, anem caminant, anem tranquils, anem a comunicar-ho, anem fent la sortida. Després sí que nosaltres, doncs ja, doncs, bueno, clar, els clients hi ha algun que es preocupa i que vol alterar-se i és el que tens que intentar calmar i que vagin fent la sortida tranquil·la. Però realment, ja et dic, tots els monitors, per exemple, del casal van actuar superbé, els nens també estaven super tranquils, van seguir-los, vam anar sortint caminant, i els clients campistes també. Val? El que sí que ens va costar una miqueta més és les persones que estaven en ple dinar del restaurant, pues que, bueno, que allà dintre tens com una... no estàs al corrent del que està passant fora, estàs tranquil, dinant, i clar, els hi trenques una mica... però bueno, però sí que finalment pues, bueno, ho van entendre, alguns els hi vam posar el postre per emportar, el cafè per emportar,
1: ben fet.
7: I ja està.
0: Molt bé.
3: Enhorabona. Jo crec que aquestes són les coses que es tenen que comunicar, perquè són aquestes coses invisibles, no? Uh-huh. I la seva anticipació, la seva forma de comunicar als treballadors i la forma de després de coordinar-ho, escolta, xapó, eh?
1: Fantàstic.
3: Fantàstic.
1: Sergi Quiñones, gerent del càmping El Pasqualet, enhorabona per una banda, per haver pogut ja recuperar la normalitat del càmping i rebre novament els clients, i gràcies per atendre'ns i ànims per afrontar aquesta temporada, que serà estranya.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Que
7: vagi en contacte. Moltes gràcies.
1: Adéu-siau. Molt bon dia. Sí, és aquesta anticipació que jo crec que en aquest sentit va ajudar. Perquè era una carretera, era un punt neuràlgic, aquesta carretera, la de pujada al Farell, i poder eliminar el màxim de moviment també a la base va ajudar en el seu moment en el moviment de tots els vehicles d'emergència. Aquesta anticipació, aquesta previsió de... és igual el que hi puguem perdre, però...
2: millor sempre previndre que corregir sempre.
1: Exacte. Sempre. 10 del matí, hem superat ja la primera hora d'aquest quart programa especial de Ràdio Caldes a motiu d'aquest incendi, i ara ens interessa rebre una de les veus, també bàsicament protagonistes d'aquest incendi. Montserrat Rueda, alcaldessa de Sentmenat. Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Com està?
8: Bueno, cada vegada més, bueno, amb més tranquil·litat. Jo crec que l'incendi evoluciona favorablement, però amb molta angoixa, molt patiment, com la resta de ciutadania de Sentmenat.
1: Déu-n'hi-do, quin ensurt, perquè això ara ja quedarà marcat com l'incendi de Sentmenat, tot i que està així com mig compartit entre Sentmenat i Caldes, però quedarà el de Sentmenat. Quin ensurt, en un primer moment, que a més a vostè l'enganxa fora del municipi.
8: Sí, estava de tornada, sí.
1: Clar, l'ensurt és doble, perquè està lluny, no pot fer-hi res, però sap que és greu. És difícil de gestionar això, també.
8: Sí, bueno, derivant moltes trucades, no vaig parar de trucar a tothom i va ser molt complex, sí, sí.
1: Nosaltres veiem des d'aquí, des de Caldes, avui un paisatge una miqueta estrany, perquè ho comentàvem en aquest programa especial. Sembla que tot és normal, perquè no es veu el foc, com es veia ahir, o les grans columnes de fum que es veien ahir, o el farell completament ple de fum. Avui no ho veiem, això, però sabem que hi és, perquè l'incendi està al darrere. No sé si des de Sentmenat la perspectiva és completament diferent, perquè vostès sí que tenen la visió de quina és la realitat d'aquest incendi.
8: Jo, bueno, ahir sí que em vaig moure més. Jo he vist just també des d'on jo he vist que es veia molt l'incendi, sobretot el primer dia. Però és com ara mateix tenim la ferida molt oberta. També és millor esperar una miqueta per pair-ho, per anar-ho païnt a poc a poc. Però sí, el nostre paisatge, el nostre entorn... En el cas de... Bueno, imagino... Jo parlo pels de Sentmenat, no?
1: Sí, sí,
8: però
1: sí.
8: Per nosaltres aquella muntanya doncs, són records, són vivències, són... és molt més que un tros de bosc. Va més enllà, és un tema sentimental i amb molta passió. Llavors serà bueno, la ferida oberta estarà durant molt de temps.
1: Ara com ara, anem a coses molt pragmàtiques, després ja entrarem una miqueta a algun tipus de valoració més general, si li sembla. Però un dels punts afectats va ser la zona de Guanta, de tota la urbanització de Guanta. Quina és la situació d'aquestes cases? Perquè en fa l'efecte que hi ha algunes edificacions que han quedat afectades ja.
8: Bueno, la situació aguanta, encara mantenim els veïns en una situació d'evacuació. Avui valorarem el comitè de crisi que tenim a les 11, el comitè nostre municipal, si fem algun canvi a la gestió que estem fent, perquè és possible que encara hagin d'estar uns dies més. I la valoració la farem quan tinguem alguna resposta molt més adequada adequada no és la paraula. Ja hem parlat amb els bombers, ells han d'entrar un altre grup que fan valoracions tècniques i quan tinguem tota aquesta informació doncs ja farem el que calgui, però hem de ser sempre hem d'aplicar el principi de prudència quan parlem de temes tan delicats i llavors de moment no parlaré sobre alguna cosa que no tinc la certesa de que sigui d'una manera o d'una altra.
1: Sí, sí, el cap de l'operatiu de bombers, Eduard Martínez, ha explicat aquest matí davant dels mitjans de comunicació que els constaven un parell d'edificacions que podrien haver quedat afectades, que no en sabien l'abast d'aquesta afectació, que de fet avui, com m'estava explicant, han d'entrar aquests bombers especialistes per analitzar les estructures, però sí que ja n'apuntava un parell de la zona de Guanta que haurien quedat afectades. Clar, estem parlant d'una zona, d'un barri, d'una urbanització molt sensible en un cas com aquest.
8: Sí, sí, sí, és un disseminat que està totalment envoltat de bosc i és un lloc privilegiat, però també amb aquesta situació tan complexa, orogràficament parlant.
1: El castell, el salt de Guanta, li consta si ha arribat les flames per allà pel voltant? Perquè també és un racó especial, aquest.
8: No ens consta res. En aquest cas sí que t'afirmo taxativament que no ens consta res, però sí que això era una cosa que ens preocupava primer les persones, que van ser les evacuades, però, clar, és el que ja et deia, hi ha una part de sentiment nostre en aquella muntanya i en aquella zona molt gran, i de moment no ens costa res fins que jo, quan tingui l'avaluació dels bombers, quan pugui anar a la zona, quan pugui, doncs ja veurem com anem fent. Ara, de moment, anem amb calma, amb serenor, amb les indicacions que ens fan els bombers, intentant mantenir sempre ser el més acurats possibles, aplicant el principi de prudència en totes les informacions que donem a la ciutadania, i a l'espera això de que aconsegueixin aquests focs secundaris que es van obrint constantment i que la climatologia no ens ajuda gens. Avui entrem també assetmanat en nivell 4 del Pla Alfa. Tenim una nova complexitat sobre la taula i preocupats.
1: Com estan els veïns de Guanta, els que estan evacuats?
8: Bueno, avui he parlat amb alguns d'ells. Tots tenen, de moment, llocs secundaris per poder anar, menys tres persones. Avui valorarem, com he dit, a les 11 i bueno, plantejarem els diferents escenaris que tenim i decidirem entre totes les persones que estem al comitè, amb tota la informació que tenim, què fem a partir d'avui i si s'allarga aquesta evacuació o el que sigui, doncs com haurem d'actuar.
1: Aquesta pregunta, la següent, no té base de dades, eh? És molt de la seva opinió. És optimista amb la jornada d'avui?
8: Jo sí. Sí que sóc optimista. Sí que sóc optimista i vull donar un missatge de tranquil·litat.
9: hi ha moltes dotacions treballant a la zona, hi ha una molt bona coordinació dels cossos de seguretat, tenim grans professionals al capdavant i tot i que les circumstàncies no ajuden, ni la climatològica ni l'orogràfica, tot i que potser, avui no acabem d'estabilitzar, ells tenen marcat aquest objectiu però no sé si arribaran, el foc evoluciona favorablement i evoluciona favorablement perquè s'està fent bona feina. Llavors, a no ser que canviï molt, que no hi ha aquesta previsió de les circumstàncies, jo sí que tinc molta esperança i estic superagraïda. Ho he dit a totes les entrevistes que em fan, però no tinc paraules d'agraïment i per tothom. És tot un poble bolcat en allò que tant estimem i que potser no l'hem valorat prou o el que sigui. Estem a l'espera d'això i estic convençuda que arribarem i que renaixerem i que ho farem tot millor i que hem d'anar cap endavant. O sigui, jo tinc la màxima esperança i la màxima confiança en totes les persones que estem implicades en aquesta emergència.
0: Alcaldessa, jo sóc Conchi Sánchez i ara li faria una pregunta després d'aquesta del que acaba de dir, no? I és més passat quan passi tot i tot el foc estigui doncs controlat, apagat, sufocat, arriba el moment de les reflexions, no? Arriba el moment de tornar també a és això que deia, no? Tot aquest, el que ha passat, no? Doncs mirar de que això, de que no torni a passar, o fet, o posar totes les mesures necessàries perquè fet com aquests doncs, es puguin controlar amb temps, tot i que moltes vegades el clima que tenim, el canvi climàtic, doncs no. És el que hi és, no? Però també el fet de fer feines o cos com és, per exemple, sé que ha passat aquí el que va ser al principi d'aquest el que va provocar el foc, no? Doncs que es puguin evitar, no? És a dir, també sí. Posar en marxa tots els dispositius que calgui, no? I és per això de posar-se a parlar i mirar doncs de quina manera doncs es pot ajudar a no aquest fets com aquest no passin i si passa doncs que puguin ser controlats ràpidament.
9: Sí, tota la raó. Després d'aquest incendi vindrà el moment que seiem entre tots, totes les administracions i també els propietaris privats i que mirem de tirar endavant i de fer-ho molt millor. Jo sempre explico el tema nosaltres com a ajuntament, treballem tot el tema de les franges, els plans de protecció d'incendis, aboquem tots els recursos que tenim. Anem de la mà de les diferents administracions. Ara estàvem treballant en una associació d'empresaris de propietaris forestals, també per mirar de fer gestió forestal, però també ens hem d'ajudar molt i molt. Tenim els recursos limitats. Jo ahir vaig aprofitar que estava la consellera per posar-ho sobre la taula, tot i que ella és d'interior i que haurem de parlar amb tothom qui calgui, però és així i hem d'estar preparats, hem de fer prevenció. Jo no vull haver de donar les gràcies als bombers perquè hi ha hagut un incendi, jo vull prevenir aquest incendi. Jo tinc un municipi amb més del 80% de massa forestal. Pues, hem de fer alguna cosa i molta d'aquesta, la majoria d'aquesta massa forestal és privada. Llavors hem de fer un plantejament també com a país, perquè no és només un problema de setmana, tenim un problema com a país,
1: sí,
9: no?
1: Sí, Caldes també, tres quarts del mateix. Crec que és bastant similar la situació d'un i l'altre.
9: Sí, per això dic que és un problema de país. No vull parlar de manera unipersonal. Tenim un problema sobre la taula i hem de mirar de tots fer-ho el millor possible. O sigui, però necessitem recursos, necessitem tots, eh? Ja dic, també els propietaris privats, que són els que han de fer aquesta gestió forestal i que és molt complexa ara mateix.
1: Ha fet un comentari fa un moment que crec que va en la línia d'alguna de les coses que s'han dit en els programes especials que ja portem fets fins ara, ha dit que potser no s'havia valorat prou el que hi havia al darrere de Sentmenat, és a dir, aquesta muntanya de Sentmenat, del Farell, aquest espai ple de racons, vostè deia, de racons, de records. Em dona la sensació que potser des de Caldes també d'alguna manera s'havia com oblidat o no s'havia valorat prou tampoc l'existència d'aquesta zona. No sé si aquest incendi, malauradament, tornarà a posar en valor tot el que hi ha aquí, tot aquest espai.
9: Jo l'altre dia també parlava amb bombers, perquè aquests dies parlo, pregunto molt i em tocarà encara preguntar més, no? Però també deia, no?, de que tot i que serà molt dur, doncs que aprenguem tots i em deia que en molts casos que una persona experimentada que al cap de 2-3 anys la gent també se n'oblida, no? Tenim aquesta memòria... Doncs llavors hem de fer grans acords amb diferents agents socials, polítics, grans acords. Acords de país, de municipi, de poble, de tot el que puguem per garantir això, una continuïtat en una consciència col·lectiva, de veritat. Aquesta consciència col·lectiva que ens permeti pues garantir, no?, aquests valors tan preuats que tenim. Jo sempre deia, quan em preguntaven a diferents jornades, no?, què és el que més... t'angoixa, no?, com a alcaldessa, jo sempre deia un incendi. Doncs mira, m'ha tocat.
1: Li ha tocat.
9: M'ha tocat perquè sabíem que teníem una massa forestal, doncs que com que hi ha poca gestió forestal, doncs és molt complexa i un municipi molt complex.
1: Sortiran lliçons apreses, no?, suposo, d'aquest incendi.
9: Sí, sí, sí. Però clar, em falta aquesta part més, jo crec que és legislativa, de la part de gestió privada d'aquests boscos, perquè majoritàriament la gent ho desconeix, però els boscos són propietat privada.
1: Sí, sí,
9: i llavors per nosaltres com a administració és molt complexa tot.
1: Per últim, ja per acabar, no li volem robar més temps, però ho comentava fa un moment la Conxi, el tema de l'inici d'aquest foc. Ja hi haurà temps per analitzar-ho, però tot apunta que haurien estat uns treballs que s'estaven fent amb una maquinària. Es manté aquesta hipòtesi?
9: Bueno, sabem que hi havia una maquinària que es va incendiar, està oberta una investigació que no portem nosaltres, per tant, amb això també hem de ser prudents i seguir el seu recorregut, aquesta investigació, i si hi ha alguna responsabilitat per part d'algú, doncs l'haurà de tenir, i si no, no. Vull dir, això... Però això també hem de fer... Una de les coses que hem d'aprendre també és que qualsevol coseta amb una climatologia adversa o amb una zona determinada pot fer el que ha passat.
1: Ara ja no tant... Ja no tant com...
9: Però podria haver sigut una cigarreta que tiro i, tot i que l'he pagat, queda alguna espurna i comença a fer foc i se'n va no sé on. O pot ser una ampolla de vidre que vaig al bosc i la llenço allà i amb el sol es crema.
1: És que ja no tant com a alcaldessa, ja només com a ciutadana. Aquí no hi ha faltat potser un punt de responsabilitat de saber que estem en plena onada de calor i que segons quines coses no s'haurien de fer, en general, eh? O sigui, ja no parlo només d'aquest cas que ha derivat com ha derivat, si és que realment així es confirma. Però ja hem de parlar de responsabilitat de cada u, no?, amb les seves accions.
9: Sí, sí, sí. Això jo, mira, el primer vídeo que vaig fer, crec que vaig dir allò de no feu turisme d'incendis, no? I jo comentant-ho amb no sé qui em deia, bueno, però la gent no ho farà. Dic, és que hi ha gent que ho fa.
1: Hi ha gent que ho ha fet,
9: llavors,
1: segur.
9: Com que sabem, clar, hi ha gent que ho ha fet, llavors, és recordar lo obvi. Jo a vegades quan em pregunten coses que no sé exactament què contestar també, sempre dic, bueno, doncs apliquem el principi de prudència. En cas de dubte, si hi ha un risc, si hi ha no sé què, apliques el principi de prudència. I si t'equivoques, però t'hauràs equivocat, però has sigut prudent. És com nosaltres ahir vam determinar que no s'obrien els casals, perquè hi havia molta fumera, potser ens deien que potser el vent canviaria i hi hauria més fumera, eren nens i adolescents que anaven a aquests casals, que jo pensava, si he d'evacuar a mig matí, amb els mitjans que tinc, etcètera, generaré més problemàtica que no si a primera hora ho diem, no? Pues, aplicant un principi de prudència, es va fer així. Que es podria haver fet d'una altra manera?
8: Sí, potser em vaig equivocar, potser. Però sempre, jo sempre dic prudència i evitar al màxim qualsevol tipus de risc, sempre que es pugui.
1: La prudència en situacions com aquestes extremes, de onada de calor que, a més, agreuja encara més la situació. Montse Rueda, alcaldessa de Sentmenat, li agraïm molt que hagi atès la trucada de Ràdio Caldes i reiterem que els micròfons estan oberts per qualsevol informació, actualització que el vulgui traslladar, ja no només als veïns de Sentmenat, que probablement també ens poden escoltar, sinó qualsevol dels veïns de Caldes, que també aquí tenim un incendi, una tragèdia que compartim.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres per informar i molts ànims als veïns i de Caldes, que vivim molt a prop, i molts ànims i cap endavant sempre.
1: Ja tindrem temps de fer valoracions de tot plegat, però primer la prioritat, acabar amb les flames. Moltíssimes gràcies.
8: A vostè. Adéu, bon dia.
10: Especial informatiu pels incendis a Ràdio Caldes.
1: Paraules contundents també les de l'alcaldessa de Sentmenat, la zona zero d'aquest incendi. M'ha agradat també moltes de les coses del que ha anat dient.
0: Una persona amb molt seny, de veritat, eh? Vull dir que, i a més, optimista, que això també va o sigui, optimista...
1: Dins dels marges, dins dels límits, sí, sí.
0: Dir, però tenint en compte la realitat, no?
1: Mm-hmm. Digues, perdona.
2: Dic que també està molt bé el tema de la reflexió, no? D'aprendre de les coses que fem, no? I això, prendre consciència és prioritari, crec jo.
1: M'agradaria aprofitar per actualitzar algunes dades, algunes informacions, bàsicament relacionades amb un dels ingredients que pot fer decantar cap a una banda o cap a una altra aquest incendi. És el de la meteorologia. Avui, com ja era, com ja s'havia avisat, estem en segona onada de calor i avui Caldes de Montbui està en zona de risc molt alt, vermell, no hi ha més colors, no hi ha més colors per determinar el risc de calor que pot haver-hi a Caldes. I és que, de fet, avui es pot arribar als 40 graus de temperatura i això pot ser determinant, d'una banda, per poder apagar aquest incendi el més aviat possible. Hi ha altres informacions abans de comentar-les. Ens demanen pas des del Termes Victòria, la Raquel. Raquel, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Ha acabat la reunió, no, ja?
11: Sí, fa res, menys de 3 minuts acaba de finalitzar. Els veïns es dirigeixen cap a l'Ajuntament. La Pamela Guerrero, la veïna que ens atendrà ahir, ens explica una miqueta el contingut d'aquesta reunió, perquè dic, estic igual que vosaltres. Pamela, com ha anat? Quin és els principals punts que us ha recollit l'Ajuntament i per què hem d'anar a l'Ajuntament ara?
12: Bueno, ahora vamos al ayuntamiento porque se están preparando viajes para llevar medicación, alimentos. Bueno, la verdad es que muy bien organizado. Todo lo que se piden se sube por orden de prioridad.
11: ¿Qué son prioridades? ¿Qué es el prioritario?
12: Pues depende. Medicaciones urgentes, comidas urgentes. Entonces, bueno, la prioridad que la lleva la policía, ellos hablan con cada caso y saben lo urgente. Entonces, bueno, ahora vamos al ayuntamiento porque han pedido medicaciones. La asistente social, servicios sociales, vaya, es la que se está haciendo cargo de farmacias, medicaciones y todo lo que necesita en ese ámbito. Y luego hay otra parte que es la que se encarga de las comidas y todo esto. En principio, de momento, seguimos confinados hasta nueva orden. Y ya está. Necesitan la carretera para poder apagar el fuego.
11: Pamela, hi ha alguns veïns que, per exemple, s'han quedat sense aigua, per exemple, no? No tenen xarxa i s'ho alçada una mica de menjar, que no passa res per menjar pasta 3 dies, no? Però, no sé, vosaltres us consten situacions com aquestes? Les heu pogut traslladar? Què us han dit l'equip municipal format per policia i també regidors i alcalde?
12: Todo eso ya está contemplado y se está llevando comida, se está llevando agua, todas las necesidades pasan por una lista y cuando hacen los viajes la policía municipal de aquí, la local, vaya, perdona, hace los viajes y llevan las compras. Entre los vecinos que estamos aquí ayudamos también a hacer compras. Llevamos bolsas y cada uno va a la puerta de su casa.
11: Sí, una altra de les demandes que també arribaven d'alguns veïns era que s'obrís algun corredor d'alguna manera que vosaltres poguéssiu en algun moment pujar i baixar. Això us han dit que no.
12: Han habido, sí, no se puede ni subir ni bajar, pero han habido casos excepcionales que sí, han subido, hay, sobre todo con los animales, porque...

0: Finalment és així. Què us ha dit? Doncs resumint, quins serien els punts que heu tret d'aquesta reunió? Xavi, endavant, eh?
1: Sí. Jo estic escoltant que ho està explicant molt bé.
2: Bueno, lo que hemos sacado importante, que nos quedamos aquí y los de arriba allí. Y bueno, hasta nueva orden, el foco sigue activo. Y nada, están intentando cerrarlo en palabras de bombero. Uh-huh. Y bueno, a esperar.
1: A mi m'agradaria
2: no
1: saber...
2: queda otra que esperar. No creen que esté en peligro la urbanización. Pero bueno, esto es el bosque, aire, calor, y bueno, no se puede asegurar, como siempre.
1: A mi m'agradaria saber l'estat d'ànim. Dels de baix, bueno, dels de baix i dels de dalt.
2: Los de arriba están preocupados, muy preocupados. Evidentemente ven las llamas muy cerca. Desde aquí lo vemos desde otro punto de vista. Las llamas se ven más lejos, claro. Uh-huh. La preocupación, yo creo que tanto los que estábamos aquí como los que están arriba es la misma. Estamos todos muy nerviosos. No sabemos qué puede pasar porque no entendemos. Y entonces, claro, pues aquí con el puño cerrado de no puedes ayudar más de lo que hacemos, no se puede hacer nada. Los de arriba, oye, si necesitáis algo de las casas, también lo mismo nosotros. Bueno, es una locura, una cosa que yo solo la he visto en la tele. Entonces,
1: y es complicado cuando es vivo en primera persona, ¿no?
2: Claro, muy complicado, mucho miedo por tu casa, por la gente que está allí, si te has dejado allí familiares, si tú estás aquí, tus animales, es mucho miedo, se pasa muchísimo miedo.
1: Clar, i a més,
2: ara ja hoy la cosa, perdona, dime.
1: No, no, i a més, és que jo preguntava l'estat d'ànim perquè, clar, ja portem, estem a tercer dia, ja, i això és acumulatiu, aquests sí. Nervis, aquesta ansietat, sí. Aquest desconeixement. Per això preguntava la situació, l'estat d'ànim, perquè en alguns casos em consta que algunes persones posen molt nervioses i que potser doncs, volen ja decidir pujar de forma unilateral o baixar de forma unilateral perquè no suporten més, reaccions que en una situació de normalitat no es prendrien i amb aquest acumulatiu de nervis i d'estrès doncs a vegades es prenen decisions que no són les més adequades o les més correctes. No sé si realment ho està veient, si està trobant amb els veïns que realment s'està notant aquesta acumulació de nervis i d'ansietat.
2: Sí, acumulació de nervis sí que hi ha, mucha. Però no ha habido ningún caso de esos. Se está respetando las normas estrictamente.
0: Jo us he de dir, si us serveix, que la Pamela ens hem conegut aquests dies, no? Tot i ser veïnes de Caldes totes dues, i a veure, és destacable l'entesa que té perquè fa aquest esforç racional de donar una informació endreçada, però es nota aquesta acumulació de nervis.
2: El cuerpo entra en un estado de supervivencia. Cuando todo esto acabe, yo entre por la puerta de mi casa, seguramente me tiré una semana a la cama.
1: Clar, jo no sé
0: és que la Pamela hem de tenir en compte que, perdona, Xavi, que ha parlat amb nosaltres, però també ha sortit, per exemple, ha parlat pel periòdico, no sé, dir que això que sí, fa ho ha fet diverses vegades, i això sí, també sí. És com una dificultat afegida, perquè has de donar aquesta informació amb enteresa, però amb tot el que sents a dins, no? Per això us deia.
1: Clar, no sé si ha tingut ocasió de treure el cap, entenc que està a Termes Victòria, no sé si ha tingut ocasió de treure el cap pel balcó, que es veu, té una vista bastant privilegiada del Farell, i de la zona de la Serra Llisa que es comença, que ja es veu, ja s'entreveu que hi ha unes parts cremades. No sé si ho ha vist o no vol mirar encara.
2: Sí, sí, claro, cada dia salimos, cada dia lo vemos 500 veces. ¿Y qué? Estamos pendientes de la montaña constantemente. Claro, pero bueno, es lo que decimos, yo puedo ver, hostia, ahora veo otro de esto de humo. Hostia. Pero claro, como no entiendes, ¿qué haces? Uh-huh. Estás esperando siempre que te confirmen los medios y los bomberos que están haciendo un trabajo enorme. Son unos grandes profesionales.
1: Com a veïna del Farell, vostè coneix perfectament la muntanya, ja està basada. Ara parlàvem precisament amb l'alcaldessa de Sentmenat, que deia una cosa que

0: crec que també és aplicable a Caldes. Aquest incendi ha fet, d'alguna manera, redescobrir o recordar que hi ha aquest espai, que hi ha aquesta zona i que també s'ha de mantenir, s'ha de cuidar. No sé si creu que això és aplicable en el cas del Farell, perquè vostè el viu i el coneix cada dia. No sé si creu que això tornarà a posar en el mapa a molts calderins, en aquest cas, a la muntanya i a l'urbanització.
1: Xavi, interrompo, perdono. Faig allò de la publicitat, de dir, et contesto des... En aquest cas, la publicitat no és això. És que ens estem adreçant, mentre parlem, ens estem adreçant a l'edifici de l'Ajuntament, on hi ha aquest grup de veïns, s'està organitzant aquest operatiu, aquesta llista, no?, de prioritats, aquesta reunió ja logística, no?, de preparació. També és amb nosaltres la regidora Meritxell Fabregat, que ens va dient, sí, parleu, però anem...
0: però aneu avançant.
1: Però anem avançant. I us aviso perquè sabeu que la cobertura dins de l'Ajuntament és una mica complicada i que no quedi interrompuda, però bé.
0: No molestem. Escolta'm, les prioritats són les prioritats, i ara com ara la prioritat és assistir a les necessitats que puguin tenir els veïns confinats.
1: Sí, abans de la Pamela, que tenia pendent, dir alguna cosa també.
0: Digues.
2: Sí, bueno, porque vamos a entrar, que tenemos que organizar esto y bueno, pues nada, muchas gracias. Agradecer sobre todo a los bomberos, la policía, ayuntamiento, se están volcando todos muchísimo. Tenemos una gran ayuda, una gran gente en este pueblo. Y
1: entre ellos la Pamela.
2: ¿Eh?
1: Entre ellos la Pamela Guerrero.
0: Exacto.
2: Bueno, todos estamos ayudando muchísimo. Moltíssimes gràcies a tots.
0: Pamela, moltíssimes gràcies també per atendre'ns i a dirigir-se al que realment ara és important, que és assistir a les necessitats dels veïns del Farell. Per tant, doncs, entenc que tots estan ara amb aquesta mena de comitiva, no,
1: sí.
0: Raquel?
1: Sí. A la Meritxell Fabregat, que ens explica una miqueta com organitzareu ara aquestes prioritats que ens ha explicat la Pamela, com anirà?
3: Val, doncs, bon dia a tothom.
0: Bon dia.
3: Ara estem amb... Estem enviant a les persones evacuades, diguéssim, a cobrir les necessitats a través de serveis socials. Fem una llista pel que necessitin, més prioritari, i llavors allà gestionaran amb la policia el fet de pujar a cobrir les necessitats que ens estan demanant, no? Que hi ha des de medicació, que és el més vital, i els animalets.
1: I això ho faran patrulles de la policia? Una patrulla, quantes?
3: Exacte, una o protecció civil o policia es posa en contacte amb la persona que ha demanat que cobríssim la seva necessitat i llavors pugen, agafen el que necessiten i llavors tornen a baixar.
1: I això a partir de quan s'acabi aquesta reunió?
3: Sí, ara ja anem a activar, per això l'he anat a buscar, i bueno, és que ells sabem que el seu comportament ha sigut exemplar, de veritat, en tot moment, en la seva comprensió, la seva paciència ha sigut admirable, per tant, els hi hem d'agrair profundament, és que ens emocionem tots, perquè portem moltes hores en contacte i al final... veiem la part humana, no?, que és la que preval aquí, i quan hi ha una catàstrofe així, doncs fer un equip humà és el que prevaleix.
1: Exacte, fet de talent, i per tant ara tothom també posa el cor, però el talent perquè això funcioni. Gràcies a totes dues.
3: De res, bon dia.
0: Moltíssimes gràcies. Sí, són moltes hores de nervis i d'emocions contingudes, amb el que dèiem, amb aquesta sensació d'impotència, de estem aquí baix i és la mateixa sensació nostra, estem aquí baix i no podem fer res, més que res que explicar.
4: Bueno, una feina molt important, precisament, parlar amb tenint en compte aquestes veus, no?, i que tothom les escolti,
0: sí.
4: I també per tenir-lo en compte, o sigui, informar, com tu ben dius, no, sembla que no fem res, però sí que fem. Jo penso que informar també salva.
5: Però sí que és veritat que estem impotents, perquè no podem fer res, només podem intentar, doncs, donar coratge, no?
4: Bueno, clar,
5: i agrair.
4: I informar, perquè penso que aquest dia el que està fent la ràdio, és molt important, el que fas, Xavi.
0: El que fem. el que fem, ho estem fent tots plegats.
4: Bueno, el que fem tot. I aquí hi ha la persona que està al control tècnic, que, tot i que està aquí ben callat i que fa que tot soni bé i que no sé si m'està escoltant.
0: Oh, i tant, que t'està escoltant.
5: Però sé que és veritat, perdona, Javi, que t'interrompeixi, crec que és una cosa molt interessant i molt important dir el que vaig a comentar, que és que en aquests moments tan difícils és quan surt les parts humanes i és quan es veu l'empatia i es veu els vincles, no, que es fan.
0: Que és el que ens ha traslladat la Raquel. Raquel ha sigut la transmissora d'aquest moment humà i emotiu. Clar, entenc les emocions a flor de pell, no? Aquí.
4: I tant. I aquesta senyora, la Pamela, també.
0: És Raquel?
5: L'hem de portar a entrevistar.
6: Sí, la Pamela l'hem de portar.
0: La Pamela, quan tot s'arregli, que ens expliqui una miqueta tot plegat. Però, Raquel, això, les emocions a flor de pell, oi?
1: Sí. A més, oscil·lants, no? Que comentàvem els nervis abans, no? L'enfadament. També ens arriben, no?, testimonis des de la part de la muntanya d'això i després, doncs, un cop ha començat aquesta reunió, aquestes altres emocions, no? I vinga, va, respirem amb el tram d'aire que tenim i reprenem i posem-nos a treballar perquè això funcioni.
0: I ara, per tant, aquesta comitiva està...
1: Ara aquesta comitiva de veïns, sí, està dins de l'edifici de l'Ajuntament, fent el que ens explicaven, no?, aquesta llista de prioritats recollides per aquest grup de veïns, de totes les necessitats que recullen ells des de dalt, no?, i el que hem sentit, no?, aquesta organització de patrulles, de protecció civil o policia.
0: El que sí que m'ha sobtat una de les coses que ha dit... que no sé si això ho podreu, ho haurem de confirmar, que ens ho expliquin millor. Ha parlat de que alguns veïns s'han quedat sense aigua.
1: Algú que no està connectat a la xarxa, sí.
0: Val, per tant, no sabem si són molts, si és un, si dos, però que hi ha algú
1: No. Va. Sí, clar, no us puc aportar més que això, perquè...
0: A mi m'ha sobtat, eh?
1: Dius, anem a rebuscar-la, no?, una mica més, però sí, almenys dues finques que han estat en aquesta situació.
0: Dues finques, val. Raquel Puig, moltíssimes gràcies per aquesta informació, com sempre, a peu de carrer. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Fins ara.
0: Adéu-siau, fins ara. Una informació, abans estava parlant de les condicions meteorològiques, que m'he quedat a mitges perquè just ha acabat aquesta reunió. El que dèiem, que avui des del Servei Meteorològic de Catalunya han emès l'avís de perill per temperatura molt alta, en el qual hi ha pràcticament tres quartes parts de Catalunya en situació molt alta de risc de perill per temperatures molt altes, i Caldes de Montbui està dins d'aquesta zona. Però aquesta és només una part de l'escenari meteorològic. L'altra ens situa, i crec que l'altra també és especialment complicat, l'altra ens situa en el que es coneix com el Pla Alfa de la Generalitat de Catalunya. Expliquem-ho, el Pla Alfa és el mapa que a diari elaboren els agents rurals, el cos dels agents rurals, per indicar quines són els riscos de perill d'incendi que hi ha en cada un dels municipis de Catalunya. Doncs bé, per avui Caldes ja està en el nivell 4. Ha entrat al nivell 4 del Pla Alfa. Què vol dir això? Literalment és perill extrem d'incendi. El següent nivell ja és tancar, restringir els accessos directament, que això ja només s'aplica en espais naturals. Per tant, estem al nivell màxim de risc d'incendi, òbviament, amb un incendi cremant, amb un incendi actiu, amb la qual cosa la combinació és extremadament complicada. En aquest cas, Caldes de Montbui és l'únic municipi del Vallès Oriental que està en aquesta situació. També hi està, com deia l'alcaldessa en el seu moment, Sant Manat, del Vallès Occidental. Què implica això? Està en el nivell 4. Doncs a nivell de parcs naturals, doncs implica la limitació d'accés. El que tenim més a prop, el de Sant Llorenç del Munt i de l'Ubac, s'ha limitat l'accés, ja no s'hi pot accedir per aquesta onada de calor, però té moltes altres implicacions a nivell de la ciutadania. Per exemple, es restringeix, com dèiem, aquest accés als espais naturals. En el cas de les cases de colònies, estades esportives o equivalents, doncs s'han de dur a terme a l'interior d'edificacions o en el seu entorn més immediat, sempre en espais que disposin de plans de prevenció forestals, el mateix amb els casals d'estiu, l'educació en lleure, se suspenen les obres, les intervencions d'obres, se suspèn la sega de cunetes, es prohibeix el transport de productes forestals dins del bosc. I en aquí hi ha un punt que crec que és... Torno a posar aquí un melonet, aquí sobre la taula, que parla específicament del material pirotècnic. Diu, literalment, el pla AFA quan està al nivell 4. Se suspenen les celebracions de festes de falles i qualsevol activitat relacionada amb l'encesa o utilització de foc associada a aquestes celebracions. Es prohibeix l'ús de material pirotècnic de qualsevol categoria.
4: Clar, aquí ja entrem.
0: I Caldes està en el nivell 4 i avui... en teoria comencen ja alguns dels assajos de l'Escaldàrium.
4: Sí.
0: Aquesta tarda sé que hi ha una reunió, tal com ens va dir la regidora de Cultura i Escaldàrium ahir i avui hi havia una reunió, serà aquesta tarda per decidir exactament què es fa, però de moment aquest pla Alfa 4, en el que hi ha Caldes, és per tota la jornada d'avui, però totes aquestes mesures, en principi, fins a nova ordre o fins que canviï, es mantenen actives. Quina és la situació de cara a demà? Doncs no millora massa més, perquè des del Servei Meteorològic de Catalunya, ara com ara, el mapa d'avisos de perill que hi ha per calor intensa, a Caldes es rebaixa un punt, se situa en alta, ja no serà vermella, però clar, el mapa de perill per calor evoluciona diferent que el mapa del pla alfa, perquè el pla alfa és acumulatiu. El risc d'incendi és acumulatiu, el de calor és el moment, segons la intensitat. Per tant, tot apunta, per l'evolució que està tenint aquest mapa del pla alfa diari, que la situació demà no serà gaire més diferent de la que hi ha avui, a no ser que vingui una tempesta i remulli el terreny, que no té pinta, no. Tampoc. Per tant, aquesta acumulació de calor...
4: El cel està massa net. No, massa net no, perquè hi ha aquesta petita boirina que encara hi és, sí. Però no hi ha núvols.
0: Per tant, doncs, s'haurà de veure molt atentament què és el que es decideix amb aquest escenari de pla alfa nivell 4 de risc extrem, de perill extrem d'incendi a Caldes de Montbui com a únic municipi, recordem-ho, del Vallès Oriental en aquesta situació. 3 minuts i ens situem a 3:15 del matí. Saludem a aquesta hora a la Nàdia. Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Qui és la Nàdia, us preguntareu probablement. Doncs és membre de l'ADF de Palau Solità i Plegamans, que precisament ahir va estar treballant directament en aquest incendi. És així, oi?
7: Sí, correcte. I amb les companyes de l'ADF i les diferents ADFs dels voltants, doncs hi treballem des del minut 1 que es va propagar aquest incendi.
0: Amb una situació que, a més, és d'agrair, perquè a banda de la feina habitual, hi suma aquesta feina de voluntària en les tasques d'extinció d'aquest incendi. Per tant, podríem dir que doblar la jornada, pràcticament, donant el dia. Val. Quina és la situació? Amb quina situació us veu trobar aquest incendi? Com el descriuries?
7: Doncs... De fet, vam ser la primera dotació que va arribar a l'incendi. Ens van avisar estàvem actius l'ADF Palau i bueno, donem cobertura en aquest pla alfa que comentaves, a partir del pla alfa 2. Ens activem per fer vigilàncies i detectar aquests conats i poder arribar-hi el més aviat possible, just esperant que arribin els serveis d'emergències i bombers. Just en aquest cas, doncs, se'ns va notificar una petita columna de fum que era visible des de l'extrem, bueno, Canaiguader i Can Tarragona, des del nostre municipi, i l'ADF del Vallès, que és el control central, és qui ens autoritza a apropar-nos o no en aquest punt. Com en aquest cas no hi havia ningú més a prop, doncs vam ser els primers en arribar. I de fet vam atacar aquest primer flanc fins que van arribar els bombers. Vam passar moltíssimes hores el primer dia, de fet fins les 4 del matí vam estar sota les ordres de bombers i també l'ADF de l'Alzina, que és la qui coordina tot aquest sistema d'ajut que podem anar donant. I la jornada d'ahir ja era una mica més tranquil·la en el nostre cas, però bueno, el que fem és sobretot fer vigilància. És també molt important que no s'encenguin altres conats, ja sigui prop de l'incendi o en altres punts del territori, per tal de que els bombers puguin centrar-se única i exclusivament en aquest incendi com a màxima prioritat. I, de fet, també el que fem és oferir punts de càrrega d'aigua amb les nostres cubes perquè els bombers no s'hagin de desplaçar gaires quilòmetres ni invertir temps en nodrir-se d'aquesta aigua.
0: Per tant, doncs, van ser els primers que van arribar en el moment zero d'aquest incendi.
7: Sí, sí, sí. Per sort o per desgràcia, vam ser els ADF que hi havia actius de Palau, van ser els primers en arribar. Es van posar des del minut 1 a disposició dels serveis de control i vam anar seguint ordres amb tot el que podíem oferir. I, de fet, ens va tocar durant bastanta estona estar en el flanc principal. Després ja vam passar tot el flanc que hi havia de la cua per assegurar-nos d'anar humitejant tot el terreny i assegurant-nos de que cap braça obria un altre conat.
0: Què es van trobar quan van arribar? Es van trobar una maquinària encesa?
7: Bueno, el que es van trobar era una gran columna de fum amb una vegetació que s'anava encenent i estava a prop d'un domicili, d'un espai en el que sí, en el que també hi havia maquinària, però també, com dèiem, era una gran vegetació cremant.
0: Ja van veure en aquell moment que era impossible aturar-ho?
7: És difícil perquè, de fet, ja ho veiem, que aquest incendi té un comportament que mai ens està sorprenent en diferents moments del dia. Sí que és cert que un cop es va arribar, es va intentar intentar aturar-lo o intentar controlar-lo, que no seguís avançant, però sí que és cert que la gran massa i densitat de vegetació impossibilitava poder aturar-ho des d'un principi.
0: I en aquest sentit, durant aquestes jornades, ahir va dir que era una miqueta més tranquil·la, però en aquesta primera jornada va estar, entenc, vostè i tota l'ADF de Palau treballant fins que els van fer fora o els van rellevar, entenc, no?
7: Bueno, jo crec que fins que el cos va aguantar, sobretot les meves companyes de l'ADF Palau, sobretot coordinats per l'ADF l'Alzina, que és qui s'encarrega de fer aquest contacte directe amb bombers, i a qui intenta doncs anar desplaçant tots aquests agents en els diferents punts per desenvolupar aquestes diferents tasques. Com deia, doncs, és complicat. Aleshores, també ens obliguem a nosaltres mateixos a descansar, perquè són moltes hores, també són molts nervis, és el nostre territori i això, vulguis o no, doncs, ens afecta molt.
0: Sí, clar, perquè no deixa de ser el taló de fons per Palau.
7: Exacte, sí, sí. I bé, al final, un incendi com aquest té aquestes implicacions, no? En aquest cas, doncs, sobretot afectat pel vent de marinada, bufa en aquesta direcció nord-nord-est, però bé, mai saps quan aquest conat pot succeir aquí al nostre poble o aquest vent podria haver anat en direcció sud. Doncs al final ens ho fem també molt propi i com deia, no? És al final casa nostra també.
0: Pels diversos coneixements que té, tant del territori, de la zona, per ser d'aquí, pels coneixements com a ADF, agent de defensa forestal, pel que pot haver vist, sentit, És optimista de cara a poder avui intentar atacar aquests flancs que ens expliquen des dels bombers per intentar perimetrar l'avanç d'aquest incendi? És factible poder acabar amb l'avanç de les flames?
7: Ostres, com deia, això són els bombers qui tenen aquest gran coneixement i sobretot perquè són els que estan en primera línia de foc. Parlaria més amb la voluntat de que això fos així, ja portem moltes hores que ja esperem que això succeeixi, no? Que algú ens pugui dir sí, el tenim controlat, o si més no, aquest flanc que ataca cap al Farell pugui estar tan controlat com el que aquest matí ja ens avisaven que ho tenien des del cantó de Castellà i Sentmenat. Com li deia, jo no crec que tingui els coneixements i suficients.
0: En té més que nosaltres, ja per començar,
7: Com per arriscar-me a dir, ho parlaria més des de la meva pròpia voluntat, no? De ojalà ja ens puguin dir que sí, que ho tenen controlat i que això no avança.
0: I l'estat del bosc era, entenc, no era el millor, no? Per girar la pregunta, no era el millor per una situació així, no?
7: En aquests casos que sempre que hi ha un incendi, no? I ara a l'estiu, doncs, hi tornem amb el mateix, sí, cal fer molta gestió d'aquesta massa forestal per justament evitar això. I un dels elements claus de prevenció d'aquests incendis són els pagesos i és la feina del camp. I aquesta gestió que es fa del camp és supernecessària per justament evitar o simplement minimitzar els efectes d'un incendi com aquest.
4: Mira, és que ara que acabes de treure, Nadia, aquest tema dels pagesos, és un tema també molt preocupant, justament per a l'hora de que es produeixin focs com aquests, no? I és que, però no només aquí, sinó a tot arreu, i és que la pagesia, doncs, és un tema que cada cop està minvant molt, no? I això, doncs, és una de les parts molt afectants quan hi ha justament un foc, no? Perquè és suma més, no? El que es produeix, perquè és com si el bosc queda com més salvatge i més, més descuidat.
7: Sí, de fet estem en una zona en la que antigament eren camps de conreu. De fet, la zona on ens trobàvem ahir a la tarda ja hi havia feixes antigues i a terrasses que bueno, que en parlàvem amb els pagesos que això antigament havien sigut vinyes. Doncs, clar, el fet de que minvi aquest nombre de pagesos, aquestes activitats del sector primari en el territori, fa que aquests camps es converteixin en boscos amb molta densitat, amb aquests pins que malauradament no són el millor amic per eliminar un incendi o erradicar aquest incendi. I com dèiem, no? Aquest sotabosc és molt dens perquè en pocs anys s'ha reconvertit aquests camps en el que veiem ara.
4: I com a voluntària de la zona, quin paper juga el vostre coneixement, no? Així, en aquest cas de l'ADF, coneixements de camins, les bases d'aigua i l'orografia locals, no? A l'hora d'ajudar precisament els bombers de la Generalitat, el bomber, el voluntari, el que sigui, no? Tots bombers.
7: Clar, jo sóc de la part de voluntària de l'ADF, però molta part d'aquestes ADF són pagesos que venen amb els tractors, amb les cuves i també entre tots tenim un gran coneixement de la zona que podem ajudar aquests bombers que al final ahir en parlàvem amb alguns que s'atensaven a carregar l'aigua que venen de diferents punts de Catalunya necessiten posar benzina als camions, necessiten aquests punts d'aigua que en un primer moment és difícil a dirigir-se i a on atensar-se, i aleshores, clar, nosaltres som aquells agents que podem anar indicant, senyalitzant, si volen canviar d'un punt a un altre, doncs també podem donar aquest suport gràcies al que dèiem, no? Al gran coneixement que tenim de tota aquesta zona. I això, bueno, doncs, per petit que sigui, doncs, ells ens ho agraeixen moltíssim, perquè ahir també ens ho deien. Si hem d'anar a buscar aigua a baix, ja perdem uns 15 minuts. I d'aquesta manera, doncs, aquest punt de cubes d'aigua l'ubicam en un emplaçament segur, però molt propers a aquestes dotacions de bombers.
5: Una pregunta. Soc la Montse Pellicer. Tota aquesta zona, tu que tens tanta experiència, i ens podries dir més o menys tota aquesta zona que s'ha cremat, tu creus que tardarà molt de temps? Es podrà repoblar en algun moment? Quan ho podrem veure un altre cop, una mica, saps, viu?
7: Sí, amb l'experiència que tinc, que no sóc biòloga tampoc, però sí que és cert que aquest tipus de vegetació no és com, per exemple, els incendis que s'ubiquen en el Pirineu, que tenen, no estan tan acostumats a patir aquests incendis. Aleshores, és un sotabosc que regenera relativament, anem a dir ràpid, a un mig termini, el que sí que, doncs, trigarà anys en que tinguem la imatge d'aquestes 200 hectàrees com la que teníem la setmana passada.
0: Canviarà completament el paisatge, això. N'hem de ser conscients que la que desaparegui el fum i veiem la realitat. Ara com ara ja comencen a veure les imatges reals de visió de satèl·lit. Ja m'ha arribat alguna imatge i es veu perfectament com aquesta llengua de foc neix a Sentmenat i mica en mica va creixent i es va ampliant i es va extenent cap a les faldes del Montseny. La imatge de satèl·lit ja es veu perfectament com ha avançat aquest incendi. I de fet, m'agradaria entrar una miqueta ara entrarem en el moment inicial, perquè em sobta molt i m'ha cridat molt l'atenció el fet que hagin estat els primers en arribar en aquest incendi, perquè d'alguna manera veuen o són els testimonis de com això passa d'una petita flama al que és actualment. Però un altre dels elements que ha comentat és el de l'abandonament dels camps. Ja n'hem parlat, l'abandonament dels camps, per tant, l'abandonament de la gestió forestal, però hi també hi havia un comentari que ens explicaven en el programa especial d'ahir la tarda, que era de l'estat dels camins, perquè alguns cotxes de bombers havíem tingut problemes perquè no s'estaven fent els manteniments adequats en alguns dels camins. Vostès són coneixedors dels camins, perquè com a ADFs es dediquen també a aquest manteniment, a aquesta gestió d'aquests accessos. Realment, aquí també hi ha una assignatura pendent en la gestió i el manteniment d'aquests camins que potser abans es mantenien, no es feien servir i que ara doncs, no se'ls fa el cas que es necessitaria?
7: Sí, potser parlo més des de l'experiència que tinc de la zona de Palau, però sí que seria això, potser l'ADF i l'Alzina serien més coneixedors de justament en el punt en el que ens trobem. Però sí que la gestió de camins es fa just quan amb aquest ús, i si no hi ha un interès en aquests desplaçaments o en mantenir aquests camins, doncs també dificulta, podem trobar amb les ventades que hi ha hagut aquest any, per exemple, la nostra ADF es va encarregar molt d'anar netejant camins, de camins tallats pels troncs, etc. I això només ho fan a sota la crida de la necessitat, de, doncs, per exemple, dels pagesos. No? Ho parlo com de l'experiència que hem viscut aquest any amb aquestes tasques, sobretot a la zona de Palau, on eren els propis pagesos que ens deien cal anar a arreglar aquest camí perquè és que no passo amb el tractor. I això, com dèiem, no? El manteniment es fa a través de l'ús. Si aquest ús no minva o és pràcticament inexistent, doncs succeeix això, que el que ens trobem quan necessitem passar amb un camió o amb una cuba és que aquests camins no estan en un estat que hauria de ser. I de fet, ahir, per exemple, doncs alguns bombers ens deien, no?, que fan servir aquests camins com a punt per anar a atacar el foc, perquè al final el que et trobes és que estàs dins d'una gran massa de sotabosc en la qual pràcticament no veus com va avançant aquest foc.
0: Per tant, és important i és essencial tenir-los presents, aquesta xarxa de comunicació de camins, que probablement no són essencials del dia a dia, però que en moments com aquests són clau per poder atacar on toca aquest incendi. Avui torna a les flames o avui descansa?
7: No, bueno, jo personalment avui descanso, demà hi tornarem, però perquè tenim una... Des de l'ADF Palau hi han 5 membres que actualment ara estan sobre el territori i intentem anar tornant, igual que fan, ahir ho parlàvem amb l'ADF l'Alzina, l'ADF el Pinyó, i de fet ahir a la tarda també va venir l'ADF del Montseny Congost. Aquí també doncs agraïm moltíssim poder que aquest desplaçament ajudi una mica a les tasques que anem fent tots aquests dies. I per endavant queden encara molts dies, perquè un cop s'hagi controlat i extingit aquest incendi, qui quedarem sobre el territori quan marxin els bombers serem nosaltres, que ens assegurarem durant llargs dies que cap conat pugui tornar a aparèixer.
0: Doncs tindrem temps de parlar-ne i n'haurem de parlar un cop s'hagin extingit les flames, perquè realment la feina no acaba, com vostè diu, la feina no acaba amb l'extinció o amb el control o el perimetratge de les flames, sinó que continua més enllà amb aquestes feines quan marxin els bombers. Però el que li deia abans, l'última pregunta, ja tindrem temps d'entrar-hi més a fons, però quan arriba allà i veu que passen els minuts o que passen les hores i que les flames que en un primer moment estaven en una zona localitzades i que són les que comencen a atacar directament quan arriben, s'escampen, la sensació de veure com allò s'està escampant, està marxant, està fora de control, com s'afronta això? De veure que aquesta impotència de la feina que s'està fent, l'esforç que s'està fent, no està tenint els resultats esperats.
7: Bé, ahir justament ho parlava amb el meu company, amb el Pol, que va ser la persona que va arribar en un primer moment, i ell mateix em deia, no em donava temps a pensar. O sigui, jo l'únic que feia era fer tot allò que calia fer en aquest moment, que si des de control se m'anava indicant, i des de bombers, quan van ja desplegar-se sobre el territori, ens van començar indicant, i em deia, a mi no em va donar temps a pensar, no mirava. Les hores per mi no avançaven, era simplement, el meu cap estava en just el que havia de fer, i seguia aguantant aquella mànega, seguia desplaçant-me allà on m'enviaven, i clar, ho vam afrontar al final tots doncs amb molta preocupació. De fet, és quelcom que bueno, es fareix, no? I estàvem força corpresos. Un cop t'asseus a casa i intentes dormir, i bé, aquella nit va ser horrorosa, perquè no vam dormir. A les 8:30 ja del matí tornaven a haver-hi aquest briefing setmanat des de bombers, i ens havíem posat a dormir a les 4:30 del matí, i amb prou feines vam dormir aquella nit, aquella primera nit.
0: Com molta gent de Caldes també, i molta gent al Farell. Entenc que va ser unes primeres hores complexes, però més veient les flames cara a cara.
7: Sí, és mai t'arribes a acostumar. Suposo que com no som professionals d'això i no som bombers, però suposo que com a persona veure que se't crema el territori és quelcom que és difícil cada vegada que t'hi trobes.
0: Nàdia, de l'ADF de Palau, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Caldes. Moltíssimes gràcies també per la feina feta, també. En l'extinció d'aquest incendi. Que vagi molt bé, adéu-siau, molt bon dia.
7: Adéu-siau.
0: Sorprenent, eh?
4: Molt, molt. Ha dit que és biòloga?
0: Crec que és
5: no,
0: arqueòloga.
5: No, ha dit que no era biòloga.
0: Crec que és arqueòloga.
4: Arqueòloga, això és que la conec.
0: És arqueòloga.
4: És que ara, és que per la veu, doncs, és una dona molt potent, de veritat, eh? Vull dir, i a més, sí, és arqueòloga i ha fet moltes feines d'arqueologia i justament, doncs, classes també.
0: Gràcies, que... d'arqueologia.
4: Sí, d'arqueologia, sí. A la Universitat Popular d'aquí de Caldes va fer diversos cursos.
0: Clar, no,
4: una dona molt potent, ja ho dic.
0: Sí, sí, no, i
4: és que per la veu, primer has dit Nadia, sense cognom, i després al sentir-la parlar, diu, ostres, és la Nadia.
5: El que no ha quedat clar és que ells van ser els primers en arribar, però els van trucar...
0: Sí, clar, els van avisar.
5: Els van avisar.
0: Sí, perquè van dir, sí, ha explicat que hi havia una columna de fum, que els van dir que hi havia una columna de fum que es veia per allà a Can Tarragona, més o menys, aproximadament, clar, quedava a darrere, a direcció Sentmenat, i per això que els van dirigir cap allà, perquè eren els que estaven teòricament més a prop d'aquest incendi. Us sembla que fem una ronda?
8: Perfecte.
0: Aquestes rondes que fem d'anem a veure com s'està vivint tot plegat.
8: Minut i resultat.
0: Doncs vinga, pugem a dalt al farell. Fa un moment,
5: perfecte.
0: Hem parlat amb els que estaven aquí baix.
5: Amb un bomber.
8: Anem al bomber.
5: A una hora d'estabilitzar-ho. Vinga.
0: Esperem, a veure si és així. Joan Garcia, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: A una hora d'estabilitzar-ho o la cosa està molt, molt més complicada del que ens pensem?
9: Bueno, això, la clau està al migdia. Dir que s'estabilitza abans de migdia és molt agosarat, perquè al migdia canvia les condicions, el terra s'escalfa molt, s'aixeca la marinada, canvia el vent, de vegades bufa fort, o sigui que fins les 3-4 de la tarda, més aviat cap a la tarda, penso que no es pot davantar res per l'experiència que jo tinc.
0: Estàs més optimista avui?
9: Sí, avui està millor. El que passa és que, clar, ahir el problema va ser que els mitjans aeris no van venir fins les 10:15. Avui sí que han treballat des de primera hora i això, pues, bueno, es nota. I aquest matí he anat a portar-los cafè als bombers que estan treballant allà a la pista de la Serra Llisa. Uh-huh. I he vist que, bueno, el foc, el perímetre del foc més proper a la urbanització estava allà, a la bassa contra incendis que hi ha allà.
0: La bassa abandonada.
9: Sí, que és una llàstima que estigui aquella bassa, perquè si tingués manteniment, haguessin fet molt bona feina els helicòpters allà.
0: Mm-hmm. Hi haurà temps d'entrar en el debat d'aquesta bassa, perquè la vam treure ahir va sortir també parlant amb els bombers voluntaris que estan lluitant per intentar recuperar-la i que no hi ha manera de que la recuperin. Però deies que en aquesta Serra Llisa ja ha passat el foc, està allà, no? Comentaves?
9: Sí, jo no he anat més enllà, no he arribat fins a la Serra Llisa, la curva que hi ha, que envolta la
0: muntanya.
9: La muntanya,
0: sí. Mm-hmm. On hi ha el sender que baixa cap a Guanta.
9: Ah, exactament. No, fins allà no he arribat. He arribat fins a la bassa i bueno, el perímetre el tenien bastant bé, hi havia 4 fumaroles i un perímetre una mica desendreçat, no? Aquesta nit m'han comentat que els nostres especialistes en foc forestal, els GRAF, han estat fent cremes d'eixamplament per assegurar el perímetre, i aquest matí estava bastant bé. El que passa és que el problema és aquest, que al migdia és quan els focs es reactiven per això, per les condicions de vent i per l'escalfor.
0: I
9: abans d'aquesta hora no es pot dir que el foc està controlat.
0: I sabem el motiu pel qual ahir no hi havia aquests efectius aeris que avui sí que hi són i que el primer dia van ser-hi de forma contundent?
9: Doncs el nostre cap operatiu, en David Borrell, va dir que era perquè hi havia fum, perquè hi havia molt de fum, però això és un oxímoron, perquè amb foc més gran, més fum, per tant... no pots treballar amb mitjans aeris. O sigui, no sé per què va dir aquesta raó, perquè aquesta raó no té cap sentit. Perquè els aves... Sí, els helicòpters sí que han de treballar una mica més a baix, però els hidroavions, els aves i els foques, que són vehicles, són avions, poden treballar des de molt amunt i llançar l'aigua des de molt amunt. O sigui, no, la raó que vas dir a mi no és cap raó, és una sin raó. De fet, no sé quina és la veritable raó. Si va ser simultanietat o el que fos, no ho sé. però la raó del fum no és una bona raó.
5: De fet, el primer dia va haver-hi més fum, jo crec, no?, que el segon dia, vull dir que... I el primer dia hi havia mitjans aeris.
9: Exactament, i a més, jo he vist que hi ha el carrer Flor de Farigola, que es veia és la carena de la Serra Llisa.
5: Clar.
9: I a primera hora estava molt bé. Va anar creixent a les 10, o sigui, a les 8, a les 9 i a les 10 va anar creixent perquè no se li atacava, i llavors, clar, havia més fum, però sí, és que no té raó. El fum no és una raó perquè no treballin mitjans aèris. El vent pot ser una raó. Si hi ha molt de vent, sí que sobretot els helicòpters tenen, perquè tenen moltes turbulències i això, però el fum no pot ser una raó.
0: Anem a la situació del Farell. Continueu confinats com a mínim fins al migdia, segons l'últim missatge que acaba d'enviar l'Ajuntament a través dels seus canals oficials. Al migdia es decidirà una miqueta quina és l'evolució. Creus que això va per un dia més?
9: Bueno, esperem que les condicions vagin a millor i que sí, però al migdia no crec. Serà mitja tarda, com a molt optimista. Crec que serà mitja tarda que comencin a desconfinar, si tot va bé. Si no s'aixeca molt bé en el migdia, si les condicions són bones, si s'ha pogut avançar, depèn d'uns quants factors.
0: Com està?
9: Però en tot cas, fins a mitja tarda no crec que aixequin. Ha anat molt bé.
0: Com esteu aquí al Farell? Tercer dia.
9: Bé, ahir va haver-hi moments de tensió, però llavors es va reconduir força bé, la gent es va tranquil·litzar i sí que va haver-hi un moment, bueno, és la gent normal que no coneix la... no és un hàbitat normal, diguem-ne, i la gent es posa nerviosa, no, i és normal. Al final es va poder reconduir, va haver-hi un moment de tensió que la gent volia ser evacuada, i clar, això és perillós. Mm. I llavors es va reconduir.
4: Joan, un cop s'estabilitzi el foc, creus que el Farell haurà de canviar dràsticament la seva estratègia de prevenció? És a dir, neteja de franges, accessos, gestió de parcel·les buides, no?, per evitar precisament, doncs, que un ensurt com aquest no torni. O un ensurt pitjor.
9: Evidentment, la política de prevenció ha de canviar totalment. Hi ha mesures que es poden implementar tant de prevenció com de resolució. I això s'haurà de parlar, i tant de bo que les institucions, l'Ajuntament, obri un debat en el que puguem participar, pues, els ciutadans de Caldes, i que realment hi hagi una voluntat de buscar solucions perquè aquest problema, si arriba, no arribi a ser tan greu, que ens hem sortit molt bé. O sigui, hem tingut molta sort. I la sort va ser que el primer dia van abocar molts recursos, mitjans aeris, perquè no saltés de Serra Llisa cap a la banda Caldes. I aquí es va guanyar, perquè el poc, llavors el vent, la marinada el va anar conduint més cap a l'oest, i ens van salvar, però va anar de poc.
0: Situacions complicades que ens donen, jo crec que són lliçons, això. Tot el que vas explicant, o el que aneu explicant totes aquestes persones que esteu i que coneixeu el foc, el bosc, la realitat, no deixen de ser lliçons. Ara faltarà veure si s'aprenen o es desaprenen, no?, aquestes lliçons.
9: Clar, són lliçons si les estudies, si no és... són una altra cosa, no? Les lliçons, clar, estan... les experiències, de moment és una experiència, i d'aquí hem de treure una lliçó, o moltes lliçons poden treure, a tots nivells, també a nivell dels veïns, de coordinar-nos millor, a tots nivells, però és una oportunitat, com a mínim és una oportunitat d'aprendre i de millorar molts aspectes que s'han anat deixant.
0: 70 dotacions, 240 efectius, 7 efectius aeris, 220 hectàrees cremades. Aquestes de moment són les últimes dades que tenim d'aquest incendi. No sé si les hectàrees creixeran gaire més, perquè tampoc no és que sigui un foc, si no és així em corregeixes, que estigui avançant molt ràpid. Són focus aquests secundaris, que són els que perilla o són els que fan patir més els bombers. Entenc que aquests focus secundaris són aquestes famoses pinyes que surten volant i que comencen a cremar a altres punts.
9: Bueno, poden ser pinyes o inclús branques gruixudes, o sigui, el foc genera una inèrcia pròpia quan es fa gran, que pot una branca de, estic parlant d'igual de 10 centímetres de gruix, i un metre i mig o dos d'ample, la pot llançar a centenars de metres, amb la pròpia convecció, amb la mateixa convecció del foc, i empès pel vent, però sobretot pel foc, pots fer focus secundaris a molta distància. Per això dic que, clar, si, una franja salta autopistes al foc, perquè ens fem una idea. Llavors, clar, una franja de seguretat pot donar o baixar el combustible en un moment donat, però bueno, si és un foc gran, aquí la gran sort que hem tingut és que no ha bufat el vent fort. Si hagués bufat un fort vent, haguessin tingut molts problemes. S'hagués fet molt gran. O sigui, els nostres analistes deien que tenia un potencial de 2.000 hectàrees. Ha cremat un 10% del potencial que tenia, de moment. Esperem que les condicions es mantinguin, que es pugui controlar realment aquest i ja que entri en fase d'extinció.
0: Ara et faré una pregunta complexa, espinosa, malvada, si tu vols. Respon el que vulguis i el que consideris, i te la faig com a bomber, però te la faig també com a veí del Farell, en les dues vessants. Dissabte hi ha un escaldàrium amb focs artificials aquí al centre de Caldes. Com a bomber o com a veí, s'ha de fer o no s'ha de fer? Amb l'incendi cremant encara, entenc. Tot i que estigui controlat o perimetrat o...
9: Hòstia, sí que el cabrona, però lo vivo. Hòstia, és molt complicat respondre això, perquè, clar, estem parlant de coses de la tradició, de coses molt, molt... que també es necessita, el poble necessita això també. Llavors, buscar un equilibri entre aquest punt i de fer-la o no fer-la, pues, és complicat. Jo penso que es pot fer si es donen unes mínimes condicions ambientals. Jo crec que s'ha d'intentar fer. Crec que anul·lar coses que també són molt importants pel poble, com és una festa com l'Escaldàrium, que està molt arrelada i que també té el seu vessant terapèutica, diguem-ne, de catarsis popular, s'ha d'intentar respectar sempre que es pugui, no? Treure o que prevalgui un possible risc per sobre d'altres coses, jo, en principi, crec que no. Per poc que es pugui evitar, s'ha d'evitar que prevalegi els possibles riscos, sempre que siguin riscos assolibles. Jo faria, per exemple, aprofitant ja que estem allà... No, 5 minuts. I aprofitar que estem aquí i perquè hi ha mitjans per tirar-lo endavant. No sé si m'explico. Mm-hmm. Precisament, potser ara és el moment més segur perquè hi ha mitjans aquí. Saps què vull dir?
0: Per si passa qualsevol cosa. Sí, sí, ja...
5: Més no.
0: Ja no està pel que pugui passar, sinó per la imatge que pugui...
9: Perquè si no, l'any que ve poden dir, ostres, ara no hi ha mitjans i està sec, no fem festa. Saps? Clar, això. Jo penso que potser, donant-li la volta a la teva pregunta, potser ara és el moment més segur de fer-la.
0: D'acord. Joan García, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Que vagi molt bé.
9: Molt bona feina.
0: Adéu-siau, gràcies. Adéu-siau, molt bon dia. Clar, és que aquesta pregunta haurà de començar-se
4: sí,
0: a fer.
4: Sí, és una bona pregunta, però i a més l'ha contestada. Vull dir, tot sí, i que sí, ha dit sí. que era una pregunta cabrona.
0: Sí, sí, clar,
4: però
0: és
4: que
0: ho és.
4: Perquè ja fas aquest tipus de preguntes. Però és que ho és, però sí que és veritat que heu dit... justament, a veure, ara justament el moment és més segur, però sí que és veritat que aquí queden que són dos temes. Una és la part emocional, que ens afecta a tots, no? I és el fet de dir, ostres, el fet de fer una activitat com aquesta, doncs per una banda no la veus, però clar, per altra banda tens en compte tot el temps que se li ha dedicat, que les entitats que treballen o la comissió de l'Escaldario en tot aquest temps que ho estan treballant, no? I veus també doncs, que dius tu, ostres, lo ideal seria poder canviar la data, no?
0: Però és complex,
4: normalment no ho fan.
0: No hi ha una estructura com la que hi ha muntada a la plaça de la Font del Lleó.
4: I no ho fan perquè hi ha altres anys, l'any passat mateix s'havia previst, no? Perquè l'any passat era tot el contrari, era pluja. I es va fer la festa, el que passa que es van canviar algunes coses. Aquí també es podrien canviar algunes, és a dir, mantenir el que és les dues festes o part més important, la festa com una seria el divendres, no? Que és el judici, i en aquest sentit no veig jo l'afectació pel tema del foc, i justament el que és la festa de l'Escaldario. Però bé...
0: Ho hauran de debatre aquesta tarda.
4: Clar,
0: jo ho deia més com a bomber pels riscos, però també com a veí del Farell, per això li feia aquesta pregunta doble, perquè clar, des del Farell veuran claríssimament
4: és la part
0: els focs
4: emocional.
0: Artificials de dir tinc un foc per darrere i a davant estan fent foc.
4: O el foc, tot i que estigui controlat, però queda el que has viscut aquest foc i ara estàs veient allà. Clar, ja dic que una és la part emocional.
0: Serà
5: Gaudi...
0: difícil.
5: I patir.
0: Serà difícil de respondre, ja ha sigut per ell i també serà difícil de respondre pels propis organitzadors de l'Escaldarium. 20 minuts els que passen ara mateix de les 11 del matí, continuem en aquest programa especial a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat. Esperem que us puguem estar traslladant les informacions del que va sortint, les impressions, les històries, també els punts de vista i les sensacions, com per exemple la que volem recollir ara des de Sant Sebastià de Montmajor. Antoni Vila, molt bon dia.
10: Oh. Hola, bon dia.
0: Un dels personatges que podríem dir emblemàtics d'aquesta pedania, d'aquest nucli, un dels nuclis que està també més amenaçats per aquest incendi. Com s'estan vivint aquestes hores?
10: Home, naturalment amb inquietud. Bueno, això d'emblemàtic, deixa-me posar molt en dubte, eh?
0: Però, ho és.
10: Però en tot cas, no, ho dic perquè hi ha molta gent a darrere que està fent molt més que el que estigui puguent fer jo, no? Per exemple, hi ha la presidenta de l'Associació de Veïns que no para de moure's en el sentit de buscar informació, de tenir-nos tots els veïns informats, o, per exemple, uns altres dos germans, en Quique i en Leo, que estan a dalt al Farell posant tots els medis, diguem, de què disposa el Farell en quant a aigua i en quant a hidrants, etc., doncs per anar subministrant. O sigui, aquests tres, per exemple, sí que són realment els que estan portant la batuta a Sant Sebastià. Els altres, confinats. Alguns confinats, uns altres van poder... diguem, van marxar abans de que, diguem, es digués de confinar. Per exemple, la meva mare, doncs, va... Així que ens vam enterar, doncs, que a Sant Manat hi havia un foc, perquè ens va avisar en Mateu Sobregrau, no? Doncs, i veient la direcció del foc, etcètera, els meus germans deien, escolta, la mare, que marxi cap a Barcelona, que no cal fer-la patir, perquè té 90 i tants anys i no cal. O sigui que, bé, una miqueta és això, no? L'estat d'ànim és positiu, és d'inquietud, Però bueno, el que és molt important és la informació que estan donant tots els ajuntaments, des de l'Ajuntament de Caldes, amb aquestes reunions virtuals que estan fent ara. Diguem, el mateix que ens estem passant tots els veïns de Sant Sebastià dins d'aquest chat de WhatsApp, i també els alcaldes de Gallifa i de Sant Llorenç, doncs, que també van penjant informació i que ens anem transmetent. Realment això és molt, molt, molt important.
0: Realment creu que està, per les informacions que pugui tenir, tant d'aquest xat o del que li hagin arribat, Sant Sebastià està en perill pel que pugui venir, pel que pugui baixar d'aquest incendi, perquè ja ha saltat la carena de la Serra Llisa, ja d'alguna manera hi ha un flanc, el flanc dret que apunta, que sí, podria caure cap allà. Creu que està en perill?
10: A veure, jo diria que Sant Sebastià, a veure, els focs més perillosos sempre són els que pugen, no?, per dir-ho així, els que van muntanya amunt, són els més ràpids, els que van més d'això. El foc, quan baixa, és més, potser és més fàcil de controlar si hi ha els mitjans. Per tant, jo diria, Sant Sebastià ho hem mantingut bastant, bastant net en quant a les, en els serrats, no? Tots els serrats ens preocupem de mantenir i de crear aquestes zones de protecció, d'autoprotecció dels 25 metres i més, tallant tots els pins que hi havia a la vora de les

0: potser és més difícil, i en el cas de que arribés també tenim un punt de molt segur, que és en el Serrat de Dalt, al voltant o dins de l'església. És a dir, que llavors però bueno, esperem i desitgem i toquem fusta de que no arribi mai aquest
1: aquest escenari. Sí. Entenc que el cor en un puny, no?, que es diu.
0: Sí, és clar. Això ho vas veient amb tots els que queden a Sant Sebastià, que bueno, això, que estan confinats, però diguem, hi ha aquest aspecte de solidaritat entre tots. Aquest matí mateix hi havia coneguts en el Serrat de Dalt que havien d'anar a Barcelona per qüestions mèdiques, doncs s'han posat en contacte amb la policia local, i la policia local els ha ajudat a baixar, els ha conduït baixant cap a Caldes. Han penjat un vídeo aquí d'això, que han fet una mica de broma, dient, escolta'm, sembleu la família reial amb l'escorta, no?, perquè veies el cotxe de policia davant i ells de darrere, no? A part d'aquests, diguem, moments de que poden haver de fer una mica de broma, és ben cert que és molt angoixant. Però bueno, això, ara aquest any, perquè mira, ens ha tocat, però vull dir, cada estiu era així, cada estiu tenies aquesta por de que hi aquí pogués haver-hi una... no me'n recordo quan va ser l'incendi aquell tan gran de Sant Llorenç, va ser el 80...
1: El 94, el 94. El 94 va ser.
0: Sí, tant, ostres, tan enllà, era ja.
1: Sí, o el 94 o el del 2003,
2: també.
1: D'aquests dos.
0: El del 2003. Jo el recordo...
2: 2003, aquest... Cingles del Bertí, sí, podríem dir.
0: Exacte, jo el recordo més aquest, que anaves veient, clar, des del Farell, sobretot, doncs, que vam pujar i anaves veient com anaven avançant i com ja, diguem, estava a punt de passar la carena, diguem, des de Sant Llorenç cap a la vall de Sant Sebastià, realment en moments molt, molt, molt angoixants, no? En aquests, és això, vull dir, estàs en un lloc que és tot bosc i, per desgràcia, els propietaris o el govern, o la Generalitat, i no dic el govern d'ara, sinó el govern de fa molts, molts anys.
1: Els governs,
0: exacte. Ningú ha emprès una política de neteja i conservació dels boscos. No, realment és un problema. Això ho parlava ahir amb la meva filla, no? Dèiem, és que abans, jo recordo quan era petit, allà a Sant Sebastià, que no hi havia tant bosc encara, que jo ara tinc 67 anys, no? I recordo això de petit, doncs, que entraves en el bosc i veies aquells pilons de cendra, diguem així, que era allà on havien fet el carbonet, o sigui, allà on havien fet carbó, i veies el bosc, doncs, més net, perquè hi havien hagut, encara hi havien cabres, hi havien, doncs, això, no? Es mantenia el bosc més o menys net. Ara, llocs, en aquest lloc precisament que t'estic dient, doncs, que era un lloc que anàvem a buscar rovellons i cames secs i tot això, ara no hi pots ni entrar. No s'hi pot entrar, de lo brut que està el brut en quant a vegetació,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Vull dir, és impossible, i les dreceres que hi havien, doncs, per anar d'un, doncs, per exemple, del Serrat de Baix cap a la carena, aquestes dreceres han desaparegut. Vull dir que, esclar, i dius, de qui és la responsabilitat de que passi això? Doncs jo diria, per una banda, dels propietaris, i per l'altra també del govern, dels governs, que no han establert unes polítiques, diguem, de manteniment forestal. I això és molt greu. I llavors és que et trobes, i ho parlava l'altre dia també amb un altre, amb un agent forestal, és que amb aquests incendis tan bèsties que hi ha ara, i que pel culpa del canvi climàtic cada vegada seran més, és que, vull dir, és impossible apagar-los amb els mitjans actuals.

0: sí que és possible, vull dir, amb intervencions ràpides, etcètera. Però vull dir, és, cada vegada és més difícil, no? Però, i el camí és el manteniment dels boscos, és la neteja dels boscos, vull dir, clar, i s'ha d'arribar aquí, perquè si no, bueno, acabarà cremant tot, vull dir, no, és inútil, no?
1: És una reflexió realment important la que diu, i que no sé fins a quin punt les administracions han d'actuar per obligar els propietaris, perquè no oblidem que la bona part de la superfície forestal és privada, per tant,
0: exacte,
1: no poden entrar.
0: Aquest és el problema. Però jo penso que hi hauria d'haver, així com, diguem, els petits, clar, nosaltres, els Vila, Sant Sebastià, clar, vull dir, diguem, amb el terreny que va comprar l'avi Vila Rufat, diguem, nosaltres, que és, diguem, és, clar, és un petit terreny comparat amb tot, no? Comparat amb el Sobregrau, comparat amb el Sallent, comparat amb la Vila, per exemple, clar, és un petit terreny. Però, doncs clar, nosaltres ens costa, cada any ens costa diners, doncs, el desbrossar, el tallar pins, el no sé què. Per què? Perquè, esclar, estàs invertint amb seguretat, al final, no? Perquè, esclar, vull dir, tenim unes feixes que fan, diguem, en pujada, per exemple, del torrent de la Mel, que nosaltres hi diem, doncs, clar, és ascendent, no? Que, clar, mantenir aquestes feixes que s'havien conreuat quan nosaltres érem petits, ara, esclar, cap de nosaltres les conreua, perquè, doncs, vivim a Barcelona, etcètera, etcètera. Però, esclar, per tant, ens costa uns diners, doncs, mantenir-ho cada any, però ho has de fer per seguretat. Clar, quan estem parlant d'aquests grans propietaris de terrenys o latifundis, quasi bé, no?
1: Sí.
0: Llavors, esclar, hi ha gent que sí que, per exemple, el Sobregrau, porten una política de neteja de boscos, vull dir, molt, molt seriosa, etcètera. Per què? Perquè els hi va tot en allà, no? Per exemple, el Can Sallent, el nou propietari, també va fent, a mica va netejant, etcètera, etcètera. Que passa que, per tant, sí que es fa, però potser no es fa prou. I llavors, que d'alguna manera es pogués incentivar des dels governs, es pogués incentivar, doncs, aquesta neteja dels boscos, doncs jo penso que és el que hauria de ser, vaja, jo penso. Com? No en tinc ni idea, eh? Però, perquè, esclar, sempre estem entre el públic i el privat i aquestes, però bé, jo penso que alguna solució s'ha de trobar, perquè si no acabarà cremant tot, eh? Això està clar.
1: I seria una llàstima per racons tan magnífics com el de Sant Sebastià de Montmajor, que crec que per aquest fet malaurat, que és el de l'incendi, s'ha acabat posant al mapa de moltíssima gent que ha descobert que existeix ara.
2: Nosaltres vam casar allà, a l'església.
1: Amb el retard, es van casar a l'església.
2: Nosaltres sí.
1: I el César es van casar a l'església amb el retaule que va pintar el seu avi, potser de fons.
2: Mira, que maco.
3: No, però jo, acompanyant les reflexions que està fent molt bé el senyor, jo sumaria les urbanitzacions que estan fetes sense cap tipus de permís, sense cap tipus de toma de foc, sense res, que estan sentenciades, perquè és impossible, és impossible ja.
0: Sí, és que,
3: saps, mira, què vull dir?
0: Si tu prens, per exemple, diguem, a veure com ho explico, diguem, l'exemple de Sant Sebastià, agafem l'exemple de Sant Sebastià i agafem l'exemple del Farell.
3: Exacte.
0: Per exemple, l'exemple de Sant Sebastià són tres grups de cases, tres serrats, diguem, que estan, fan un nucli, cada serrat fan un nucli, al voltant de, per exemple, el serrat de dalt, doncs al voltant de l'església fa com una sagrera, però totes les cases agrupades. El serrat del mig i el serrat de baix també, no? Hi ha una casa més antiga, per exemple, el serrat de baix és Can Codina, que és una casa del 1500, i llavors, diguem, doncs hi ha tot de, jo fent broma, va dir fent conya, fent broma, dic, són cases pareades del 1700, no? Però vull dir que... perquè són cases que es van tocant, no? Són una pa, amb un costat per l'altre i que van per davant i per darrere, no? I fan també tot un conjunt. Aquestes cases, diguem, són relativament fàcils de mantenir allunyades del foc.
3: Protegir.
0: Si tens la precaució, doncs, de fer aquesta neteja al voltant tant, etcètera. Però jo me'n recordo fa molts anys, vaig anar per un tema de Pla General Urbanístic de Sant Sebastià, etcètera, vaig anar a la Generalitat i en allà hi havia el cap de bombers de no me'n recordo, perquè jo estic parlant de fa molts anys. I em deia, diu, és que l'urbanització del Farell, diu, és una de les urbanitzacions més perilloses de Catalunya.
3: Imagina't.
0: Diu, perquè és com si agafessis és com si tinguessis un tablero d'escacs o de dames, no? O sigui, tens les caselles blanques i negres així, pam, posades, tal. Llavors n'hi ha unes, doncs, que estan habitades i que estan cuidades, i en altres parcel·les que estan, que no s'han venut i que estan, i que ningú les manté, etcètera. Diu, clar, en un cas així, i a més està a dalt de tot d'un turó, per lo que deia jo, diguem, de facilitat del foc.
1: Del foc que puja, exacte.
0: Sí, sí. Exacte. Llavors, diu, esclar, diu, una urbanització així és molt perillosa. Perquè hi és quasi ben controlable en aquest sentit de d'això, no? Per això comparava... ja sé que és molt bèstia, i per als veïns del Farell que em sentin a dir això,
3: us prego
0: que em perdonin, no? però esclar, si tu compares, diguem, el que és l'urbanisme d'un lloc com l'urbanisme d'un altre, és el que un de vosaltres deia, no?
3: Sí, sí.
0: Aquest urbanisme incontrolat. Doncs, que es va deixar fer i es va deixar construir allà on fos i com fos, doncs el mateix ho tens, per exemple, amb les riuades. Quan hi ha riuades, jo abans vivia, fa anys vivia a Palau Solità i Plegamans, i me'n recordo el 92, que jo acabava d'aterrissar amb la meva dona, acabàvem d'aterrissar a Palau, i va haver una riuada que venia de Caldes. A Caldes un dels ponts va fer com un tap, i després pels arbres i per la brutícia que hi havia tot això, i després va baixar a lo bèstia tota per la riera de Caldes fins a Palau, i en allà hi havia l'urbanització de la Pineda. Doncs en aquell moment els alcaldes, estem parlant dels anys 60, havien deixat construir a dins del que havia estat l'antiga llera de la riera. Clar, quan l'aigua recupera el seu espai, s'emporta tot el que té per davant.
3: Claro.
0: Exacte, s'emporta tot. Doncs aquest és el problema, i a València ens passa el mateix, etcètera. Aquest és el problema de les males planificacions urbanístiques o les manques de planificacions urbanístiques quan hi ha desgràcies. I la naturalesa sempre acaba ocupant el seu espai. Vull dir, perquè l'home és molt pretensiós, no? I diu, això, jo domino la naturalesa, i una punyeta. La naturalesa agafa el seu camí quan toca.
2: El tema dels espais bruts, com comentava abans, entenent que els sotaboscos no estan fets, jo crec que és un altre meló que segurament es tocarà, segurament, perquè també doncs s'ha de tocar. Però vaja, hi ha poques sortides, o hi ha el civisme, no? O hi ha les sancions, no? D'alguna manera... I llavors això, doncs, d'alguna manera s'haurà de fer. Malauradament, a vegades s'han de fer coses que no ens agraden, però sí. Si no ho fem per iniciativa pròpia, això se'n va, doncs, al carallo, no?
0: Exacte. Però pensa que... Clar, és això que deies, no? Diguem, del civisme. Jo he vist encara, ara, vull dir, aquest hivern, gent pujant per la carretera de Sant Sebastià, anar fumant i tirar la colilla per la finestra.
2: Sí.
0: Vull dir,
2: sí.
0: És que... perquè no portes una màquina de fotografiar en aquell moment, perquè és que si no n'hi havia per denunciar-lo. Hi ha una vegada, fa anys també, un anava darrere un cotxe, no? I havíem passat la carena del Farell, baixàvem cap a Sant Sebastià i portava un cotxe davant, i el tio va i tira la colilla encesa a la carretera. Jo vaig parar, vaig agafar la colilla i vaig dir, bueno, la carretera s'acaba a Sant Sebastià, s'acaba a l'església, ja t'agafarem allà. I quan va parant allà, vaig parar al costat, agafo, encara pitjor, agafo la colilla i li dono la colilla, o li tiro a dins del cotxe, no me'n recordo què vaig fer, i de dins del cotxe surt un tio que em feia dos com jo. Jo ja faig 1,83 m, i tens 100 quilos i pico, i el tio em feia dos com jo. Vaig pensar, aquest tio t'inflarà la... perdó. I, però no, vull dir, li va fer tanta vergonya, per sort, li va fer tanta vergonya, diguem, aquest incivisme, que, clar, jo li vaig fer tota una reflexió, no? Diguem, amb el bosc, la colilla, etc etc. I el tio va demanar excuses. Però vull dir, això fa anys, però que encara ara hi hagi gent que tira la colilla per la finestra, escolta, no ho sé, saps què vull dir? Potser, potser la solució seria prohibir deixar, vull dir, que ja no es deixés fumar els cotxes.
1: És complicat, jo, això ja, eh?
2: Un altre meló,
1: No volem, no volem més melons per la taula, ja, que en tenim uns quants, ja. Antoni Vila, veí de Sant Sebastià de Montmajor, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada, per les explicacions. Estarem pendents de com evoluciona tot plegat. Moltíssimes gràcies, molt bon dia.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Adéu-siau.
3: Adéu.
1: Sí, són moltes reflexions les que hem de fer, les que s'hauran de fer, i ja adverteixo per missatges que estan arribant per terra, mar i aire, que sigui quina sigui la decisió que es prengui, ja no tant amb l'incendi, sinó amb l'escaldàrium, provocarà rebuig, provocarà males cares, provocarà indignació, sigui d'una banda, sigui d'una altra, sigui quina sigui la decisió que es prengui, perquè per part nostra, des de Ràdio Caldes, en cap cas ens hem posicionat en cap,
2: no.
1: En cap decisió, al contrari.
2: Imparcials, imparcials.
1: Al contrari, que simplement hem plantejat la pregunta. Per tant, qui hagi de prendre la decisió, que la prengui, i veurem el que es decideix. 19 minuts i ens plantem a les 12 del migdia, en principi l'hora en què acabarem aquest especial, perquè sembla que haurem d'estar pendents del que passi la tarda. Tampoc no podrem avançar massa més. Abans, però, anem a setmanat al centre de control de trànsit, a veure si hi ha alguna novetat. Òscar, bon dia de nou.
4: Hola, bon dia, Xavi.
1: Com va la calor, primer de tot?
4: Doncs bé, som a l'ombra, que almenys corre una miqueta d'aire, però tot i així s'està prou bé.
1: Perfecte. Explica'ns com està la cosa des d'aquí.
4: Doncs bé, ara mateix no es veu cap columna de fum, llavors...
1: Gran notícia.
4: Podria ser una bona notícia. I es veuen ja les clapes que ha deixat el foc. És a dir, des del punt de control aquí a l'Institut de Sant Manat tenim una visió del que seria la Serra Llisa, que connecta amb el Pic del Farell, amb el Pic del Vent, perdó, i podem veure tot el que és la zona afectada. I es veuen les clapes del foc.
1: I realment és molt visible, és molt palpable, eh? L'impacte que ha tingut les flames a la muntanya.
4: Sí, es veu bastant clar. El color dels arbres, i ja només que es veu alguns trossos de terra, el que seria una zona més groguenca.
1: I has pogut anar parlant amb veïns, amb persones que s'hagin pogut anar acostant fins aquí, fins al punt de control de Sant Manat?
4: Sí, he parlat amb el Francesc Cadafalch, que és el regidor de Medi Ambient i Natura de Sant Manat, que va exercir també com a alcalde accidental.
1: De l'accidental, recordem-ho, sí, va ser el segon accidental, diguéssim. Sí,
4: en el primer dia, que l'alcaldessa estava de vacances. Llavors, ens ha explicat, posant-nos una miqueta de cara i ulls a tot l'incendi, gràcies a la web del mapa del Catastro Espanyol, que, si volen, els oients també ho poden buscar i et situa una mica les zones que han estat més afectades. Com bé sabeu, va començar el camp de conreu davant del polígon de Mas d'Encisa, i la zona exactament és el coll dels Rossinyols, com ens ha comentat en Francesc. I des d'aquesta primera carena van enfilar-se dues més fins a arribar a prop de la Roca del Corb, el que queda a l'esquerra del castell de Guanta,
1: sí.
4: I llavors va agafar una direcció, perquè el vent anava cap a l'est, i va agafar direcció a la Serra Llisa, més enllà del castell de Guanta. Llavors és entre el castell i la Serra Llisa que la direcció, que el vent va empujar cap al Farell, direcció del Pic del Vent.
1: Que és, llavors, és per on hi ha la pujada directament cap allà.
4: És aquesta zona la més afectada, podríem dir. I on es troba el bosc de Guanta, que és on hi viu gent, o almenys hi ha vivenda i habitatges, podríem dir que no se sap si hi viu gent com a tal o són segones residències, perquè ens ha comentat en Francesc que moltes d'aquestes cases són il·legals, per així dir-ho, que no estan al padró municipal. Llavors hi ha unes altres que sí, però la majoria no pertanyen al padró municipal.
1: Per tant, no, per tant, no es tenen ubicades, no es tenen identificades.
4: Correcte. I aquest matí ens informaven que hi havia dos immobles afectats i com el Francesc va ser-hi ahir a la tarda a la zona, doncs ens ha comentat que els dos immobles afectats estan bastant cremats, que no saben, que no ens poden informar encara si són cases o coberts, però que pertanyen a la mateixa finca. Això sí que ens ho ha comentat i que estan ben cremats.
1: Sí, papa, per si algun dels nostres oients es vol ubicar una miqueta més per aquest recorregut que feies detallat de la zona més afectada per aquest incendi, bàsicament fins a la zona del Castell de Guanta, pel que has explicat, això del coll dels Rossinyols, fins a la Roca del Corb, seria tota aquesta zona que habitualment cobreix la cursa que s'organitza des de Sentmenat, que és la cursa de Guanta, de la pujada de Guanta, que es fa habitualment des de fa molts anys. Seria aquesta zona per on precisament puja aquesta cursa la que ha quedat més afectada per aquestes flames. A partir d'aquí, pel que has explicat, hauria pujat en direcció cap al Farell, cap al Pic del Vent i cap a la Serra Llisa per les dues bandes, per una banda per la zona de la Font Falsa i per l'altra banda per aquesta carena que puja directament cap a dalt, cap al Farell.
4: I entenc que... Banda...
1: Digues.
4: Sí, just avall del torrent de Guanta.
1: Just abaix del torrent de Guanta, que és el que alimenta, recordem-ho, és el que alimenta el salt de Guanta, el salt d'aigua que hi ha a sota el castell, i és per aquesta banda per on també hauria pogut pujar aquesta segona banda. Aquí seria el flanc esquerre, per dir-ho d'alguna manera, del foc. El flanc dret seria el que hauria pujat per l'altra banda directa des del castell cap a dalt, cap al Pic del Vent. Estava preocupat pel que havia vist el regidor, el Francesc Cadafalch?
4: Ara mateix es mostrava bastant tranquil. Sí que és veritat que ens ha comentat que a prop del restaurant i hotel del Farell es van trobar tres clapes de foc ben separades. És a dir, que el foc no havia pujat tant, però que aquests focus secundaris que havien estat segurament produïts per les pinyes dels pins, bueno, es qualificava de granades, perquè no havia travessat la Serra Llisa per darrere i el que és el Pic del Vent, hi havien caigut algunes pinyes que havien originat tres focus al costat del restaurant. Llavors, aquest són el perill d'aquests focs secundaris que venim remarcant durant tot l'incendi i fins i tot havien pogut arribar al restaurant i hotel del Farell.
1: Precisament des d'on els bombers estaven agafant l'aigua de la piscina d'aquest hotel. Per tant, entenc que es referia a la part del darrere, que és per on va saltar a les hores més crítiques de l'incendi aquestes flames i van arribar fins a l'hotel del Farell, que això ja és directament el cor de l'urbanització.
4: Correcte. Sí, hi havia algunes clapes, eren producte de les pinyes.
1: Déu-n'hi-do, una informació que fins ara no s'havia explicat i que suposo que mica en mica la que es vagi podent circular per totes aquestes zones anirem veient totes aquestes sorpreses de l'evolució del propi incendi.
4: Jo ara t'anava a comentar que s'havia fet un comboi de premsa, bombers de premsa havia organitzat un cotxe amb quatre espais habilitats on, bueno, han anat diferents mitjans. Una codinenca hi ha estat, la Gemma, llavors segurament puguem tenir imatges.
1: Fantàstic. Doncs n'estarem pendents a veure quines són les imatges d'aquesta...
4: També,
1: digues.
4: Per aclarir una mica la situació i donar una miqueta d'optimisme, hi ha bombers esperant aquí a la zona on som, a la zona del punt de control, i estan esperant per intervenir. És a dir, que hi ha molts efectius que romanen a l'espera al punt de control per poder entrar, perquè suposo que la cosa no està tan calenta com ahir.
1: No, no.
4: Llavors, en aquest punt, dono una mica de tranquil·litat.
1: Pendents d'aquests focus secundaris que són els que ja ens advertien a primera hora del matí, que són els que més por i més
4: Correcte.
1: Perill generen. Òscar Guijarro, moltíssimes gràcies per tota l'explicació. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau, molt bon dia. Recte final d'aquest quart programa especial, 10 minuts i les 12. Ens queda una última trucada que intentarem fer per tornar d'alguna manera a un dels punts que podríem considerar clau en aquesta evolució de l'incendi. Estem parlant de la zona de Sant Sebastià. Parlàvem amb l'Antoni, però diguéssim que la responsabilitat o la cara visible des de Sant Sebastià de Montmajor és l'alcaldessa pedana, que és l'Anna Moreno. Anna, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Com està la situació amb els veïns de Sant Sebastià de Montmajor?
5: No, la situació amb els veïns molt tranquil·la, molt bé. Vull dir, van passar abans d'ahir una miqueta més de por per la nit, però vull dir, ja crec que s'han acostumat i tot, estan tranquils.
1: Ja ho han assumit, no?
5: Molta calor, sí, ja l'han assumit, sí.
1: La imatge, per això, deu ser impactant, no?, de veure el foc a dalt.
5: Bueno, feia impactant, feia pànic. No és només que impactant, feia pànic. Però jo és que no he estat, és que he tingut la sort que vaig baixar el dilluns perquè venia ma germana de fora i no he estat a dintre, però he estat en contacte contínuament amb ells. I va haver una nit que sí que era impactant per l'olor, pel fum, perquè no es veia gens i llavors... Però bueno, ho tenen assumit ja.
1: Entenc que treballa...
5: Esperem que demà...
1: Digui.
5: Demà puguem entrar-hi al poble.
1: Demà? Per tant, dona per fet que avui encara no?
5: No, encara no ho crec, no ho crec, no ho crec.
1: Està en contacte no amb l'Ajuntament, entenc?
5: Sí, estem en contacte, sí.
1: Què li transmeten?
5: Avui, de moment, fins a última hora, no ens diran si podem pujar o no pujar. De moment, encara no. Encara estan treballant amb el foc.
1: Sí, continua,
5: suposo que ho sabeu,
1: sí,
5: vosaltres.
1: Sí, continua actiu, sí, continua actiu. I amb molts
5: focos
1: secundaris.
5: Clar, és que on estem nosaltres és molt difícil de sortir si hi ha un foc. A vegades és millor prevenir una miqueta més. Vull dir, suposo que aquesta nit ens diran alguna cosa, aquesta tarda ens diran alguna cosa més.
1: Sap quantes persones hi ha ara mateix a Sant Sebastià de Montmajor?
5: A Sant Sebastià, més o menys, jo crec que hi ha ara, si no m'equivoco, són... Perquè han sortit... avui han sortit uns perquè tenien que anar al metge, unes 8 persones.
1: Unes 8 persones, totalment localitzades, sí. Identificades, sí, i controlades, sí, per si s'hagués d'actuar, no?
5: La policia, a l'Ajuntament, la policia, tots tenen el telèfon, els noms, ho tenen tot, per qualsevol cosa.
1: I vivint una situació així des de la distància, pel que comentava, no sé si encara és pitjor. Per aquesta impotència.
5: És pitjor perquè no estàs veient la impotència que tens de no veure què pot passar, què pot haver-hi o... Però bueno, jo suposo que ho tenen molt assumit. Els moments estan treballant molt bé. L'Isidre està contínuament pendent de tot i jo suposo que qualsevol cosa que fossi correrien de pressa a anar a buscar i ajudar els que estan allà. Vull dir, això ho tinc claríssim.
1: Ara parlàvem amb l'Antoni Vila.
5: Sí.
1: I ens explicava també una miqueta, ens feia les reflexions aquestes de la gestió, de la neteja, del que costa pels propis veïns mantenir l'espai net i adequat precisament com a protecció, i la reflexió que s'han de fer de com gestionar totes aquestes coses.
5: Jo porto molt de temps, molts anys darrere d'això, i sí que és veritat que si tu comences des del quilòmetre 11, que és el 0, que és el càmping que passes del pont, tota aquella pujada, tots els arbres estan completament secs. Vull dir, després ja comences allà, estan caigut. Totes que han caigut s'han tallat i estan tirat amb una banda.
1: Sí, a la Cuneta. Vull dir,
5: el perill, sí, a la Cuneta, vull dir, no sé si heu pujat. Sí, llavors, clar, fins a Sant Sebastià fa pànic. Vull dir, el que hi ha hagut ara ha sigut una mica de respecte, però clar, la por la tenim ara mateix, perquè amb aquestes calors i cada vegada les onades que venen noves, clar, tota l'entrada que tenim de Sant Sebastià jo crec que seria pitjor que el que està passant, eh? Perquè llavors sí que no en sortiríem, pensa que seria tota una pujada fins al Farell i després a Sant Sebastià, sí. I la por que ens fa ara és això, vull dir, tota aquesta pujada a la carretera, tot aquest bosc que tenim, doncs que està tot molt sec, molt sec.
1: Ara ens comentaven el nostre company des del centre de control d'aquest incendi que s'ha instal·lat a Sant Manat, que algunes de les persones que han anat a fer observacions han trobat, per exemple, tres punts cremats ja a tocar de l'hotel del Farell, a l'hotel del Mas Farell, que va saltar directament.
5: Els nois Sí, han saltat. Gràcies a l'hotel del Farell, que està el Toni i el Leo, que són dos germans, han donat l'aigua, han pogut agafar l'aigua de la piscina, i han ajudat moltíssim. Vull dir, jo suposo que això també ha influït molt en que no baixessi cap a baix del Farell,
1: Sí,
5: m'entens?
1: però que el foc ha saltat fins allà, des del
5: Sí,
1: punt...
5: ha saltat. No ha arribat, fins al punt, al Pin del Vent, que és una mica més amunt, però sí que ha saltat, sí. Sí.
1: Doncs haurem de veure quina és la imatge que ens queda un cop hagi passat tot això. La notem bastant tranquil·la, per tant, això ens transmet optimisme, que és important per nosaltres, però sobretot per les persones que ens estan escoltant, que ens costa, que moltes d'elles són del Farell, perquè és la manera que tenen de que els arribi aquesta informació a través de Ràdio Caldes. Per tant, ens quedem amb aquest punt d'optimisme, ni que sigui per acabar aquest especial d'aquest matí. Moltíssimes gràcies, Anna Moreno, alcaldessa Padana, i estem en contacte.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: 5 minuts i les 12 tanquem el programa d'avui, com sempre, amb aquestes reflexions. Montse, César, vosaltres que també heu estat des del principi, què? Per acabar.
1: Jo, perdó, endavant, César.
2: No, tu.
1: Doncs res, doncs jo ara començaran els pitjors moments, no? Que són de 12 a 6 de la tarda. I res, hem d'aguantar, hem d'esperar, i jo crec que tot el que estan dient ara últimament, tot el tema dels bombers, ens està portant doncs una tranquil·litat i una calma, no? Però que hem d'esperar ara aquests moments, que són des de 12 a 6, que seran els moments crítics.
0: Sí, precisament ara entrarem en el moment més crític de la jornada i de l'incendi.
3: Amb temps, com sempre, hi ha optimisme per resoldre aquest problema, que jo crec que aquesta tarda-nit tindrem per haver això bones notícies, la veritat.
1: Jo també.
0: Esperem-ho, que estarem per explicar-les si cal, i si no són bones notícies també estarem per explicar-les pel que sigui. Avui no l'hem fet servir massa al nostre centre de dades, no hi hem connectat masses vegades, però no podíem acabar aquest especial sense connectar amb el centre de dades. Pepe Santos, bon dia. Sí. Com està la cosa? A veure com van les banderetes, com va el vent, com pinta la cosa.
4: Les banderetes estan més tranquil·les que ahir, que ahir és bona senyal. Però com bé deia la Montse, ara arriba el moment dur, no? És a dir, la pujada del sol, de la calor, els vents, etc. Estem en una situació molt semblant a la d'ahir, a la d'abans d'ahir. És a dir, no hi ha canvis apreciables.
0: Més temperatura, potser, un punt més de temperatura.
4: La temperatura, sí. Jo saps que mesuro bàsicament el vent. La temperatura és la que és, la sensació tèrmica és una miqueta per damunt de la d'ahir. La humitat ha baixat, és a dir, el grau d'humitat ha baixat, malauradament, i ara venen els moments crítics, amb aquesta pujada...
0: 37 graus,
4: sí.
0: Encara a les 12 del migdia.
4: I la sensació tèrmica en deuen ser... 39, 40, 41, no?
0: Sí.
4: La humitat més baixa. Bueno, el vent continua sent... Es reprodueixen els impuls d'aquests darrers dies. Hi ha hagut un moment a primera hora del dia que hi havia unes bones notícies, però després, malauradament, ha canviat. A les 2 del matí estàvem a 2 km hora de velocitat del vent. El que passa que també havia girat molt, gairebé 250. Ens estem movent de 155, 170, 180. Havia girat molt, i és raro. Ha tornat a la mateixa direcció. Jo vull creure, i ho desitjo, més que creure, ho desitjo, que pels bombers aquesta constància almenys no els hi depari cap sorpresa de canvis de vent, perquè aquesta sorpresa que ens hem emportat de les pinyes, aquestes voladores, bombes volants, clar, és una explosió, però que després s'ha de transmetre.
1: I tant.
0: Sí, hi ha d'agafar.
4: Ojalà. És a dir, potser, repetint com ahir, que estàvem acollonits fins a les 6, i a les 6 ens vam moderar una miqueta.
0: Correcte.
4: Prudència.
0: Amb aquesta prudència.
4: Prudència.
0: Doncs pràcticament les 12, Conxi, tu mateixa, punt i final, a un matí també de moltes emocions i molt intensa.
5: A mi, si em deixeu, si el senyor que tenim allà al control em deixa parlar, doncs faré el que avui ja he fet en un principi, que és aquest test d'obertura, però avui és test de tancament.
0: Endavant, oi tant.
5: Hi ha dies en què el territori es posa un límit que no és una línia al mapa, ni un camí, ni una carretera, un límit que és una pregunta. Fins on podem ignorar el que ens sosté? El farell, aquest dia, és exactament això, un límit que crema. No és només una muntanya, és la frontera natural que ens defineix, la que ens envolta, la que ens dona forma. És el lloc que marca on acaba el poble i on comença la vida, podria dir, salvatge o forestal, no? És el punt on la natura i la comunitat es troben i reconeixen. I avui aquest límit encara continua en flames. I quan un límit crema, no només és per territori, és per orientació. Aquests dies el farell ens ha obligat a mirar cap a dalt, a mirar el fum, a mirar el cel, a mirar el que sempre hi ha estat i que potser no havíem mirat prou. Ens ha obligat a escoltar el que passa quan el bosc parla amb foc. Ens ha obligat a entendre que el territori no és un decorat, ni un paisatge, ni una postal. És una responsabilitat. El foc avança, retrocedeix, torna a avançar, genera focus secundaris, dibuixa perímetres impossibles, desafia la lògica i la paciència. Confinaments, restriccions, carrers tancats, veïns que no poden tornar a casa, cendra que vola quilòmetres, un parc natural que avui és inaccessible. Tot això és greu, sí, però hi ha una cosa que és encara més important, la manera com ho vivim. Perquè un incendi no només crema bosc, també crema la idea que teníem del territori, crema la comoditat de pensar que sempre hi serà, crema la distància que a vegades posem entre nosaltres i la muntanya. I per això som aquí, perquè informar no és només explicar què passa, és reconstruir el sentit del que passa, és donar veu a qui ho viu, és fer comunitat en un moment en què la comunitat és imprescindible. Avui hem obert de nou els micròfons perquè el farell continua cremant i perquè el límit que crema ens obliga a reaccionar, a escoltar, a preguntar, a estar-hi. Amb aquesta mirada tanquem aquest programa especial d'avui Radio Calda, dedicat al seguiment de l'incendi del farell i aquest quart programa. I queda clar que aquest incendi no és només un fet, és una pregunta que ens interpel·la com a comunitat, com a territori, com a poble, una pregunta que no podem deixar de repetir i que ja l'he dit diverses vegades. Què més ha de cremar perquè reaccionem? El farell continua lluitant i nosaltres també. Bona jornada, Caldes, cuideu-vos, cuideu el territori.
0: Doncs ens prenem aquestes paraules. Cuideu el territori, cuideu el farell, que és el nostre pulmó verd, és el nostre espai. Alguns parlaven del jardí del darrere, doncs el del darrere o el del davant és igual, però és el farell i n'estarem pendents també del que pugui donar de si en la jornada d'avui. Com dèiem, ara comencen les hores més crítiques en el que pugui devenir d'aquest incendi. Des de Ràdio Caldes, com sempre, n'estarem pendents d'explicar-vos tot el que pugui donar de si aquest incendi fins que puguem donar la bona notícia de que està controlat o, tant de bo, extingit. Moltíssimes gràcies, Montse Pellicer, César Arquer, Pepe Santos i Conchi Santo... Conchi Sánchez, perdó. Moltíssimes gràcies un dia més per acompanyar-nos.
5: I òbviament
0: a l'Òscar Guijarro, a la Raquel Puig, a totes les persones que han col·laborat, al Monter, als controls tècnics i a tota la gent de Ràdio Caldes. Gràcies per acompanyar-nos un dia més, una nova edició d'aquest programa especial, d'aquesta programació especial de Ràdio Caldes, que com vaig dient i vaig repetint, aquí estem per fer la nostra feina com a servei públic, acompanyar-vos i informar-vos.
5: I gràcies, Xavier Sala.
0: Moltes gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau, molt bon dia.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

vas aguantar massa el plor. Ningú coneixia com tu els fruits i les flors.

No ho sé, tampoc pensar les coses ni jurar-me que mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees de terreny. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien a estabilitzar-lo aquest vespre si no hi ha represes durant la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra, en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres, 8 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona, desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als 80 euros per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto al foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentider el règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants al govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual, amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Macba.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Els esports, Jordi Cervantes, el Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les properes hores, aquest vespre, si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees de terreny. Última hora, des del centre de control, amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs mira, ens hem allunyat una mica del centre del control. Som a l'urbanització Boscos de Guanta, una de les urbanitzacions afectades per aquest incendi. De fet, les persones que viuen aquí ara mateix estan evacuades i es manté el confinament tant del Farell com del barri de Sant Sebastià. La resta de zones que estaven confinades, barris de Castellar del Vallès i de Sentmenat, doncs ja s'han pogut desconfinar. Com deia, hi treballen 384 efectius, són 92 dotacions de bombers terrestres, 9 aeris i 2 hidroavions del Ministeri que s'han unit fa molt poca estona a l'extinció d'aquest foc. Com deia, hores clau pel que fa a la temperatura i també a l'entrada del vent de marinada, i així ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció d'aquest incendi.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Al llarg d'aquest matí també hi han estat treballant membres del GREC, del grup d'estructures col·lapsades de bombers, que han estat analitzant quin impacte ha tingut l'incendi amb dues construccions afectades en aquests boscos de Gualba.
0: Gràcies, Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca. I els alcaldes i alcaldesses de l'Anoia, afectats per l'incendi que ha cremat més de 500 hectàrees des de dilluns en aquesta comarca, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i de Treball, en Miquel Samper. Volem saber com ha anat aquesta trobada. Laia Serarols, Canal Taronja, Anoia.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees de terreny, la major part de superfície forestal. Ara sorgeixen els interrogants sobre si l'incendi era evitable o no i què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís.
4: En aquest sentit, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, admet que toca fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar, però defensa la feina feta en la gestió i prevenció de l'incendi. Són declaracions a la xarxa.
10: El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pel grup bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
4: Avaluar el perill de possibles caigudes d'arbres sobre el vial i tornar a condicionar els camins que han fet servir els vehicles pesants aquests dies són les dues principals accions que es proposa al Consorci per tornar a la normalitat.
0: En relació amb aquest foc, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui a la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Soles, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
12: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques, perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
13: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
11: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
14: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunte, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
13: Sí. perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
11: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. De fet, Port Bo ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. És la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la subdirectora.
15: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Les crides a la prudència es redoblen en el cas del bany. Des de l'inici de la temporada, 12 persones han mort ofegades a Catalunya a platges i piscines. La darrera és una nena de només 6 anys, ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
16: La Paeria de Balaguer ha decretat un dia de dol oficial per la mort ahir al vespre d'una menor a les piscines del barri del Secà. Arran d'aquests fets, des del consistori expliquen que les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i que s'ha decidit suspendre les activitats organitzades per les diferents àrees de l'ens municipal. Per tant, s'anul·la l'activitat esportiva prevista per avui dimecres a la piscina del poliesportiu i també el cicle de monòlegs a la plaça del teatre. Pel que fa a les piscines municipals del Secà, la Paeria ha decidit mantenir-ne l'obertura tenint en compte la situació d'altes temperatures i l'episodi d'onada de calor que afecta el territori. En aquest context, es considera que aquestes instal·lacions continuen prestant un servei essencial com a refugi climàtic per a la ciutadania. Anna Profitós és la paera d'Educació de Balaguer.
17: Volem donar des de la paeria el nostre condol a tota la família, a totes les persones que coneixien a la petita i sobretot també a tota la comunitat educativa de Balaguer, que també és una part afectada, i també donar el nostre agraïment a totes les persones que van col·laborar en les tasques d'assistència a la menor.
16: Avui a les 6 de la tarda es realitzarà un minut de silenci en respecte a la menor en les dues piscines municipals de la ciutat.
1: Notícies en xarxa.
0: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
19: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
18: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
20: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
18: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. La tendència més adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
21: Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
3: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: És un quart de 3. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
23: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
22: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: Encara en relació al lleure educatiu, els responsables de cases de colònies i albergs encara en una tardor sense reserves i desastrosa, fruit del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. El sector alerta que moltes cases de colònies no podran subsistir. Olot FM, Gerard Puigdemont.
24: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs a Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encara en a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret. Werner Estellés, vicepresident de l'associació.
25: Segurament no, segur. Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat. Estem parlant amb el departament, fins i tot empresa s'ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs.
24: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any, amb l'augment de visites a la Fageda.
0: I encara en clau educativa, la Intersindical denuncia els Mossos d'Esquadra per les infiltracions en una assemblea de docents.
4: Consideren que s'ha vulnerat els drets de reunió i protesta i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. El sindicat vol que la justícia reconegui que l'actuació no va ser correcta i evitar noves infiltracions.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En el capítol internacional, les borses europees tornen a marcar números vermells. Avui el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto al foc a l'Iran.
4: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent, que puja un 4% i frega ja als $78.
0: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la inversió en defensa.
4: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
0: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat a un primer filtre al Parlament. Ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
4: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat a al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
0: I us ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
5: Vemos aquí un col·lectiu que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
2: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: I aquest matí les adoberies de Vic han estat l'escenari de la presentació de la 17a temporada de música, arts i escena de l'Atlàntida. L'emplaçament no ha estat casual, ha servit per contextualitzar un dels plats forts de la programació, el musical Tots els colors del riu. El 9FM, Xènia Danés.
6: Aquesta primera part de la temporada inclourà 43 espectacles repartits en 55 funcions, una xifra poc habitual en equipaments d'aquestes característiques que respon a la voluntat d'ampliar les representacions dels espectacles amb més demanda. Ho explica Montse Catllà, directora general de la Fundació L'Atlàntida.
7: Demanda són tots els colors del riu, els Pastorets de Vic, no cal dir-ho, que ja fem les tres funcions tradicionals, el Hamlet de l'Albert Pla i en Peyu, o la Sarsuela, de cançó amor i d'amor i de guerra.
6: Alguns dels espectacles, de fet, ja han exhaurit les entrades. Paral·lelament, aquest any a Vic neix el Festival Canalla, una proposta centrada en el món del llibre i estretament vinculada a la tradició literària de la ciutat.
0: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha acordat concedir el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch. Ho fa en reconeixement d'una trajectòria professional excepcional que ha esdevingut, apunten, un referent del periodisme català.
4: La Junta de Govern de l'ENS destaca que Bosch ha dedicat més de 4 dècades al periodisme, exercint-lo sempre amb rigor, independència, honestedat i una vocació inequívoca de servei públic.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala, oi?
8: Sí, bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veurà amb el Club Semei, el Club Luceneig i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Aquest curs, la Champions ha patit alguns canvis i l'equip dirigit per Javi Rodríguez tindrà com a objectiu arribar a la final a 4 que es disputarà a principis de maig. I aquest migdia també s'han sortejat 2 competicions europees més, a la Champions League femenina, que hi tornarà a competir la penya. El Joventut ha quedat enquadrat en el grup H i se les veurà amb el Telecom Basketsbon, el Ney Penlik Herzlia i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà en conjunt verd i que verd i negre i que començarà la competició el 6 i 7 d'octubre. I també el bàsquet Manresa doncs sap els seus rivals de l'Eurocup, el grup D, amb el Mònaco, el Beşiktaş turc, el Ulm alemany, la Roma italiana, el Lietuvos de Lituània, el PAOK grec i el Botvegard de Bulgària. En futbol, avui s'ha presentat ja oficialment Kolinchy Harman, el defensa central que ha fitxat l'Espanyol per aquesta temporada. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol també ha presentat o ha fet oficial aquest migdia el fitxatge de Carla Morera, que arriba amb ganes de vestir la blanquiblava.
9: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
8: I és que Carla Morera va jugar al Kobe japonès i arriba procedent del Racing Power de Portugal. A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Yanis Rahmani, procedent del Cartagena, equip en qui es va enfrontar el Sabadell aquest any. Adrià Arroyo, Ràdio Sabadell.
10: Allà ha estat durant l'última mitja temporada anotant un gol cada 86 minuts, un total de 6 en 17 partits. Va compartir vestidor amb el sabadellenc Marc Jurado, que a Ràdio Sabadell ha avalat així el fitxatge del francès.
11: Tiene un muy buen uno contra uno cuando juega de extremo, pero cuando juega tanto de 10 como de 9, pues es un jugador con muchísimo gol. Yanis también aporta muchísimo defensivamente, es un trabajador y un currante, y la verdad que es un jugador, un fichaje muy, muy bueno para la segunda división.
10: Amb 31 anys, enguany encetarà ja la seva setena temporada a segona divisió. Ja ha militat a la categoria de plata amb equips com l'Almeria, el Lugo, el Màlaga, l'Eibar, el Tenerife i ara també el Sabadell, amb el qual ha signat per una temporada.
8: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la paeria i el conjunt del Segrià. En la primera trobada, l'entitat blava va presentar el projecte a Quarta Catalana, el paer en cap, Fèlix La Rosa, i el regidor d'Esport.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la rampa.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: La millor selecció musical d'aquest estiu, la música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest mateix vespre si no hi ha represes al llarg de la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
3: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
1: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. Última hora del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre. Però

0: que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
2: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona, ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
3: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
1: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
2: Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
1: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
2: Aquesta matinada s'ha trencat un alto el foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentider el règim iranià.
1: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
2: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
1: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba.
2: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
1: Els esports, Jordi Cervantes. El Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
4: Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenec i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
1: El control de Soivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les pròximes hores si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees. Última hora amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
6: Bon dia, doncs. Bé, com deia, són gairebé 400 efectius, entre ells 92 dotacions terrestres dels bombers, 9 mitjans aeris i més 2 hidroavions del Ministeri, dels anomenats FOCA. Confien, com dius, avui poder, com a mínim, estabilitzar aquest incendi que crema des de dimarts al voltant de les 2 del migdia. Es va iniciar aquí a Sentmenat, però ja afecta el terme de Sentmenat i de Caldes de Montbui. La urbanització Boscos de Gualba continua desallotjada i es manté el confinament també tant a Sant Sebastià de Montmajor com al barri del Parell de Caldes de Montbui. Com deies, també aquestes hores seran claus. Ara el termòmetre marca 40 graus, és el punt màxim de calor del dia i l'entrada del vent de marinada també pot condicionar l'extinció d'aquest incendi. I ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
7: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, de les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
6: Un incendi que ja ha afectat 200 hectàrees, segons les darreres dades dels agents rurals, i que té un potencial de 2.000 hectàrees.
1: Gràcies, Gemma Permanyer. Des d'Ona Codinenca, el que està estabilitzat és el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, recordem, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Samper. Canal Taronja, Anoia, Laia Cerarols.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
1: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, sobre el qual el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que, presumptament, va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Soles, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
11: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques, perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
12: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
10: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
13: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunte, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
12: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
10: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
1: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. Trigarà uns dies encara. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
2: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la seva subdirectora.
14: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
2: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
1: Doncs justament l'emergència climàtica ha fet fer un pas endavant a l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, per protegir els treballadors que fan la seva activitat al carrer. L'Ajuntament ha adquirit 21 pulseres intel·ligents per al personal de la brigada municipal. Es tracta d'una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
15: Estos dispositius controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta: sonora, lluminosa i per vibració. Quan la pulsera avisa, el protocol és clar. El treballador s'ha d'aturar, buscar una ombra i hidratar-se immediatament. Però esta no és l'única mesura. La Ràpita també ha adaptat els horaris i les tasques de la brigada, evitant les hores de sol directe, com les 12 del migdia, per les feines més pesades a primera hora del matí. A peu de carrer, els treballadors ja noten els beneficis beneficis d'esta tecnologia. Joan Joaní Safont, membre de la brigada municipal, destaca la seguretat que els aporta, especialment quan treballen en equip.
16: Si, per exemple, me pita a mi, a mi no li pita, doncs estem treballant junts, doncs, com es coinciden, es veia, som els dos a la sombra, som els dos.
15: Amb aquesta iniciativa, el consistori rapitenc reforça la prevenció de riscos laborals en un context on els episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents i intensos.
5: Notícies en xarxa.
1: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
3: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
17: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
18: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
17: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes, amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. És una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. De fet, només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia catalana n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
20: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar el focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar el focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
19: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
1: Pràcticament 3/4 de 3, prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any per al Parlament, per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments per als més joves. Esther Minguell, bon dia.
21: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada 3 menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
22: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
21: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir 2 setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
1: I de moment el que tenim són novetats de cara al curs que ve. Les escoles incorporaran infermeres per atendre alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Després d'una prova pilot que s'ha fet a 57 centres, la previsió és estendre-ho arreu a partir d'aquest curs vinent. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
0: Els departaments d'Educació i de Salut han fet un pilotatge per poder brindar cures als alumnes durant l'horari lectiu perquè l'escola sigui realment inclusiva. Així, a més de fer prevenció a cada centre, una infermera i una tècnica en cures atendran infants que poden tenir des de necessitat de cures puntuals fins a suport sanitari diari perquè tenen una situació de salut complexa. La directora de Planificació del Departament de Salut, Aina Plaza, explica com funcionarà.
4: Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius. Estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura del tècnic de cures en auxiliar en infermeria.
0: Educació i Salut han presentat els resultats del pilotatge a la Regió Metropolitana Nord, a Granollers.
1: Moment per a la informació internacional. Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto al foc a l'Iran.
2: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent puja un 4% i frega els $78.
1: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la manca d'inversió defensa.
2: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat, i de fet apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
1: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat el primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
2: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerà fins a la tardor.
1: I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
1: I us hem d'informar ara mateix d'una última hora, perquè fa pocs minuts que s'ha declarat un altre incendi, en aquest cas a Gavà, al Baix Llobregat. Hi ha fins a 25 dotacions als bombers, tant terrestres com aèries, treballant en aquest foc, que ha començat afectant uns vehicles i s'ha acabat propagant a vegetació forestal. Tenim possibilitat de connectar en directe amb Gavà Televisió. Marc Ferrer, bon dia, quina és la situació?
7: Hola, bon dia. Doncs mira, el foc sembla que ha començat enmig d'un parc urbà, en una zona enjardinada, però ha corregut molt ràpid i de seguida ha saltat al barri de les Ferreres i ha anat cap a la zona forestal. Allà el foc ha començat a córrer i preocupava sobretot que no anés cap al barri de Can Tries, que estava en la línia de que avançava el foc. Molts bombers han vingut de diferents parcs del voltant. També hi ha mitjans aeris, hi ha, per exemple, els dos Canadair de l'Exèrcit de l'Aire. I bé, de moment tampoc se sap l'abast del foc, quantes hectàrees ha cremat fins ara, ni quin és l'estat, pel que jo sé, de tenir-lo controlat ràpidament.
1: Gràcies, Marc Ferrer, per aquesta última hora. Evidentment, és encara molt aviat per tenir molts detalls d'aquest incendi, que, com us dèiem, afecta a Gavà, al Baix Llobregat, inicialment a uns vehicles, però després s'ha propagat a vegetació forestal. Recordem que hi treballen 25 dotacions dels bombers. I en la jornada d'actualitat d'avui també ens toca passar per les Terres de Lleida, perquè el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos alerta que durant el primer semestre d'aquest any els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu, el primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys.
2: Estem parlant d'uns 100 milions d'euros. El sindicat atribueix aquesta situació principalment als efectes de la pesta porcina africana i també a la caiguda dels preus.
1: Guau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
23: Segons les dades presentades pel sindicat, el marge econòmic del sector ha entrat en negatiu per primera vegada en 4 anys, amb unes pèrdues de 16 cèntims per quilo de porc viu, equivalents a gairebé uns 20 euros per animal. En aquest sentit, s'ha pronunciat aquest dimecres a Lleida el responsable nacional del sector porcit Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.
6: Maig, juny, juliol són els mesos més alts, per tant, la previsió és que hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. O sigui, la previsió per l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
23: El responsable sindical ha explicat que la declaració del focus de pesta porcina africana va provocar la pèrdua d'una part dels mercats d'exportació fora de la Unió Europea i va obligar les empreses a redirigir les vendes cap a altres països europeus. A banda de les pèrdues directes dels productors, Unió de Pagesos calcula que l'efecte específic de la PPA sobre el mercat ha tingut un impacte de 265 milions d'euros a Catalunya des del desembre passat.
1: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i una tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
9: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
8: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala.
11: Bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenets i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. També aquest migdia s'han sortejat 2 fases de grup més europees, però en aquest cas de bàsquet, a la Champions League FIBA, la Penya ha quedat enquadrada en el grup H i jugarà contra el Telecom Basquetes Bonn, el Bnei Penlik Herzliya i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà el conjunt verdinegre, que començarà la competició del 6 o el 7 d'octubre. I també a l'Eurocup de bàsquet, el Bàsquet Manresa, han quedat enquadrats en el grup B i jugaran contra el Mònaco francès, el Beşiktaş turc, l'Ulm d'Alemanya, la Roma d'Itàlia, el Liekta Vilnius de Lituània, el PAOK grec i també el conjunt búlgar del Botevgrad. A l'Espanyol s'ha presentat aquest migdia Quilinci Harman, el defensa central que anunciaven ahir dels Països Baixos, que arriba cedit del Barnsley anglès. I a l'equip femení s'ha anunciat aquest migdia la contractació de Carla Morera, que es mostra amb ganes de jugar ja amb la samarreta blanquiblava.
24: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar. I ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
11: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el Lleida en la primera trobada. Sergi Gueu, UAU, Lleida Ràdio.
25: Per part de la Paeria va ser l'alcalde Fèlix Larrosa i el regidor d'Esports Jackson Quiñones els qui es van reunir amb Andreu Ratés, president del Lleida Club de Futbol, acompanyat del vicepresident Juan Jolé Cumberri i dels vocals Oriol Jové i Joan Ramon Puig Solsona. Sobre la possibilitat de jugar o no al camp d'esports i què els hi van traslladar des de la Paeria, el vicepresident Juan Jolé Cumberri, a UAU Lleida Ràdio, ens va respondre a això.
26: Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores, és un tràmit com podria fer qualsevol altra entitat i esperant resposta després de que s'estudiï aquesta proposta que hem fet. Si la pregunta és, o el que ja no dic tu, sinó el que la gent pugui estar esperant, si tenim un sí o no, no tenim cap resposta oficial.
25: Aquest dijous a les 7 de la tarda es presentarà el nou projecte de llei de club de futbol davant els seus aficionats.
11: I tres apunts més. En handbol, el jugador balonmano granollers Marcos Fiz ha estat escollit MVP de la Lliga Sobal d'aquest curs acabat 2025-2026. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fiz ha acabat la temporada anotant 164 gols amb una mitjana de 6 per partit. I en hoquei patins continua en moviment el mercat de fitxatges. L'Igualada, l'actual campió, s'ha fet amb Gerard Oviedo, que arriba procedent del Xum Massanet. Abans es va formar el Blanes, el Tordera i l'Arenys de Munt. I el Barça també ha retornat al porter Arnau Martínez, procedent de l'Igualada.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports, amb molt moviment de fitxatges en aquesta època de l'any. Gairebé són les 3 de la tarda, doncs toca acabar. Tornarem a posar-nos demà a partir de les 2. Bona tarda.
5: La xarxa de comunicació local.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Yeah.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Molt bona tarda. Un minut al que passa ara mateix de les 6 de la tarda d'aquest dimecres 8 de juliol de 2026. Arrenquem aquest quart programa ja especial dels incendis. Quart o cinquè, ja no sé, ja he perdut el compte. El quart programa, gràcies, d'aquest especial sobre els incendis a Caldes de Montbui. Una jornada que, com hem explicat al matí, és realment especial, bàsicament perquè des de les 12 del migdia fins ara, fins a les 6 de la tarda, hem superat les hores més crítiques, les hores clau d'aquest incendi, i estàvem a l'expectativa de què podia passar, de com podia evolucionar i de quina seria l'evolució de les flames. Davant d'això, hem de dir bastantes coses que influeixen a l'hora de treure conclusions i de formar-se una opinió de si la cosa pinta bé o no pinta bé. Ara mateix hem de dir que novament es torna a produir una situació de simultaneïtat d'incendis a Catalunya. Ara mateix, actius i de forma o de volum de magnitud considerable, n'hi hauria 4. Un, el de Caldes Setmanat, però és que en les últimes hores se n'han produït 3 més. Una aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, on s'hi han hagut de dirigir 16 dotacions terrestres i 3 d'aèries. Una altra a Navarcles, al Bages, on s'hi han dirigit 17 dotacions terrestres i 3 d'aèries. I una altra a Gavà, al Baix Llobregat, on s'hi han dirigit 7 dotacions terrestres i 3 d'aèries. Això vol dir que els recursos que fins al migdia, a primera hora de la tarda, es podien centrar i concentrar en bona part a l'incendi de Caldes, s'han hagut de repartir, especialment els mitjans aeris, perquè són els que durant tot el dia d'avui han estat actuant de forma especialment intensa. Des de primera hora del matí, des de les primeres, els primers rajos de sol que han aixecat el vol als helicòpters, s'hi han afegit alguns avions que poden descarregar molta més quantitat d'aigua i de forma molt més extensa que les actuacions dels helicòpters. Però aquesta actuació, que ha estat intensíssima durant tot el dia, especialment durant el migdia, perquè s'ha pogut veure constantment com els helicòpters carregaven aigua sense parar, sense interrompre's i sense perdre temps a la bassa, d'una banda la que hi ha al Mas Corró i de l'altra a la piscina de l'hotel de Masferrell. Els dos punts s'han convertit en els punts d'abastiment d'aigua d'aquests helicòpters, que constantment, segon rere segon, anaven fent cua pràcticament per anar recollint aigua, carregant aquests dipòsits i deixar-los anar. A on? Doncs en el flanc dret, que és el que més està preocupant ara com ara els bombers. I quin és el flanc dret? Tornem-ho a explicar. És el flanc que ha pujat per la Serra Llisa i que està més a prop de l'urbanització del Farell. Aquest, ja des de primera hora del matí, és el que preocupava els equips d'extinció d'incendis, perquè estava més descontrolat i perquè es dirigia o estava enfocat cap a les cases, cap a les zones habitades del barri del Farell. Probablement els veïns del barri del Farell no ho veuen, perquè està just darrere la muntanya. Però les últimes dues hores s'han revifat molts focus. Durant el matí no es veia fum. Ara, des de fa una hora, i per un altre dels elements que també s'ha afegit en aquesta situació, s'han revifat aproximadament 3 nous focus en aquest flanc, en el que està més a prop del Farell. No volem alarmar, però sí que és veritat, es veuen des d'aquí, des de Caldes es poden veure, des del Farell probablement no es poden veure perquè queden darrere del pic del vent. Això des dels bombers ja han avisat que seria possible i que seria molt probable que passés per les condicions en les que es troba aquest terreny. Però és que hi ha aquest tercer element, que és el que hi hem d'afegir, que és la onada de calor. Les condicions meteorològiques que estan afegint molta més dificultat a les tasques ja de per si difícils d'extinció d'aquest incendi. Per què? Perquè s'han combinat novament el que es diu popularment com els 3-30s. Estem molt per sobre dels 30 graus de temperatura, estem pràcticament als 40 graus de temperatura. A partir de la una del migdia, aproximadament les dues, s'ha aixecat la marinada amb força. Ha superat o ha fregat els 30 km per hora en alguns moments. I la humitat, a diferència que ahir, ha baixat per sota dels 30. Per tant, s'ha combinat aquesta tríada indesitjable per lluitar contra els incendis forestals, que és la dels 330, per sota del 30% d'humitat, per sobre dels 30 graus de temperatura i per sobre dels 30 km per hora, que és el que ha acabat revifant encara més aquests focus. Per això, els helicòpters, si algú ho ha estat mirant des de Caldes o ho ha estat veient o ho ha estat observant, haurà vist com constantment els helicòpters estaven abocant aigua just en aquesta zona, que és el camí que connecta per ubicar-nos a l'urbanització del Farell, just a sota, un camí que comença just a sota del Pic del Vent, allà on hi ha les antenes, perquè ens entenguem tots plegats, on acaba l'urbanització, i que gira el Pic del Vent, que dona la volta per darrere. Doncs en aquest tram de camí és on està concentrat ara els esforços dels bombers per intentar evitar que aquest vent, que aquest foc, que aquestes flames es dirigeixin al Farell. Per què? Perquè, a més, la marinada està bufant en direcció sud-est. Què vol dir això? Doncs que està enfocant les flames cap a l'urbanització. En cas de que revifi, anirien cap allà, tot i que, també deixem-ho clar, es tracta d'un vent molt variable, el de la marinada, i que en qualsevol moment canvia de direcció sense cap mena de lògica. Per tant, és una situació meteorològica aquesta, la que també s'ha d'anar observant. Tot plegat ens situa en una tarda complexa, amb les represes d'alguns focus, com explicàvem, amb aquestes condicions meteorològiques adverses, i en una situació encara d'impàs, d'incertesa, en el que el confinament, com a mínim, s'ha allargat fins a les 9 de la nit, al moment en què es tornarà a fer una trobada i es prendrà una nova decisió sobre quin serà el devenir dels veïns del barri del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor. Aquesta tarda, a la una, hi ha hagut ja una trobada virtual que, pel que ens expliquen, ha estat molt interessant i molt important i molt ben rebuda per totes aquestes persones. Per què? Perquè ha estat una trobada virtual en què hi han participat l'alcalde, el cap de la policia local, ara parlarem amb ell també que ens expliqui el que ha donat de si aquesta trobada, però aquesta és la figura clau que ha participat també en aquesta trobada, Oriol Corbella, que és l'inspector dels bombers, un dels màxims responsables de l'extinció d'aquest incendi, que ha pogut respondre directament les preguntes dels veïns confinats, dels veïns que estaven aquí a Termes Victòria, sobre l'evolució i la situació real del foc, sobre els plans d'evacuació, sobre qualsevol dels dubtes que tinguessin els veïns. Una reunió de la que, com dèiem, en tindrem més coneixement i més detalls en els propers minuts amb un dels assistents en aquesta reunió, el responsable de la policia local. Tot plegat en una tarda que haurem d'estar pendent també d'una altra cosa, del meló, que des d'ahir tenim aquí damunt de la taula, l'Escaldàrium. Què fem l'Escaldàrium? Ara a aquesta hora hi ha una reunió a l'Ajuntament de Caldes de Montbui amb tots els representants de les entitats participants i organitzadores de l'Escaldàrium per decidir què es fa amb la festa del foc i l'aigua prevista per aquest dissabte, aquest dissabte mitjanit de dissabte a diumenge, però també per totes les festes i actes que hi ha al voltant de tota aquesta celebració, sense oblidar-nos de l'assaig d'avui o de l'assaig general previst per demà. De tot plegat, n'intentarem parlar en els propers minuts, en aquest programa especial que arrenquem ara al 107.8 de la FM a radiocaldes.cat.
1: Especial informatiu pels incendis a Ràdio Caldes.
0: Per començar, deixeu-me saludar també a les persones que avui ens acompanyen aquesta tarda en aquest programa especial. Conxi Sánchez, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: I benvinguda de nou i gràcies una tarda més per passar-la aquí amb mi. No és la millor, no és la millor proposta, ja t'ho dic jo, però...
2: Però aquí estem bé, perquè a fora, de veritat, hem gairebé ratjat els 40, eh?
0: Sí, sí,
2: en
0: sí,
2: algun moment estava 39 i jo pensava, digo, ostres, segurament arribarem. La sensació és de més de 40, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Tot i que no hi ha humitat.
0: Per això, aquest és el problema, és que sí. Aquest és el problema.
2: Bé, però a vegades quan la pressió, o sigui, és, no és alta, no hi ha humitat, dona la, o sigui...
0: No, no, el problema pels incendis, per nosaltres sí, és millor que no n'hi hagi pels humans.
2: No,
0: però...
2: perquè sues menys.
0: Exacte.
2: Jo, per exemple, tota aquesta calor i de sua, res.
0: Pràcticament res. Montse Pellicer, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Gràcies també per sumar-te i per acompanyar-nos en aquesta tarda.
3: Em pots anar a tope el que faci falta.
0: César Arqué, molt bona tarda també.
4: Bona tarda. I avui hem vist el nostre representant de setmanat a l'Òscar Guijarro per TV3 amb el micro
3: de Ràdio
4: Caldes.
3: És veritat. Allà estàvem, allà estàvem.
4: Allà estàvem, a peu de Caró.
0: Doncs escolta'm una cosa, digue-li. Òscar, bona tarda.
4: Òscar, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Que t'hem vist per TV3.
5: Ja, uns quants amics m'han enviat fotografies. Sí, ei, sí, ja, m'hi has assabentat.
4: Ets un tio famós.
3: Enhorabona, Òscar, per la feina que fas.
0: Doncs, Òscar,
5: gràcies a totes.
0: Gràcies a tu per estar també al peu del canó. Digues, Conxi, digues.
2: No, no, res, que et tinc molt present, Òscar, i a més per el fet d'estar justament com nosaltres som uns privilegiats, perquè aquí estem amb una... molt bé, i tu, pobra, doncs allà passant calor.
5: Bueno,
2: el que passa
5: no,
2: que també estàs, també s'ha de dir que com el que és el periodisme val la pena, no?, estar sempre allà a prop. On passa tot.
5: Totalment. Per molt que la situació sigui així periodísticament, es gaudeix.
4: És la teva primera experiència així tan bèstia? Òscar, perdona, aprofitant la...
5: Correcte.
4: Sí. I què tal? Com ho portes?
5: Doncs està sent una experiència maca periodísticament, dura perquè al cap i a la fi també és el meu bosc, jo sóc de castellà i llavors
4: ho
5: pateixo igual que totes vosaltres.
4: Correcte.
0: Doncs, Òscar, deixant de banda, que és el que toca en aquest tipus de situacions, deixant de banda la part emocional per poder-nos centrar a la part periodística, que és el que ens toca fer a tots plegats en aquestes situacions, què és el que veus, com ho veus, com ha canviat la cosa en aquestes hores crítiques?
5: Doncs a hores d'ara, quan he arribat, justament fa mitja hora, bueno, no, diríem una hora i quart més o menys, he vist un parell de petites columnes a la zona de la Serra Llisa, que és el vídeo que he penjat a Caldes, a Ràdio Caldes, i després han acudit bastant ràpid als mitjans aeris, uns mitjans aeris que a hores d'ara s'han de desplaçar també a altres llocs, perquè aquest matí sí que hem tingut els de la UME, els del Ministeri, però segurament hagin de marxar uns altres focs que ara mateix estan a venir a Catalunya, com el del Pla de Manlleu, a Navarcles i el de Gavà, perquè s'han encès aquest migdia justament i han desplaçat algunes dotacions.
0: Sí, és el que explicàvem al principi, que aquesta simultaneïtat, com ja va passar ahir, ha obligat a redistribuir els efectius i els mitjans per combatre les flames. Són les dues columnes de fum que també jo comentava que em preocupava des d'aquí i que probablement des de l'organització del Farell no veuen, perquè els queden a l'altra banda, ells els queda tapat. No sé si des d'aquí algú ha fet algun comentari de si això realment és preocupant o no, aquestes columnes de fum.
5: Des de Setmanat no estan gaire preocupats. De fet, ha vingut el Jordi Martín, l'inspector, el cap de bombers de l'operació, perdoneu, i ens ha dit que hi ha bones notícies.
0: Explica, que necessitem bones notícies.
5: Sí. Doncs bé, que si tot va bé aquesta tarda, a la nit, es podria estabilitzar l'incendi, perquè no ha canviat de perímetre i els focs secundaris han minvat moltíssim, que era el perill que tenien, i pel que fa a les condicions climàtiques, que eren molt tòrrides, com ha dit la Conxi, que hem arribat als 40 graus gairebé, doncs han estat bastant optimistes perquè s'ho esperaven pitjor.
0: Home, doncs acabes de donar dos grans titulars, que a les 6 de la tarda el cap d'intervenció dels bombers en aquest incendi hagi dit que són optimistes per poder estabilitzar l'incendi avui i que s'esperaven pitjors condicions en la lluita d'aquest incendi, condicions meteorològiques, per poder-hi fer front, són dos grans notícies per començar.
5: Correcte. Sí. La veritat que quan ho ha dit hem tota la sala, que érem 4 o 5 mitjans també de la zona, ens hem quedat més alleugerits.
0: Ara, quan hi ha la propera compareixença?
5: La propera compareixença és a les 8, que es farà a Cerdanyola, perquè a causa d'aquests incendis simultanis, per atendre mitjans ho han centralitzat
0: en a la seu central de bombers a Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès. Tot i així, hi haurà reunió aquí amb els representants municipals, com s'ha anat fent?
5: Sí, no serà David Borrell, que hi serà a Cerdanyola, serà el Jordi Martín, el cap de bombers de l'operació en aquest incendi de Sentmenat i Caldes. Llavors, ell ens atendrà els mitjans que hi siguem, que concretament penso que serem els de la comarca, perquè tots els altres estan marxant cap a la zona centralitzada.
0: El problema de la simultaneïtat, però bé, probablement tindrem informació concreta i específica abans de la compareixença pública del cap de bombers. N'estarem atents. Abans, però, si et sembla, repassem quines també eren les perspectives amb les que s'afrontava aquesta tarda de l'incendi, perquè a banda del que t'ha explicat o del que us ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Jordi Martín, sí que era bastant clar quan parlava de que la situació d'aquesta tarda era bastant complexa per aquesta combinació que dèiem d'elements bàsicament meteorològics.
6: Les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt serà les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes i avui intentarem treballar amb convenients.
0: Unes represes que ja hem mencionat i hem esmentat, que ja consideraven, ja calculaven, ja tenien previstes, com les que s'estan produint ara mateix a la Serra Llisa. Sí que és veritat que aquestes declaracions, Òscar, les ha fet abans que es produïssin aquests altres grans incendis, i per això parlava d'aquesta concentració de mitjans, una cosa que, unes declaracions que ara escoltarem, que crec que amb el pas de les hores, perquè això ho ha parlat pràcticament a la una, han perdut un cert valor, però escoltem quina era la intenció amb la que afrontaven la tarda, com a mínim des de bombers.
6: I ara podríem dir que estem al pic màxim de les temperatures i les baixes humitats, i això s'allargarà al llarg de les properes hores, però també coincideix amb l'augment sostingut que hem fet de mitjans, que ara seria també el punt màxim, on s'han incorporat dos avionetes amb molta contundència d'extinció. En total en tenim una cinquantena de vehicles d'aigua i de comandament, i aquestes 8-9 unitats de mitjans aèries que es van incorporant al llarg de les properes hores, que farà que puguem anar avançant amb aquestes tasques d'extinció, a veure si després, si no tenim cap ensurt, podem donar l'incendi com estabilitzat.
0: Unes dades d'efectius que s'han vist ja un pèl reduïdes. No sé si has vist marxar ja gaires efectius per desplaçar-se i redistribuir-se cap als altres incendis, perquè ara com ara les dades oficials de bombers és que en aquest incendi estan treballant 67 dotacions, 4 de les quals són terrestres. Per tant, hem passat de les 12 inicials, són aèries, perdó, de les 12 aèries que hi havia el primer dia, ara només n'hi ha 4 que poden estar actuant perquè s'han de, com hem explicat, repartir entre els altres incendis. No sé si has notat aquesta baixada d'activitat.
5: Sí, correcte. Pel que he vist, les dues grans que eren les de la UME, que es nota molt quan deixen caure l'aigua, es veu una barbaritat, aquestes sí que s'han vist desplaçades als altres incendis i només veiem helicòpters. Jo el que he pogut veure han estat els helicòpters i les avionetes no les he pogut veure.
0: Que sí que hi eren al migdia.
5: Correcte, eren al migdia, juntament amb les de la UME, amb les dues més grans.
0: Sí que és veritat que els preocupava, com dèiem, aquest comportament irregular d'aquest incendi que s'estava portant o comportant d'una manera molt estranya, ho reconeixia el mateix Jordi Martín.
6: Des del dia d'ahir ja vam veure el comportament dels flancs amb aquesta no teníem els flancs lineals i per tant estaven cremats per punt per focus secundaris, i aquestes reproduccions que vam tenir ahir intentarem que avui quan es succeeixin puguem amb contundència poder-les minimitzar, i si això continua i va bé, al capvespre podríem avançar en la fase d'estabilització.
0: doncs, aquesta fase d'estabilització que ja deia que podrien avançar i que, pel que ens expliques, ja d'alguna manera s'han mostrat més optimistes en poder posar-li el peu al coll a aquest incendi i estabilitzar-lo si tot va com tenen prevista durant les properes hores, no?
5: Sí, a hores d'ara estic ara veient una altra petita columna de fum que surt des de la segona carena més al que és a l'entrada de la Serra Llisa, i en aquesta part es produeixen bastantes columnes de fum, perquè portem datada, ja he vist 4. Llavors, ara que no tenim aquests efectius, segurament costi més de pagar-ho si s'han de moure per terra, perquè, com han dit, el terreny és bastant abrupte i és complicat accedir-hi a peu. Llavors, els mitjans aeris en aquest aspecte eren molt necessaris. Aviam si ara veiem algun helicòpter i us informo.
0: Perfecte. Doncs, Òscar, ja saps, línies obertes per quan necessitis explicar o aportar-nos qualsevol informació o novetat al respecte. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
0: Adéu-siau, molt bona tarda. Bones notícies.
2: Sí, l'incendi de Gavà és fort, eh? Han obligat a confinar a 6.000 veïns.
0: Sí, sí, sí.
2: És molt fort.
0: Han enviat ordre de confinament a Gavà i crec que han enviat els 3 incendis. Han enviat els alerts, els missatges aquests, estridents, per fer confinaments en cada un dels... En cada un dels incendis.
2: Les avionetes.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Per cert, ahir es va fer una altra alarma.
0: A la nit, sí. Sí, però per informar que no es desconfinava el farell, però per desconfinar, això sí, tots els altres, perquè ara com ara només hi ha aquests dos nuclis habitats, confinats, que recordem és el del Farell i el de Sant Sebastià de Montmajor, perquè tota la zona de Guanta està evacuada. Uh-huh. Aquesta es va evacuar, per tant no cal confinar-los. Uh-huh. I sí que és veritat que no hi ha ningú, perquè des del primer moment es va decidir extreure'ls de les seves cases.
4: El de Gavà, malauradament, està acusat de zona residencial.
0: Aquest està més a prop de zona residencial, però també està molt a prop de zona forestal. Per tant, doncs, té les dues vessants novament. 7 minuts i 7:15 de la tarda. Deixeu-me saludar també aquesta hora a Josep Manuel López, que és el sotsinspector de la policia local de Caldes. Molt bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: Gràcies per atendre la trucada de Ràdio Caldes. No sé si ha escoltat el que ens explicava el nostre company Òscar Guijarro des del centre de control a Sant Manat.
7: No, ho sento, no.
0: Cap problema. Bàsicament, ho dic perquè n'estigui al cas, per si vol afegir alguna cosa, les últimes informacions que ens han traslladat des de bombers és que la cosa està avançant bé, són optimistes i que compten poder estabilitzar l'incendi avui.
7: Pues és una bona notícia, evidentment. De fet, jo mentre parlo estic a la comissaria de policia refrescant-me una mica per marxar cap a la reunió de coordinació i d'informació a les autoritats, que no sóc jo, evidentment, al centre de coordinació de Sant Manat. Mm-hmm. I, bueno, anem amb aquesta esperança, tot i que el dia no acompanya gens i pot ser qualsevol cosa, perquè es veu la temperatura és la pitjor que hem tingut des de l'inici de l'incendi.
0: Sí, sí, per això ens ha sorprès aquest optimisme que ha traslladat el cap d'intervenció als mitjans que estem allà, perquè a més estem veient com unes represes. No sé si hem de considerar que aquestes són normals, si els han advertit ja, no, entenc que sí, que aquestes represes, aquestes columnes de fum que s'estan veient ara a la Serra Llisa, les hem d'interpretar com a normals?
7: Segurament són, ara que ja comencem a adaptar-nos a la tecnologia,
0: a la terminologia
7: de bombers, segurament són focs secundaris que per nosaltres ens sorprenen molt i ells els tenen molt per la mà, que es van produint i que pràcticament és una de les coses que ells més controlen, perquè l'incendi arriba un moment en què, mentre es continuï a zona cremada, o a zona perimetrada, millor dit, doncs l'atenció la presten sobre aquests focus, que és on van, en quan detecten un d'aquests, doncs van immediatament a sufocar-lo. I l'incendi continua cremant, però amb zona continguda. El que hem vist aquest matí és que l'incendi, la superfície de l'incendi no creix, o creix molt poc.
0: Exacte.
7: Per tant, el que està cremant és interior, que és una cosa que ja es pressuposa que ha de passar. El problema aquest matí, o el fet que aquest matí no es prengués cap mesura en la línia de desconfinar, era el tema de que no podien garantir el tancament total de l'incendi. El tancament, ells diuen tancament, el fet de tenir controlada tot el perímetre, absolutament, amb garanties mínimes de que no continuï l'incendi. És a dir, aquesta és la superfície màxima i a partir d'aquí crema interior. Mm-hmm. I el que pugui sortir fora, aquestes fumaroles que es veuen com si fossin altres incendis, abans d'aquest incendi del coneixement que tenim ara, pensaríem que eren nous focus. Llavors, quan dèiem que l'incendi, que si era intencionat o no, perquè hi ha diferents punts, aquests punts surten del propi incendi i els ataquen molt ràpidament. De fet, en aquest incendi hi ha hagut bastants casos d'aquests i els han sufocat tots.
0: Mira, ara ens informa el nostre company que just ara, mentre estàvem parlant, s'han dirigit cap allà tots els mitjans aeris que tenien disponibles per abocar-hi tota l'aigua possible i que han aconseguit que desapareguin aquestes columnes de fum, amb la qual cosa, com bé diu, les tenen controladíssimes, saben exactament on estan
7: i com atacar-les. Segur que hi ha coses que es poden escapar, però és increïble el coneixement que tenen, com no pot ser d'una altra manera, i la previsió que tenen de totes les possibles, els possibles riscos que puguin haver. De tots, absolutament de tots.
0: Canviem de qüestió. Abans explicava que avui hi ha hagut una trobada crec que prou important i significativa, no tant pel que s'hi hagi pogut dir, sinó pel qui ha participat i pel que s'hi ha pogut parlar. A la una del migdia hi ha hagut una reunió en virtual en què hi ha participat l'alcalde, hi ha participat vostè com a màxim responsable de la policia local, però també l'inspector de bombers de la Generalitat, Oriol Corbella, en una reunió que, pel que ens diuen, ha anat prou bé, bàsicament perquè ha servit per respondre moltes preguntes, dubtes, dels veïns confinats o dels veïns que estan allotjats aquí a l'hotel del Termes Victòria perquè no poden precisament pujar. Comparteix aquesta sensació de que ha estat una bona reunió per això, per esvair dubtes?
7: Sí, corregeixo només pels veïns del Farell que estaven allotjats aquí al municipi, perquè no han pogut arribar a casa seva, sinó pels propis del Farell.
0: Sí, ho he dit, que

0: de bombers que porta tot el tema de suport d'aquest incendi, doncs m'expliqués o es posés a disposició dels veïns per allò de que, bueno, en lloc d'explicar-ho al propi alcalde i
1: que no hi hagués intermediari, que no hi hagués intermediari.
0: Clar, intentem fer el millor possible, aquí era fil directe. I sí, van anar molt bé les d'ahir i han anat bé aquesta. La sensació que tenim és una qüestió d'informació i d'això segur que tu em pots explicar molt més que jo. Quan un no té informació es viu d'una manera, quan té informació es viu d'altra i quan té informació de primeríssima mà, doncs es viu d'una altra. I nosaltres el que estem és intentant que els veïns ho visquin, aquesta crisi, la visquin de la millor manera possible.
1: Quins dubtes, per exemple, s'han pogut resoldre o esvair o aclarir amb aquesta trobada, que consideri que són significatius, bueno, que tenien els veïns?
0: A mi em va agradar molt el fet que expliqués tècnicament per què confinament i no evacuació. Perquè, clar, t'ho està dient... A més, em sembla que en primera persona la persona que més va influir en aquesta decisió. Mm. I, bueno, creiem que és important perquè des del desconeixement, el meu el primer, doncs costa, un confinament costa quan tens el foc al costat de casa. En canvi, ells no han dubtat en cap moment i ho han tingut claríssim que era la millor mesura per lo que estava passant i per lo que podia passar. Llavors, ha sigut per mi molt interessant. La resta, bàsicament, doncs, bueno, era... dir de primera mà allò que ja nosaltres estàvem dient, que l'evolució és positiva, però que no es veu aquest positivisme, no es reprodueix amb accions concretes que beneficien els veïns. Després, qüestions doncs, de mobilitat, d'estarrar la idea de que ens podem moure parcialment, en alguns casos concrets. No, ells no volen que es mogui ningú, primer per no córrer riscos afegits que impedeixin que puguem dedicar els recursos a l'incendi, no només els de bombers, sinó els de policia local, els de protecció civil, els de tothom que està col·laborant, bueno, pogués centralitzar-los en l'incendi i no en qüestions que poden passar si algú es mou. Després l'espai necessari per moure's els bombers amb seguretat, perquè clar, ells estan a la seva zona, aquesta zona restringida, i ells no circulen com un vehicle normal, sinó que circulen com un camió de bombers i requereixen posicions i desplaçaments de camió de bombers, i això les interferències de vehicles normals o personal o persones simplement doncs, són importants per ells treballar. Per tant, bueno, per tot això, la mobilitat quedava absolutament després d'una mena de mala notícia que va sortir ahir, o errònia o mala interpretació, quedaven absolutament, per part de bombers, quedaven clarament descartada la possibilitat de desplaçar-se per qualsevol motiu intern. Els desplaçaments interns queda clar que els gestionem des de policia local i des de bombers. Jo vaig insistir molt en que policia local i bombers no és que estiguin en contacte, és que estan junts. Al Farell hi ha una patrulla de policia local 24 hores i hi ha camions de bombers dedicats a donar suport a les famílies i a les vivendes on s'està confinat 24 hores, i al cap d'aquest dispositiu i els policies locals estan permanentment en contacte, i si algú necessita una cosa o vol fer alguna cosa, tant sigui per part nostra en quant a demandes de veïns o donar solució a problemes que puguin haver, com per part d'ells en quant a necessitats operatives, es parla directament. No hi ha cap altre sistema. Directament, escolta, cap de bombers, necessitem fer un desplaçament per una emergència que hi ha amb el veí del número tal, o necessitem fer un transport per aquest motiu, o necessitem arribar a tal puesto, i al revés. Escolta, estem atacant aquest front, hem de desplaçar camions cap allà, sobretot, sisplau, feu tal cosa, policia. I així estem funcionant des del moment de l'incendi amb una coordinació perfecta.
1: Us dona la sensació, per tant, que amb aquesta reunió s'han acabat d'esvair dubtes o rebaixar una miqueta l'ansietat o els nervis que es podrien haver acumulat ja després de 3 dies d'incendi i d'acumulació?
0: A mi em dona la sensació, a mi, que els veïns tenen tota la informació, el qual és ideal. Ara, evidentment, per molta informació que tinguis, si la situació continua com està, és a dir, amb confinament, doncs el desgast de la gent i dels ànims i de la motivació, doncs evidentment es va perdent, hi ha un desgast per part de tothom, dels que estem treballant 24/24, dels que estan esperant que passi alguna cosa, dels que tenen els familiars aïllats, dels

0: que necessiten un altre tipus de vida perquè simplement per salut o per salut mental i no la tenen, evidentment hi ha un esgotament i continua existint fins al moment de que arribem a una situació doncs amb un 90% normal per tothom, no? Hi ha gent que ho porta millor, que ho assumeix millor, que té millors condicions, però hi ha uns altres que no, hi ha uns altres que estan separats, que un està dalt i un altre està baix. Hi ha gent que bueno, necessita coses, tenia previst fer coses i bueno, tot això doncs, va afectant. Però en quant a la informació, que és el que nosaltres podem facilitar, jo crec que bueno, aquesta satisfacció, crec. Com a mínim no hem observat ni als comentaris, ni a les respostes, ni al chat, no hem observat contestes o opinions que no vagin en aquest sentit, eh?
1: Entenc que també deu haver pogut ajudar a aquesta mena de caravana de socors, deixem-li dir així, que s'ha organitzat aquest matí. Ens pot explicar una miqueta en què ha consistit aquesta mena d'ajuda? D'on ha sorgit això de que s'hagi pogut pujar aliments, menjars, peticions? Què ha passat?
0: No, ha passat que hem passat les primeres 24 hores de crisi autèntica, d'organització. Recordem que la majoria de serveis, el nostre inclòs, em sap greu dir-ho així, però sóc bastant transparent, no el tenim dimensionat per a aquestes emergències. Llavors necessitem unes hores d'activació, de preparació i d'apretar els recursos, perquè els recursos no existeixen per a aquestes dimensions. Llavors el que fem és apretar-nos, donar més de nosaltres mateixos. En lloc de donar el 100, donar el 150. Una vegada ha passat això, que és el moment de dilluns, doncs el dimarts hem començat a preveure que, clar, el confinament significa moltes coses, que la gent té unes necessitats de desplaçament, unes necessitats d'aliments, de beguda, de medicaments, de comunicació, de gestió dels animals domèstics, de gestió dels animals no domèstics, que també n'hi han, de gestió de les finques, si estan abandonades, però si no està la gent allà, bueno, de molt tipus, i llavors nosaltres el que donem és resposta a això, de la manera que sigui. Aquest matí, si s'ha hagut de pujar per pujar material, doncs s'ha pujat material. Si hem hagut de fer sortir alguna persona perquè tenia una cosa importantíssima avui i havia de sortir al farell, doncs també ho hem fet. Si hem tingut algun malalt que va passar la nit fora i se li ha de buscar allotjament, doncs també se li busca. El que sigui, vale? I dintre de totes aquestes gestions, doncs, sí, avui aquest matí s'han fet algunes gestions de portar material necessari pels veïns al farell.
1: Sí, perquè
0: recordo, ja aprofito, perdona si em permets, ja aprofito per dir que qualsevol necessitat que tinguin els veïns del farell o els veïns del farell que estiguin allà o els que estiguin fora, es gestiona a través de l'Ajuntament, per qualsevol dels mitjans, i directament a través de la policia. És a dir, si volen trucar al nostre telèfon, al 93 85 41 41, o més directe al 092, si no és una emergència preferiríem el primer, i nosaltres prenem nota i li donarem resposta en quan puguem atendre la seva demanda.
2: Josep Manel, has parlat també dels animals. Són molts els animals que necessiten ajuda, animals que pel que sigui van quedar sols, animals que no estaven ben atesos, etc. Vull dir, això també ho esteu controlant?
0: Això, bueno, més que controlar, estem atenent les demandes en aquest
2: sentit. Sí.
0: No han sigut molts casos. També és cert que la gent s'autogestiona, no? Hi ha veïns, hi ha gent que ja ho havia previst, hi ha gent que, bueno, ha optat per diferents recursos, i un d'ells és que la policia local doncs o faci alguna expedició per portar-los allà, o faci alguna intervenció directament en algun domicili per ajudar, o simplement ajustar-ho a la demanda.
1: I aquesta organització... Digui, perdó.
0: Però no sé si podrien aturar aquí perquè em requereixen per una urgència i em sap molt de greu, però hauríem
1: doncs,
0: de deixar.
1: Doncs les urgències passen per davant de qualsevol entrevista. Moltíssimes gràcies, Josep Manel López, sotsinspector de la policia local. Adéu-siau, molt bona tarda. Gràcies. Esperem que aquesta urgència no tingui res a veure amb el foc.
2: Tot i que totes les urgències podrien dir, si en aquest cas és amb el cos de seguretat, no?, de la policia local, doncs no han de ser precisament bones.
1: No, normalment no acostumen a ser bones quan són urgències. Però sí que és veritat que, clar, a mi m'ha quedat l'atenció, no sé si les heu vistes per per les xarxes socials i pels mitjans també ha sortit unes imatges com de cotxes de policia o de protecció civil carregant-se de material, de menjar, d'aliments, sí. que s'ha pujat al farell, sí. Llistes de peticions que necessitaven uns, que necessitaven els altres.
2: M'ha cridat l'atenció. Això està molt bé també perquè sí. és una manera, o sigui, la policia ha d'estar per tot, com qualsevol cos de seguretat, i en aquest cas és el que es necessita és ajuda amb els veïns, no?
1: Sí, és que...
2: Les necessito... Bueno, vull dir, és això.
1: És que, clar, és molt fàcil potser veure-ho des d'aquí, però clar, hi ha persones que potser tenien previst baixar a comprar el dilluns al matí i fer la compra del mes, i ja es van trobar que no van poder baixar i s'han trobat que no tenien res, per exemple.
2: Dimarts, per lo general, és que el dia que acostumen baixant també al mercat, etc.
1: Clar, és que potser la gent ho té organitzat, òbviament, sense tenir en compte que es quedarà 3 dies tancat a casa sense poder sortir, amb la qual cosa les urgències, el que poden ser les necessitats, poden ser molt diferents en cada una d'aquestes casuístiques. Deixeu-me incorporar una persona més a la taula, un altre dels col·laboradors de Ràdio Caldes, Javi Quílez. Molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Benvingut.
3: Gràcies.
1: No sé com has viscut fins avui aquest incendi que ben segur que l'has anat veient.
3: Sí, bueno, jo soc de Palau de Plegamans i encara, o sigui, encara estan a Palau de Plegamans, no pots obrir les finestres perquè fa olor a crema i a llenya cremada i tal, o sigui, és bastant dur, la veritat. I jo crec que, bueno, ho hem viscut, doncs, com tots, amb patiment i bueno, esperem que aquestes hores a l'incendi quedi totalment controlat, que això és el que tinc entès per als diferents medis, però bueno, és una cosa que no és d'una hora ni dos que estigui totalment extingit, sinó que jo crec que trigarà una miqueta més, però bueno, almenys tenir-ho controlat.
1: Sí, intentar posar el peu al coll, que diem a aquest incendi. 4:45 de la tarda. Aprofitarem ara per conèixer una miqueta com està la zona que ja ha cremat, perquè avui ja hi ha hagut alguns periodistes que han pogut anar a fer una primera visita a la zona per on ja han passat les flames. Una de les periodistes que hi ha anat és la Gemma Permanyer, directora d'Ona Codinenca. Gemma, molt bona tarda.
4: Bona tarda, com esteu?
1: Bé, moderadament optimistes. Sembla que la cosa va bé.
4: Ahir dèiem optimisme contingut, doncs el mantenim, no?
1: Sí, un punt més. Ara, perquè ens acaben de dir des de bombers que són optimistes en poder tenir l'incendi estabilitzat avui. Per tant...
4: Sí, això aquest migdia ho deien, que els feia pensar que en les properes hores es podria estabilitzar.
1: Per això crec que hem pujat un grau d'optimisme. Tampoc no ens passem, però allà estem. Gemma, tu avui has tingut l'oportunitat d'anar a visitar, acompanyada dels bombers, algunes de les zones per on ha passat el foc, especialment a la zona de Guanta, no?
4: Sí, ha estat bastant poc tros, ha estat la zona de Guanta, jo diria que en tot els boscos de Guanta, crec que es diu així, aquesta urbanització, que hi ha cases bastant disseminades, bueno, cases, construccions, alguna casa, però bàsicament construccions, i sí que jo crec que ens podem fer una mica la idea de com ha avançat aquest foc, però tampoc ens podem fer la idea real, perquè, evidentment, si ens han portat allà és perquè era una zona segura i no era la zona on hi havia hagut més foc. Mm-hmm. Però sí que hem pogut veure una cosa que ens havien estat explicant aquests dies, que és que és un foc que ha cremat de manera irregular, de tal manera que tu miraves al bosc i veies un tros de terra que era cendra amb els troncs ben cremats i al costat un tros ben verd, no? I llavors allà hi havia bastants bombers, sobretot EPAF, que són aquests especialistes en gestió forestal, que són els que treballen amb eines manuals, que el que fan és evitar que aquest foc es propagui cap a altres bandes. Però sí que és cert que ens deien que quan es veu aquest fum més blanc és que està corrent cap a aquestes bandes de dintre mateix al perímetre, que encara no s'han cremat, ja sigui per la velocitat o per X motius tècnics que ells expliquen de manera supertècnica, però a grans trets seria una mica això.
1: Sí que crec que és important que tinguem clar, sobretot els oients, per qui no ho conegui, la ubicació, la distribució de Guanta no té res a veure amb la distribució del Farell, tot i que es puguin semblar dues urbanitzacions anàlogues perquè van créixer o construir-se en el mateix moment aproximadament. Guanta, diguéssim, que no té la consolidació urbana que sí que té el Farell. Per tant, són cases, moltes d'elles construïdes de forma il·legal, de forma molt més disseminada, i entenc que això sí que les situa en una situació molt més de perill que no pas que les del Farell. Però sí que és veritat que el foc, d'alguna manera, en algun cas sí que ha queixalat algunes d'aquestes construccions. Ens parlen de dues, no sé si us les han ensenyat.
4: No ens les han ensenyat, no. No, però sí, parlen de dues construccions d'una mateixa finca, per tant no sabem si és una o dues, no? Però sí que deien que al llarg d'aquest matí els especialistes del GREC, que és aquest grup de bombers especialista en estructures col·lapsades, havien d'anar a aquest lloc on el foc sí que havia agafat dos edificis i fer una valoració sobre si podien col·lapsar, no, quins danys havien patit, si en cas que hi haguessin persones vivint-hi, si podien tornar-hi o com estava la situació per ells. Sí que és cert també que el David Borrell, el cap dels bombers, ahir no va voler afirmar que fossin residències, habitatges, coberts o granges, saps? Ell es va limitar a dir construccions quan algú li va preguntar habitatges. Jo penso que també curant-se amb salut, per això que deies tu, que a vegades hi ha un tipus de construcció molt diferent. Jo penso que no ens hem d'imaginar una urbanització a l'ús, perquè almenys pels carrers per on he passat jo no tenies la sensació de carrer com quan vas pel Farell. Mm-hmm. És a dir, que no hi hagi voreres en una urbanització és normal, tampoc n'hi ha aquí els saulons d'en Déu de Vigues, però no hi ha ni carrer asfaltat, ni... És una percepció totalment diferent.
1: Mm. I ho has vist molt cremat? O t'esperaves més?
4: Jo m'esperava més, però clar, també és un tema d'expectatives, perquè el noi de RAC1, que era el primer incendi que veia, amb ell ja ha semblat molt cremat. Llavors, clar, jo ja sóc gran. No,
2: però, Gemma, és que a més tu has viscut algun foc bastant fort, vull dir, com podria ser el de Cigles del Bertí.
4: Clar, jo el dels cingles de Bertí el vaig viure el tinc com a record d'infantesa, perquè tenia 10 anys.
2: Clar, és que és jove, tot i que diguis que això és molt jove.
4: Però el del 2003 sí que el vaig viure.
2: Sí, aquest, pensava que el dels cingles era el del 2003.
4: No, el del 2003 és el
2: de
4: Sant Llorenç.
2: Sant Llorenç,
4: sí. Aquest era becària al diari Avui i vaig fer cròniques per l'Avui des d'aquí. Però clar, allò era molt impactant, perquè tu no podies anar a dormir perquè veies les flames des de qualsevol lloc. Això aquí, per sort, no ho hem vist. Hem vist flames, però quan s'ha fet fosc hem vist aquesta resplendor, però no hem vist el que hem arribat a veure amb aquests altres incendis. Llavors, sortosament, eh?
1: Avui no heu arribat a veure flames, o sí?
4: Jo no. No, hem vist flametes, i això que en diuen ells, que en diuen foguerols, que és quan una part que ja està cremada revifa una mica, però no, jo crec que han volgut garantir molt la nostra seguretat i ens han portat a llocs on els focus secundaris estaven controlats. Més amunt hi havia zones on no estaven controlades, però no se l'han jugada.
1: Lògicament, òbviament, només faltaria que...
4: Jo m'imaginar una mica com un safari d'aquests que fan al Senegal amb tot de periodistes, amb un cotxe de bombers i anar parant, i quan... Sí que ha sigut bastant espectacular...
1: No preguntaré on estaven els animals, eh? Si a dins o fora.
4: Arreu. Ha sigut espectacular perquè ha estat quan han entrat en acció els foques, que són aquests avions del Ministeri, que són aquests que van i tornen del mar en menys de 15 minuts, i quan descarreguen, és espectacular veure la descàrrega d'aigua que fan sobre el bosc molt poca estona, que espero que no enganxin a cap persona sota, perquè segur que et tomba.
1: Sí, sí, no. uns avions, uns mitjans aeris que ara com ara ja no estan assemenat a Caldes en aquest incendi, perquè els han hagut de traslladar per aquesta simultaneïtat que explicàvem de diferents focs forestals que s'està produint ara mateix, com ja va passar també ahir. Doncs Gemma, no t'entretenim més, que tu també tens les teves obligacions informatives.
4: Gràcies, sí, perquè arrenquem un programa de seguida i aquesta simultaneïtat l'únic que ha fet és complicar-nos el guió.
1: Exacte. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
4: Molt bé, moltes gràcies.
1: Una abraçada, adéu-siau, molt bona tarda.
4: Adéu-siau.
1: Doncs ja hem fet una miqueta la fotografia interior, hem fet la fotografia dels cossos de seguretat i pendents de dues coses, ara com ara. D'una banda, de l'actualització que pugui haver-hi de la situació en aquesta reunió de coordinació que, com ens explicava el mateix cap de policia local, es celebrarà, es farà en els propers minuts en el centre de control de Sentmenat. Per tant, d'aquí en poden sortir ja conclusions bastant significatives de com pot acabar tot plegat. L'altre, de focus informatiu del que estem pendent, en el cas de Caldes especialment, òbviament, és de si hi ha o no hi ha fumata blanca sobre l'escaldàrium, de què es decideix, si es celebra, si no es celebra, si es fa, si no es fa. De tot plegat ho informarem també aquí en aquest especial informatiu a Ràdio Caldes. Abans, però, deixeu-me saludar el responsable de l'ADF, l'Alzina, de l'ADF d'aquí de Caldes de Montbui, Enric Ullà. Enric, molt bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per atendre també la trucada de Ràdio Caldes en aquest especial informatiu. Vosaltres, primera línia d'actuació al costat dels bombers en aquestes tasques d'extinció de l'incendi. No sé amb quines perspectives veieu l'evolució, si sou optimistes o no.
5: Bé, és difícil dir optimisme perquè quan entra la marinada a partir de les 12... i un dia com avui, que l'aire és tan calent, doncs clar, no saps ben bé què pot passar. Hi ha represses, hi ha punts bastant calents, i no saps com pot acabar. Clar, qui ho decideix això, i qui en sap i és professional, són bombers. Però de tal la nostra visió, doncs, bueno, el que t'he comentat, l'ambient està molt calent, la marinada quan entra és calenta, sobretot avui, i bueno, s'ha de veure què passa.
1: Vosaltres entenc que esteu actuant des del primer moment en aquest incendi. Quines són les vostres tasques? Què és el que heu fet? Què és el que us heu trobat amb aquests ja pràcticament 3 dies que portem d'incendi?
5: Bé, la nostra tasca és la prevenció i verificació de columnes de fum. No? Vam ser dels primers de localitzar on estava aquesta columna de fum i confirmar que era un incendi agrícola i possible forestal. Vale? Això és una primera funció que tenim, verificació de columnes de fum. I la segona és donar suport a bombers en l'extinció. Vale? No mai estem a primera línia, o sí que els donem el suport que ens demanen, repassar llocs on hi ha poc, o repassar punts calents, i puntualment també l'extinció, si correspon o si hi ha possibilitats de fer-ho amb el material que tenim.
1: Per tant, l'ADF a l'Alzina va ser dels primers que va donar l'avís d'aquest incendi. Sembla que hem perdut aquesta comunicació amb Enric Ullà, el màxim responsable de l'ADF de Caldes. A veure si la... Enric, estàs aquí?
5: Torno a estar aquí, sí.
1: Sí, sí, sí.
5: El WhatsApp és una mica dolent, a vegades, el WhatsApp.
1: Cap problema. Si no, si no és una cosa, és una altra. No pateixi. Això van ser dels primers a donar l'avís d'aquest incendi.
5: Sí, correcte. Vam ser dels primers d'arribar. Vam ser dels primers d'arribar i vam poder confirmar que era un columna fum incendi agrícola forestal. Vam confirmar. I vam començar a fer les primeres intervencions que podem fer amb el material que tenim.
1: M'ha cridat l'atenció amb el que deia que són els que actuen i detecten aquestes columnes de fum. Avui, precisament, hem vist com n'apareixien unes quantes aquest migdia, primera de la tarda, cap a la zona de la Serra Llisa. En certa manera ens han dit que això és normal, hem d'estar preocupats per aquest tipus de columnes de fum que veiem, perquè durant tot el dia pràcticament avui no hem vist grans fumarades, i ara de cop, precisament doncs, amb l'entrada de la marinada i amb aquesta calor, hem vist com que hi havia aquestes represes. Hem de patir?
5: Jo, en principi, no patiria gaire. Per què? Perquè tenim els bombers aquí, que si ja vigilen, el perímetre està en el cas. O sigui, dins de la desgràcia, ara, com que tenim els bombers aquí mateix, són els que vigilen el perímetre i aquestes plumes de fum. Tot i així, nosaltres estem amatents i donem aquest suport a bombers. Sempre i quan que bombers ens demanen o ens demanen que els donem un cop de mà.
1: Com a experts màxims de la zona, que es coneixen tots els camins, que es coneixen tots els racons de tota aquesta zona, una zona, ja m'ha explicat en molts casos, de difícil accés, molt escarpada, amb boscos que no s'estan gestionant, per tant, doncs, boscos, deixeu-me dir, bruts, per la pròpia fusta o pels propis arbres morts. Estem parlant de la zona afectada, d'una zona realment perillosa, amb un potencial d'incendi fora del normal?
5: Bueno, fora del normal, no. És el típic vegetació mediterrània, el típic bosc mediterrà de pi blanc i el cine que tenim aquí als Vallesos. No? És el típic del que tenim i sí, és dificultós.
1: I la pol·lució que ha fet era d'esperar que pugés així des de baix, des de Sentmenat, per aquesta carena cap a la Serra Llisa? Era l'evolució normal?
5: Bueno, normal, no normal, això depèn de diversos factors. Depèn del vent, de la temperatura, de la vegetació, de l'humitat. Va córrer molt, aquest foc va córrer molt, va botar molt, creant focs secundaris i bueno, és el que vam tenir en el dia del dilluns. La llàstima és que no s'inverteix en gestió forestal. L'administració tindria que pensar més en gestionar aquests boscos pensant en la prevenció d'incendis.
1: Un foc d'aquestes característiques amb un bosc gestionat hauria estat completament diferent? Doncs sembla...
5: No, hauria d'haver evolucionat diferent aquest foc.
1: Clar.
5: T'escolto, t'estic escoltant.
1: Sí.
5: Hauria d'haver evolucionat diferent aquest incendi. Amb un bosc gestionat, doncs, hauria evolucionat diferent. Poder les flames no serien tan altes perquè tindríem l'escala de foc trencada i fa que el foc no tiri tan amunt. O sigui, l'escala de foc és trencar la part baixa perquè el foc no puxi les copes dels arbres. Si tu pots tallar l'escala de foc, que és l'herba i el matoll, fa que aquesta flama no puxi dalt les copes. Si no puja a dalt les copes, aquesta flama és més baixa i els medis d'extinció, bombers, ADFs, poden extingir l'incendi més fàcilment.
1: Per curiositat, no sé si està dirigint cap a l'incendi o cap a alguna zona de l'incendi, si avui li toca estar patrullant.
5: No, ara m'estava dirigint, que per això m'ha sonat el telèfon, aquí a Sentmenat, a la reunió de valoració del dia d'avui. Un briefing, un briefing amb BMT.
1: Sí, sabem que ara hi ha aquesta trobada en el centre de coordinació de l'incendi aquí a Sentmenat. Doncs esperem que donin bones notícies en aquesta trobada.
5: Esperem.
1: Estarem pendents. Qualsevol novetat que ens pugui fer saber, línies obertes també amb els ADF de Caldes, amb l'ADF de l'Alzina, i agrair-los també la feina que fan, no només en situacions com aquesta, sinó durant la resta de l'any, que també és molt important per mantenir camins, per mantenir aquests accessos i per ajudar a prevenir els incendis durant la resta de l'any, que és quan és important fer-ho.
5: D'acord, gràcies per la trucada i per l'interès per l'interès de l'ADF del Cine.
1: Aquí estem, pel que calgui. Moltíssimes gràcies.
5: Vinga, merci.
1: Important el que deia, un bosc gestionat amb un incendi així hauria evolucionat diferent. Ja estem novament a l'altre meló, el de què hem de fer i com, quan s'hagin de buscar no responsables, perquè no es tracta de parlar de responsables ni de culpables, sinó de val, ara hem tingut aquesta situació i ara això com ho reenfoquem, no? Com, què fem, què n'hem après de tot això.
6: Mm-hmm. Per altra banda, també, si em permets, ara estàvem mirant també per les xarxes i he vist que per Regió 7 també deien que s'investiga el foc a la noia que ha cremat 500 hectàrees i que també pot ser que ha estat causat per l'activitat humana. És a dir, tenim les Gavarres, que va ser també per un...
1: Sí, per instal·lar una senyal de trànsit en una carretera.
6: Aquest
1: sí.
6: Cop
1: una
6: radial, per un,
1: sí.
6: Per un... Aquí a casa doncs, també ens ha passat per una màquina.
1: Sí, que l'han ensenyat. En aquesta visita amb mitjans, no hem parlat amb la Gemma, però els han ensenyat quina era la màquina que està allà totalment calcinada.
6: I aquí també posen doncs, que la noia també pot ser que hagi sigut causada per l'activitat humana, no? Que també seria alguna altra cosa també per reaccionar independentment dels sotaboscos, de per gestionar el bosc i tot això, també intervenim sempre en la part humana.
1: Clar, és que no...
2: Bé, és que tots els focs normalment és per a la intervenció. Sí, bueno, tot i que no sigui meteorològica,
6: també poden
2: que no
6: ser
2: sigui
6: trons, un... també poden ser trons.
2: Quan són aquests trons secs o el que sigui, però pel general sempre és la persona humana qui provoca aquests incendis, provocats expressament o senzillament amb accidents, com és el que està passant ara.
6: Però d'aquesta manera és quan podem reflexionar i podem intentar sobre previndre més encara.
2: Clar, és que la previsió, la intervenció i el poder frenar aquests focs està amb el que s'ha de fer, ja sigui a través de les autoritats mateixes, quan arriba el temps, com es diu, la prevenció d'incendis, el pla, no? Quan comença el mes de juny, crec que és quan ja comencen a partir
1: del 15 de maig ja no es poden fer segons, ja hi ha moltes restriccions d'actuació en el medi natural. Sí.
2: Clar, i ara quan arriba un final de juny o un juliol d'aquesta manera amb una calor que ja es preveu, doncs aquí ja sí que s'han de prohibir tot el que sigui actuacions que poden provocar aquest foc, vull dir que és el que està passant. Les imprudències sempre hi són, perquè el que han dit també, una burilla petita, doncs, o res, vull dir, això te provoca un incendi totalment.
6: Però una colilla no és una burilla petita, a vegades i n'hem vist moltes vegades que
2: no, una burilla petita que caiga al terra en un lloc tan set com és la muntanya, te provoca un incendi.
1: Ràpidament, sí. De fet, ara que feies aquest comentari, m'ha anat bé perquè hi havia una dada que encara no havia pogut explicar, que és, sí que mig l'hem comentat al matí, que és la situació del Pla Alfa, que Caldes és l'únic municipi del Vallès Oriental que avui ha entrat a nivell 4 de Pla Alfa, que és el nivell de risc de perill extrem d'incendi. La cosa és que per demà també està a Caldes. Òbviament, amb aquestes temperatures i amb aquesta onada de calor no anirà a menys. De fet, demà hi ha 219 municipis de 24 comarques a Catalunya que estaran en nivell 4, nivell màxim de perill extrem d'incendi a Catalunya, entre les quals s'hi manté Caldes de Montbui. Recordem que són les dades i el mapa que elabora els agents rurals a diari a partir de les dades meteorològiques que tenen en compte. Parlant de dades...
2: Ah, el Pepe. El tenim al telèfon?
1: Saluda'l tu mateix.
2: Hola, Pepe.
7: Bona tarda.
2: Quina pena. Estimat que no et tenim avui en presència, però bé, escoltar la teva veu ja va bé. Com estan aquestes dades?
7: Estimats companys, les obligacions familiars m'impedeixen estar al vostre costat, Però bueno, amb ganes de poder estar. Escolteu, així com a l'inici de la tarda es presentava una situació una miqueta pitjor en relació ahir, 24 hores abans, val a dir també que la temperatura, tant la temperatura real com la sensació tèrmica, i era més elevada que ahir, i la humitat molt més baixa, en aquests moments estem recuperant ja, s'ha baixat molt la velocitat del vent. S'ha baixat sensiblement amb una velocitat extraordinària amb aquesta hora i mitja, amb la qual cosa, bueno, la meva percepció personal és d'un optimisme moderat, cosa que no tenia a les 4 de la tarda, i així li havia comentat el nostre director, el Xavi. Repeteixo, en aquests moments la velocitat del vent va baixant, la sensació d'humitat al tant per cent va pujant d'una manera bastant accelerada. Estem seguint les dades cada 30 minuts, i per tant s'ha fet una reducció sensible d'aquesta direcció del vent. Des d'aquí no puc veure els nostres catavents dels veïns de Ràdio Caldes, no els puc veure, però de ben segur que reafirmen aquestes paraules. Ojalà es mantingui aquesta tendència, que és una bona senyal, sobretot per, com sempre diem, per aquelles persones que estan lluitant per nosaltres i pel nostre territori, amb una jornada molt, molt dura, duríssima, duríssima.
2: No, és que anava a dir que el Xavi ja t'ho pot comentar, doncs, que les notícies també que tenim són positives. De fet, ja han comentat això, que és possible que aquesta nit el foc estigui estabilitzat. Això, controlat totalment.
1: Això compten, que pugui estar estabilitzat, com a mínim que no creixi en perímetre, el que voldria dir que a partir d'aquí ja seria més fàcil d'actuar, però bé, sempre hem de parlar, encara com a mínim, hem de parlar amb condicional, sí. Perquè encara queden hores, i com dèiem, amb la situació meteorològica no és la millor com per atendre'l. Més dades, perquè en siguem tots plegats conscients. Avui, la temperatura mitjana del dia a Caldes ha estat de 30 graus. La mitjana. La mitjana, però és que la màxima s'ha arribat a... passaven 19 minuts de les 2 del migdia, que era de 40,1 graus.
2: Aquí a Caldes?
1: A Caldes de Montbui. Mm-hmm.
2: Veus, jo, a mi m'ha arribat al 39 i no he arribat a veure els 40.
1: Doncs la temperatura, segons l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya aquí a Caldes de Montbui, recordem-ho, la TEA, no? Torre Marimon, ha registrat aquesta temperatura de 40,1 graus de màxima a les 14:19 del migdia, i pel que fa a la ratxa màxima de vent, sí que s'ha produït també un parell d'hores, una hora després, podria ser cap a les 3:20 aproximadament, que ha sigut pràcticament de 35 km/h. Ha sigut el cop més fort, que entenc que és el moment en el que les flames han pres més força i més contundència, i que hem vist aparèixer precisament aquestes columnes de fum a la Serra Llisa. Ens quedem amb aquest punt de moderat optimisme que ens has transmès, Pepe.
7: Bueno, jo el que miro, reafirmo el que acabes de dir, ara miro aquí amb els meus papers, a les 16 hores és quan hem tingut el vent, el pic de vent més fort, 20 km/h, que això també va acompanyat de les ratxes més fortes. Comparant les dades d'ahir i d'avui, comparant la velocitat del vent i la direcció, malgrat que la temperatura, un cop més, ha estat superior, en aquests moments estem en una posició millor que ahir. Per tant, esperem que d'aquí mitja hora, d'aquí una hora, puguem reafirmar aquesta baixada del vent, que segur que facilitarà aquests desigs de tothom, i sobretot la feina dels professionals per, com diuen ells, tècnicament donar per extingit l'incendi.
1: Bé, extingit encara no avancem, no vulguem córrer, com a mínim...
2: A la nit podria estar extingit.
7: Estabilitzat. Sí, estabilitzat,
1: no vulguem córrer, que...
2: Ja ens agradaria,
1: exacte.
7: Però recordeu que el vent és el que fa que les flames es desplacin, que l'oxigen es desplaci, I des d'aquesta perspectiva, que la ignició del substrat és més favorable quan hi ha més oxigen.
1: I cap on anava aquest vent? Cap on anava aquest vent avui? Cap on ha bufat aquesta marinada? Perquè em fa l'efecte que bufava a la direcció menys favorable.
7: No, efectivament, sí, amb això, en aquest sentit, sí, més favorable. És sud-sud-oest, sud-sud-est durant tota la jornada. Pràcticament des de primer del matí ha bufat així. Estem de l'ordre de 160, 165, 170. Pràcticament quasi tot el dia. Des del primer moment, des de les 10 del matí, no hem baixat al pico de 160. Entre 160 i 175 graus de procedència. Per entendre'ns, direcció més cap al barri del Farell. Punto. Per entendre'ns tots.
1: Perfecte, doncs una vegada més agraïm les explicacions i les dades que ens has aportat en una nova jornada, en una nova edició. Pepe, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres, una abraçada molt forta i ànims.
1: Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
7: Gràcies, seguim, adéu.
1: No sé, us quedeu amb aquest optimisme, Javi, per exemple, no sé.
3: Sí, o sigui, completament. O sigui, al final, jo, quan he llegit que ja estaria durant aquestes dues hores o tres que queden, que estaria més o menys controlat, et quedes una miqueta més tranquil. El que passa que, bueno, és com el que he dit abans, no?, que un incendi d'aquestes característiques jo crec que costa moltíssim extingir-lo en 2-3 hores. I esperem que, bueno, que durant aquesta nit, doncs, estigui totalment extingit.
2: O sigui, han dit estabilitzat.
1: Estabilitzat.
2: És més fàcil, o sigui, a partir d'ara, entre que tal com s'ha comunicat el PP, doncs el vent també, doncs, ja ha baixat, vull dir que no hi ha aquest vent que tenien a lo millor al migdia. Això, doncs, fa que també les possibilitats, tal com ho has explicat, no me'n recordo com és el cap de bombers, el que ho ha explicat, això,
1: el Jordi Martí.
2: Sí. Doncs és això, no?, el fet de que hi ha més una persona com ell, no?, que digui que estarà estabilitzat a la nit.
1: Esperen,
2: no? Esperen, doncs, però això te provoca que estiguis optimista totalment.
8: Sí, perquè hem començat amb notícies que si menys recursos, que si l'efecto 30, que si el foc sortia a fumareda. Vull dir, l'entrada ha sigut quantitativament i amb dades doncs no gaire optimistes, la veritat seguida. I gràcies a un comentari doncs l'hem donat la volta.
2: Però, sí, a l'Òscar, quan ens ha donat aquesta informació,
8: ha
6: estat molt... L'Òscar ha sigut totalment positiu. Sí,
1: ha sigut com una aparició, no?, una miqueta.
6: Volem a l'Òscar un altre cop, i també l'alcalde de Gallifa, que també ens don també molt positiu.
1: És molt rotllo, no? Podríem trucar. Després intentem parlar amb ell, a veure que no estigui en aquesta reunió de coordinació. Vull pensar que no, perquè si és com ahir, no van a la reunió i se'n va anar a apagar foc, perquè el teníem a peu d'incendi.

0: exacte. No, no, bueno, per part dels propietaris li hem de tindre un cuidado, de part de la població també, i sobretot també de part dels governs. Hi ha prou, la meva postura, hi ha prou de deixar-nos que les administracions públiques deixin els calés amb coses com el TUR, i al mateix dia, com que no s'han destinat calés les administracions públiques als boscos, se'ns crema la muntanya del poble. Jo crec que dilluns hauria de fer... El dilluns va ser un dia, crec que hauríem d'haver fet reflexionar amb això, que potser val començar... Ja anem tard a començar a cuidar el territori.
1: Ens quedem amb aquesta reflexió. Crec que és important. Ha anat surant, ha anat sortint, però crec que ara que després de 3 dies de veure com les flames avancen i devoren part d'aquest patrimoni natural que tenim a Caldes, pren més força aquesta reflexió per algú que precisament hi és, que hi treballa, que ho cuida, i que, com dèiem,
2: que
1: hi viu, i que, com dèiem, té aquest cor dividit, perquè viu de la natura, però és que a la vegada viu o gaudeix del que la destrueix o del que se la menja, que és del foc. Vull dir, aquesta és aquesta mena de combinació, aquesta mena de còctel.
0: Jo us convidaria a tots a agafar i llegir-vos la llegenda del Templàrium, que vam estrenar justament aquest cap de setmana, i és una reflexió sobre el món que estem vivint i que hem deixat d'escoltar la natura. Que quan la natura parla, cal escoltar-la. Això és el seu gran lema del Templàrium. I justament ara no és que ens estigui parlant, ens està cridant. I que potser ja és hora que comencem a escoltar.
1: Arnau Conejos, veí del Farell i membre de la colla del Vall de Diables de Caldes, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més, i estarem atents a quin sigui la decisió, el veredicte d'aquesta reunió que s'està produint a l'Ajuntament, però també i especialment estarem atents de com avancen aquestes flames i aquest incendi, per si, tal i com ens deien a primera hora de la tarda des de Sant Manat, des del centre de control, avui es pot donar per estabilitzat aquest foc.
0: Esperem i desitjant que sigui així.
1: Moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
0: Igualment.
1: Adéu. Algunes dades referents a aquesta simultaneïtat d'incendis, perquè s'estan produint moltes coses. Sobre l'incendi de Gavà, al Baix Llobregat, que de moment ha cremat unes 7 hectàrees, ara s'enviarà un alert a la zona per decretar confinament, però les primeres investigacions, els primers indicis sobre l'inici, l'origen d'aquest foc, és l'ús de material pirotècnic.
3: Ostres, abans deien que eren dos cotxes,
4: dos cotxes,
3: no?
4: Sí.
1: Ús de material
3: pirotècnic.
1: Per això no ho he volgut dir mentre parlàvem del tema escaldant.
2: Això encara fa més respecte, eh?
1: També s'ha enviat sobre l'incendi que afecta, en aquest cas, a la zona de Navarcle. S'ha enviat també un altre missatge des d'alert per aquest confinament. Bàsicament, a la zona de Sallent hi ha unes 7.000 persones allà confinades ara mateix per aquest incendi del Bages, que ja ha cremat unes 30 hectàrees. Sobre l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, ja ha cremat unes 68 hectàrees i en aquest cas la majoria també serien de terreny forestal, pràcticament 3 de cada 4 serien de terreny forestal. Ara mateix a l'incendi de Gavà ja hi ha 29 dotacions, recordem que hem començat el programa parlant de 10, ja n'hi ha 29. En més informació sobre aquesta situació, precisament a l'incendi d'Aiguamúrcia també s'ha ordenat el confinament de diverses poblacions, en aquest cas però té una afectació bastant menor, són només de 500 persones, i Pel que fa a l'avenç en el cas de l'incendi de Caldes, a veure si ara trobo les dades, perquè òbviament s'havia reduït bastant el nombre d'efectius que hi havia treballant a l'incendi de Caldes, perquè precisament és el que explicàvem, que s'havien hagut de redistribuir aquests efectius per aquesta simultaneïtat d'incendis, i això ha obligat a reduir, com dèiem, significativament la participació d'efectius terrestres i sobretot aeris a la zona d'aquest incendi de Caldes. No trobo la dada, però sé que si parlàvem inicialment d'una vuitantena, ara havia baixat a una seixantena, més o menys, la participació de mitjans. Digues.
3: Arrel del tema pirotècnic, sé que m'agradaria comentar per ràdio, per aviam si tots fem una mica de consciència, perquè aquest dilluns ja s'havia iniciat l'incendi aquí a Caldes, com tots sabeu, s'ha manat Caldes, i encara sentíem petardos.
2: Jo ja fa dies que aquí
3: però
2: era dilluns
3: Caldes... que s'havia incendiat, vull dir que és greu això.
4: El futbol.
3: És greu això.
2: Vale. És greu per a un tema, per a un tema com és el futbol.
3: Vull dir, independentment del sigui, hem de tenir consciència. Estem en una zona boscosa i s'ha de fer on s'ha de fer.
2: El bosc era on es tiraven els...
3: En una urbanització que té bosc.
2: Carai.
5: Ara us sorprendrà una miqueta. O sigui, jo estic treballant en el tema de pirotècnic. Sí que és veritat que a dia d'avui està prohibit completament qualsevol tipus d'article pirotècnic. I sí que és veritat que, clar... Nosaltres venem, és cert, no? Però clar, la idea de que tu llencis un

0: Aquestes 67 dotacions que estan treballant ara mateix a l'incendi de Sant Manat de Caldes, que es manté com un dels de màxima prioritat per part dels cossos d'extinció d'incendis. Són en punt 8:15 del vespre, ara mateix s'està duent a terme aquesta reunió a Sant Manat, aquest briefing, aquesta trobada per saber quines seran les mesures que es prendran, quina és la situació, fer una avaluació de com ha anat la jornada, una trobada que s'està fent amb els representants dels diferents ajuntaments i municipis afectats i, com hem escoltat, també amb els cossos de policia i ADFs. No sé si des del Farell, ara parlàvem amb l'Arnau, que viu a mitja muntanya, no sé si des de dalt del Farell la situació ha canviat gaire respecte al que hi havia fa 24 hores, fa un dia. Amb qui parlàvem era amb el president de l'Associació de Veïns de la Zona Est, amb el Gonzalo Brito. Gonzalo, molt bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.
0: Ha canviat la situació, ha millorat, ha empitjorat? Que no et pregunto què veieu, perquè no sé si podeu tenir les finestres obertes o no, però què hi ha, com es viu la situació des d'aquí dalt?
1: Home, a nivell d'ambient ha canviat tot molt. Ahir, fa 24 hores, he provat d'obrir la porta i veure què passava fora. I sí que hi havia un aire pesat, un aire que et fa allò de la gola, saps? Que et fa tossir i tal, i he tornat a entrar. I ara sí que és veritat que està un dia d'estiu normal. És a dir, nosaltres estem encarats a Caldes, diguem-ne, en aquesta punta d'aquí, encarada a Caldes, i per l'altra banda, que és on hi ha l'incendi, tinc arbres molt alts i no veig res. Llavors, no veig columnes de fum. Hi ha altres veïns que estan en una altra punta i que sí que tenen una altra visibilitat de l'altra banda de la muntanya que jo no en tinc. Mm. Llavors, jo des d'aquí no veig res.
0: Clar, és com si el tinguéssiu a l'esquena, no?
1: Exacte. Sí, i jo me'n vaig enterant de coses pels grups que tenim, de gent que està a l'altra banda, que va penjant fotos, i així vaig veient el que ells veuen, però des d'aquí d'on estic jo no veig res.
0: Optimista per això?
1: Sí, bastant, des del primer moment, la veritat.
2: Gonzalo, com aquí esteu amb tots els veïns en aquesta banda, esteu, imagino que esteu units, no? I sobretot en moments així, com està vivint el veïnat aquests dies i quina és la sensació dominant del que tu t'arriba?
1: Bueno, la sensació general és que estem tots units i estem tots a la una i el que s'hagi de fer es farà i el que, bueno, és el que la sensació que em transmet tot ara. Hi ha hagut una mica de tot també. Hi ha gent que és més tranquil·la com jo, hi ha gent que està més nerviosa també perquè les situacions són totes diferents, perquè hi ha gent que està amb les famílies separades, amb els animals separats. Clar, hi ha una mica de tot. Tu pots ser molt tranquil, però estàs separat dels teus fills, per exemple, i et poses nerviós. Clar, en el meu cas, la meva parella està baix, jo estic aquí a dalt amb la gata, jo crec que estaria patint més si estigués jo baix i la gata estigués aquí sola. Però en aquest cas, com m'ha pillat amb la gata i jo estic aquí a casa i m'agrada estar a casa, doncs no sé. Però l'ambient és molt... la veritat és que és guai, perquè després s'ha muntat tot això, l'organització per pujar la compra de la gent que necessitava.
0: Sí, n'hem parlat fa una estona.
2: És una de les preguntes que ara farien, no?
0: Sí, com s'ha organitzat això?
1: Això s'ha organitzat en un dels grups, que no és el d'emergències, és un altre, perquè s'ha començat a parlar del tema del tabac. Llavors, clar, gent que fuma i que necessitava el tabac...
0: Bueno, clar, és una addicció, clar.
3: Sí. Esperàvem aigua...
4: Aigua, no sé, una cosa, pizza...
1: No, i gent també que després... I gent també dient que, clar, no només el tabac, també hi ha aigua, hi ha pa, hi ha llet, hi ha coses que són també importants que s'haurien de pujar. I s'ha organitzat una mica amb la gent, que és els veïns que estan a baix. Llavors, la gent que estava a baix anava rebent les llistes, diguem-ne, de la compra, i anava fent la compra i anava pujant. anava pujant amb els vehicles d'emergència, evidentment, perquè no, ningú pot pujar ni baixar.
2: No, és que justament ara m'acabava d'arribar a mi un missatge, dius, estic sentint la cigarreta crema boscos. No, estem aquí, tots estem d'acord que la cigarreta crema boscos, vull dir que no, però a vegades també quan en una situació així, o digo, Gonzalo, no crec que siguis fumador, però en situacions així també s'ha d'entendre, no, que qui ho necessiti, com és una addicció, doncs.
1: Home,
2: també
1: i tant, demana. I tant, com qualsevol altra cosa. Si és una necessitat que té qualsevol veí, doncs és una necessitat. No, això és indiscutible.
0: I ha funcionat bé, sí, aquesta caravana de subministrament o no?
1: Sí, pel que he entès, sí. Ja, insisteixo, jo estic en una punta del barri, estic una mica lluny de... Encara pot semblar que el barri és petit, però no és petit, és molt llarg. Llavors, jo estic en una punta i a l'entrada, que és al mig del barri, on hi ha el bar, el local social, això potser està a un quilòmetre i mig de casa meva.
0: Déu-n'hi-do.
1: O un quilòmetre. Llavors, clar, jo, mentre que no puc sortir, perquè abans també, el primer dia, el dilluns, jo he sortit de casa meva i he passat per darrere pels boscos per veure la casa d'una veïna que està aquí just sota, que està sola, que viu sola, i he anat allà a picar-li la porta a preguntar-li si tot estava bé, si necessitava alguna cosa, i el que, bueno, el normal, no? I en aquell moment just passa un cotxe de policia que no m'he fixat de quin cos és, però, bueno, una mica així, d'aquella manera, ens va cridar que entréssim a la casa. I li vaig intentar explicar que li estava només preguntant si estava bé i que ja tornava a la meva, i ens va fer entrar a casa d'aquesta senyora, a la senyora i a mi. I després ja, quan va marxar, ja vaig sortir de casa meva i vaig passar per darrere del jardí i vaig anar a casa meva. Perquè vivia...
0: A la casa del costat.
1: 15 metres de distància, però bueno. Però sí, no podem estar fora, en teoria. Llavors, no puc fer aquest quilòmetre per anar allà al local social a veure què s'està coent. Llavors, pel que he estat veient en els grups, sí que he vist que ha funcionat bé i que tot ha arribat on havia d'arribar. Llavors, per això ha funcionat bé i ha anat guai.
0: No sé si la feina d'aquests dies, en aquest cas per part del tema de les dues associacions de veïns que hi ha aquí a dalt al barri, heu fet una miqueta la feina de concentrar les peticions, les demandes, els neguits dels veïns. Si heu treballat una miqueta de ser la, no sé si l'altaveu de les administracions o punt de contacte o de connexió entre el barri, entre els veïns confinats i les administracions, l'Ajuntament, els serveis d'emergència.
1: Sí, la veritat és que a l'haver-hi dues associacions i som dos presidents, jo i l'altra presidenta, és una mica... Bueno, nosaltres estem en contacte i hem anat parlant i tal, però sí que és veritat que a la que ens arribava alguna informació de la regidora de barris, la Laia, o qualsevol altra informació rellevant, el primer que a qui li arribava, de nosaltres dos, llavors ho penjàvem en els grups pertinents i hem intentat, almenys de part meva, hem intentat que no, i suposo que a la seva també, no trepitjar-nos a l'hora de donar aquestes informacions. M'enteneu? En plan, si jo veig que ella ja havia penjat la informació, jo no vaig també a donar informació o a dir més coses, perquè si no seria un caos. Llavors ens hem organitzat una mica d'aquesta manera i jo crec que tot el que ha anat arribant als grups de forma més o menys organitzada i la gent s'ha anat comentant de tot el que anava passant.
0: Però hi havia molt neguit.
1: Excepte...
0: Digui. Excepte...
1: No, excepte el moment aquell de la confusió de l'evacuació, que hi havia una evacuació però no hi havia... Allà sí que va haver-hi com una mena de caos, Però al final li vaig trucar directament a la Laia. La Laia va dir que ho investigaria i tal, i després em va trucar directament l'Isidre i em va dir que tot això és un bulo, que això no era així i que no hi ha evacuació. I vam transmetre això als grups i la gent va saber que al final no hi havia, ja està.
0: Hi ha molt neguit entre els veïns, hi ha hagut molt neguit, no sé si això s'ha calmat una miqueta, tenint en compte aquestes reunions, ara en parlarem, virtuals, que l'Ajuntament ha organitzat des d'ahir. Hi havia molt neguit, no sé si encara es manté.
1: Bueno, el neguit sempre hi és, perquè encara que estiguis tranquil, perquè durant el dia és durant el dia i estàs aquí, i avui, per exemple, és un dia que jo miro per la finestra i és un dia d'estiu normal, malgrat la temperatura dels 40 graus. És un dia normal d'estiu perquè no es veu cap columna de fum des d'on estic jo, insisteixo. Però, clar, sempre hi ha un neguit quan es fa el vespre, quan has d'anar a dormir. Jo aquestes últimes dues nits, jo sóc molt tranquil, a les he passades fatal, en alerta, tot el rato, a cada sorollet que jo sentia, perquè vivim aquí en el bosc i no hi ha sorolls. Llavors, qualsevol sorollet que es produeixi per alguna cosa, clar, ja et despertes en alerta, estàs neguitós, estàs en tensió tot el temps, és complicat. Encara que vulguis estar tranquil, però estàs en alerta tot el temps. És inevitable.
2: Gonzalo, què creieu que aquest incendi ha fet aflorar sobre la relació entre el veïnat i la muntanya?
1: Home, jo quasi et diria que, o sigui, veient tot el que està passant i que la gent s'està volcant i tot el que la gent s'està unint i tot, jo crec que a la gent encara li agrada més. Més la muntanya del Farell, és com que la gent s'està emocionant i tot, o sigui, no sé, és com que no ens deixarà d'agradar la muntanya del Farell. Nosaltres hem vingut a viure aquí per algo, i aquest algo segueix estant aquí, encara que es cremi. No sé explicar-ho.
2: I què us preocupa més quan penseu en el després, d'aquest incendi?
1: En el després d'aquest incendi, una frase.
2: No cal, el que pensi, el que consideris, no cal.
4: No és un examen.
1: Ja us ho dic jo, us ho estic dient jo amb una frase, no era una pregunta. Us ho diré amb una frase. Ara no es van a oir.
2: Molt bé, sí senyor.
0: Doncs ens quedem amb aquesta frase.
2: Ara us van a oir.
0: Ara us escoltaran, no?
2: Us escoltaran.
0: Per qui no parli castellà, ara us escoltaran, no?
5: Que vinguin a ràdio.
1: Que ens entenguin millor.
5: Que vinguin aquí a la ràdio, doncs, no?
0: Exacte, que vinguin aquí a la ràdio i ho pugueu explicar. Temps n'hi haurà, com diem, per...
2: Com es diu la teva gata o la vostra gata?
1: Ui, té molts noms. És que li diem de tot, però el nom original és Bimba.
2: Molt bé, un nom molt maco. És que era per conèixer també com es diu la Bimba.
0: La que l'acompanya en aquest confinament.
2: És molt important,
1: sí, bueno,
2: és molt important tenir l'acompanyament i a més d'una gata. Sí.
1: No està patint, una mica per la calor, però bueno.
0: En fi, com tots. Sí. Sí. Gonzalo Brito, president de l'Associació de Veïns de la Zona Est del Farell, moltíssimes gràcies, ànims. Esperem que puguem dir que això ja s'acaba. A veure si propers minuts tenim alguna informació al respecte, perquè ja està en marxa aquesta reunió, de la qual esperem que en surti ja alguna actualització i que sapiguem quin serà el futur immediat d'aquest confinament, que com a mínim al migdia han perllongat fins a les 9 de la nit. Veurem què passa d'aquí una hora. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé. Gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau. Molt bon dia. Una reunió que val a dir que ja ha començat, en què hi participen, a banda de tots els comandaments de bombers, protecció civil i tots els serveis d'emergència, Participen en aquesta reunió Joan Solà, de Sant Llorenç Savall, Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, Montserrat Rueda, alcaldessa de Sant Manat, i el regidor de Seguretat i tercer tinent d'alcaldia de Castellà del Vallès. Són, per tant, representants de tota la zona d'alguna manera afectada per aquest incendi. No sé si us ha agafat, si us ha sorprès aquesta última frase de ara ens escoltaran.
2: No, m'ha agradat molt perquè és molt representativa, totalment.
0: Creieu que hi ha una sensació de no sentir-se escoltat durant molt de temps i que s'ha d'esperar situacions
2: és
0: així
2: que,
0: com perquè...
2: Jo penso que és que aquesta és barri, anava a dir urbanització, barri, urbanització, és, no se li ha escoltat, podríem dir, en absolut, no? Perquè, o sigui, abans la Gemma parlava de Guanta, no? D'aquesta urbanització que no, està, no és legal, i amb, els carrers no estan asfaltats, etc. Sí, heu passat per allà, vull dir, ho hem vist, no? I en canvi aquí sí que estan els carrers ben fets i tal, però després a l'hora de la veritat des de... és que no sé qui ho ha de fet, perquè clar, com està una mica dividit, que si Diputació, que si Generalitat, que si Municipi, no? Doncs no es fa el manteniment que s'hagi de fer, però no aquesta és un barri que passa això en altres barris també que són urbanitzacions o eren urbanitzacions, eh?
4: Mm-hmm. Sí, en aquest cas no hi ha que anar molt lluny, eh?
5: El que és una realitat és que tots els boscos estan malament i suposo que refereix tot això a que necessiten un cop de mà i que ja es fiquem el que diríem al fil a l'agulla, no? Mm-hmm. D'una vegada per totes.
6: Sí, no, completament d'acord que aquests dies doncs, bueno, fa molta calor i em sembla que no s'estan cuidant del tot el que són els boscos i bueno, sense anar més lluny, no només aquí a Catalunya sinó a França, em sembla que està morint gent per la onada de calor, que és impressionant.
2: Ui, ara que acabes de dir això, és que França també, la Catalunya Nord s'està cremant també, vull dir que i és un foc que està totalment incontrolat, vull dir que no és una cosa que estem aquí a Catalunya, que Catalunya es crema, però la Catalunya de l'altra, la Catalunya Nord, s'està cremant també, en un foc que ja dic que és el Rosselló, molt a prop del que podríem dir ja, parlem de l'Alt Vallespir, no? Una zona molt rica, també forestal, i en canvi, doncs...
5: Però tenim una més a prop, que és Navarcles, no?
2: No, clar, això sí, estem parlant bé, Catalunya.
0: Tenim una aquí al darrere, per tant...
2: Tenim una aquí al darrere.
5: Focalitzem-nos.
2: A veure, tenim una aquí molt a prop, que és a Caldes, tenim, ja dic, Catalunya es crema, no? No només Catalunya, vull dir, gairebé podríem dir altres zones properes, però també, com ja dic, la Catalunya, País Valencià, etc., està la Catalunya Nord, doncs també s'està cremant. I a mi, doncs, m'ha fet devastat.
0: Òbviament, sí.
4: Se ha levantado el confinamiento de Viladecans i Sant Climent, val, del Llobregat i Gavà.
0: Fantàstic, això vol dir que les tasques... Ara falta veure el futur del confinament que tenim més proper, que és el del Farell i el de Sant Sebastià.
5: I si poden venir més recursos cap aquí, doncs.
0: Sí, clar, entenc que tot això ajudarà a alliberar recursos. Sí que és veritat que també el fet de que vagi passant les hores, que es vagi baixant la temperatura, que vagi baixant el vent, la humitat... diguéssim que es torna a situar tot en un escenari
2: favorable,
0: molt més favorable pel treball dels bombers en aquestes tasques d'extinció. Vull pensar que John se situa en un escenari especialment positiu per poder afrontar aquestes, esperem, últimes hores de l'incendi de Caldes, que de moment no han fet noves actualitzacions des de Agents Rurals, no han fet noves actualitzacions, per tant estaríem al voltant d'aquestes 200 hectàrees cremades.
4: No news, good news, va.
0: Sí, clar, potser hem de pensar en això, que si no hi ha notícies hem de considerar que són bones notícies, no?
2: Sí.
5: Home, que gent també que l'han encerclat, no? Ja és positiu, no? Per tant, això ja hauríem de tenir doncs, un aire de positivisme.
0: Sí, sí, sí. El positivisme no l'hauríem de perdre, i més
4: mai.
0: Exacte, i menys en aquests moments. 11 minuts els que ens separen de les 8 de la tarda.
7: Especial informatiu a Ràdio Caldes.

0: Doncs seguim avançant en aquest especial informatiu. He dit al principi que era el quart i no és el cinquè. És el cinquè programa especial informatiu, perquè el primer ja va ser dilluns a la tarda, dimarts al matí, dimarts a la tarda, dimecres al matí.
1: Cinquè. Sí, senyor.
0: I cinquè programa informatiu. Ho dic perquè això... d'alguna manera es va notant, es van acumulant aquestes hores de cansament, i sí que és veritat que hi ha una, no sé si podem intentar connectar amb aquesta roda, amb aquesta roda de premsa, amb aquesta compareixença que estan fent els bombers, que estava prevista per les 8 del vespre, a veure si podem connectar per escoltar quina és la última hora d'aquests incendis, ja no tant d'aquests incendis d'aquest de Caldes, sinó que estan fent una compareixença per parlar de la simultaneïtat d'incendis que hi ha a Catalunya. S'està fent des del Centre de Control de Bombers a Bellaterra, i hi ha la consellera també. La consellera d'Interior, Núria Parlon, que és la que pren el relleu ara a les paraules que ha fet i que ha donat fins ara l'inspector de bombers Oriol Corbella, que és el primer que ha parlat. Intentem rebobinar i escoltar a veure si tenim aquestes paraules. Vinga.
2: Des del punt de vista...
0: intentem rebobinar i a veure si podem recuperar aquestes declaracions, perquè entenc que han parlat de tota aquesta informació que ens afecta directament amb aquesta compareixença que estava prevista per les 8 i que s'han avançat uns minuts, cosa estranya. En aquest país normalment tot va una mica tard, i en aquest cas fan una roda de premsa que avancen uns minuts respecte a l'horari previst. Suposo que també per no interferir en les reunions que s'estan produint en aquest cas en els diferents incendis, per actualitzar i per informar de quines són aquesta situació dels incendis. Ara estem intentant recuperar aquesta compareixença que, com dèiem, ha fet la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i l'inspector de bombers Oriol Corbella, des de la seu dels bombers a Bellaterra, a la seu central dels bombers a Bellaterra, per escoltar una miqueta que és el que han explicat. Espero que siguin bones notícies, tot i que no acabo de veure que realment sigui el que apareix per les xarxes socials que estan explicant d'aquesta última hora dels incendis. Ara com ara, com dèiem, aquesta simultaneïtat d'incendis, coses que, per exemple, ja tenen conseqüència o són conseqüència directa d'aquests focs, que és que ja s'ha cancel·lat l'European Balloon Festival d'Igualada, que enguany se celebrava la 30a edició, aquesta mena de festival, de gran festival europeu dels globus aerostàtics. S'ha cancel·lat per risc d'incendi, per exemple, una gran activitat que s'ha cancel·lat, segons ens acaben d'informar. Anem a intentar recuperar aquesta compareixença. Com dèiem, comença parlant Núria Parlon, la consellera d'Interior.
3: Ens podrem desconfinar perquè l'incendi, doncs, probablement el podrem donar per estabilitzat. Després, durant aquest matí, hem tingut l'incendi de Gavà, que també ha portat a confinar tres poblacions, urbanitzacions del propi Gavà, una part de Sant Climent de Llobregat i també una part del municipi de Viladecans. Aquests confinaments ja els hem pogut aixecar, la població ja ha rebut l'ES Alert, i per tant aquest incendi ja el podem donar per estabilitzat. Encara té algun foc secundari actiu, però és un incendi que avança de manera adequada. Després tenim l'incendi de Navarcles, que aquest sobretot està donant feina, perquè també, doncs, ha provocat molt fum, que ha cremat una planta de reciclatge. Aquí tenim un confinament actiu que afecta a diferents municipis. Al global, al municipi de Sallent i també a la zona oest del municipi d'Artés, un total aproximadament de 9.000 persones confinades a hores d'ara. És un incendi que està actiu, que d'aquí a un parell d'hores us podrem dir si té una bona evolució en via d'estabilització o no. Per tant, de moment és un incendi actiu amb el qual estem treballant en diferents mitjans. Després us faré el resum de tots els mitjans que estan treballant en els diferents incendis. I després tenim l'incendi forestal de Pla de Manlleu, on tenim aproximadament 1.615 persones confinades dels municipis de Pontons, Pinedes Altes de Montmell, el Pla de Manlleu, algunes cases aïllades també les tenim confinades, del municipi d'Aiguamúrcia, i Valldosser, del municipi de Querol. Això són aproximadament 1.515 persones confinades. Aquest incendi està actiu, té també, a priori, una evolució i un pronòstic que pot ser favorable, però us actualitzarem d'aquí a dues hores si és així i es confirma aquest pronòstic. Estem treballant en el global dels incendis que us he resumit amb 200 vehicles. Hem incorporat 200 vehicles, 20 mitjans aeris i un total de 677 efectius, bombers i bomberes, que estan treballant donant resposta a aquests incendis. Com veieu, fet el resum, estem en una situació de simultanietat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures que gairebé superen rècords històrics i, per tant, hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis, perquè, òbviament, doncs, a part del dany que fan des del punt de vista doncs, de la natura, dels entorns naturals i dels problemes que ocasionen perquè posen en risc la vida de les persones, fins ara no hem de lamentar la pèrdua de la vida de cap persona, però òbviament aquest és un risc que està implícit quan es provoquen incendis d'aquesta magnitud. Per tant, demanar complicitat de la ciutadania, corresponsabilitat i molta precaució, perquè els propers dies potser tenim una mica de treva des del punt de vista meteorològic cap al cap de setmana, però tornarem amb una setmana amb moltíssima calor i, per tant, un alt risc d'incendi. Demanar aquesta precaució i aquesta corresponsabilitat.
0: Efectivament, les primeres paraules que hem escoltat de la consellera feien referència a Caldes. Sí, ara l'inspector David Borrell, en cap, en parlarà.
2: Les altes temperatures que estem tenint, que com comentava la consellera, doncs són temperatures de rècord.
0: També bones notícies per Caldes.
2: Són humitats relatives baixes de rècord. Estem tenint humitats de l'ordre del 15-20%. Això ens posa en una situació duríssima. Ja aquí ho podem notar, no?, que ni es sua de la humitat relativa tan baixa que tenim. Això de cara a la propagació dels incendis, no?, aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal. Estem tenint molts problemes també perquè, a banda de tots els incendis que anem arrossegant dia rere dia i que aconseguim doncs, anar progressant en la seva estabilització i control, doncs ens apareixen nous incendis molt d'hora durant el dia, és a dir, ens apareixen aquests incendis al migdia, que tenim tota la tarda doncs, perquè puguin anar creixent, perquè puguin aparèixer nous incendis, i això doncs, ens tensiona moltíssim i, a més, ens genera aquesta situació de simultaneïtat. No? Si aquests incendis ens apareguessin a les 5 de la tarda, el marge que té de créixer també és molt menor i, a més, la possibilitat d'aparèixer nous grans incendis és més reduïda. En aquesta situació que estem ara, on justament ens estan apareixent, no d'avui, ja cada dia ens està passant el mateix, que ja al migdia, a les 2 del migdia, comencem a tenir aquests incendis, doncs la situació és molt complicada. Pel que fa al dia d'avui, ara mateix, a la situació d'ara, tot i l'incendi, els altres incendis que hem tingut, el que realment ens preocupa és la situació de l'incendi del Bages i l'incendi que tenim entre l'Alt Camp i que podria entrar a l'Alt Penedès, aquest incendi que dèiem de Navarcles i el Pla de Manlleu, disculpeu. Són els dos incendis que realment ens preocupen. Tot i així, estem treballant molt intensament. En el cas de l'incendi aquest del Pla de Manlleu, aquest incendi que va cap al Penedès, estem aconseguint doncs, que vagi a poder-lo aturar, diguéssim, amb unes vinyes, que això és una oportunitat, diguéssim, per poder-lo parar. No ens ha fet piroconvecció, cosa que és una bona notícia. queda molta nit per endavant i molt dia per endavant i no descartem que això pogués passar, però de moment diguéssim que en dues hores ho sabrem. I l'altre incendi, el cas de Navarcles, doncs estem treballant amb molta complicació, perquè també és un incendi que no és només forestal, sinó que té també interfase urbano-forestal amb algun polígon, ens ha afectat una activitat industrial, i això també genera, com deia la consellera, no? Doncs també recursos. Hem hagut de protegir també un parc de caravanes, diverses naus industrials, granges, etc.
4: A quin potencial té el de Pla de Manlleu, que veieu que us preocupava bastant? Teniu idea de per què es donarà aquesta complicació?
2: Sí, perquè també són incendis que ara mateix els tenim tots amb un centenar d'hectàrees, i és molt aproximat, perquè igual després us diem són 250, però perquè tingueu un ordre de magnitud, no són ni 10 ni 1.000, estem parlant de centenars d'hectàrees, i el potencial és de milers d'hectàrees, tant un de l'un com de l'altre.
4: És una zona d'aquestes que dèiem amb petits nuclis de població, amb algunes masies disperses, que era l'època que teníeu l'altre dia també en Sentmenat, no?
2: Sí, per això hem fet ordres de confinament. Ara mantenim aquestes tres ordres de confinament. Hem fet dues en el cas de l'incendi de Navarcles, i n'hem fet una en el cas de l'incendi del Pla de Manlleu. En el cas de l'incendi del Pla de Manlleu, sobretot agafa una zona molt més, doncs, de masies i cases disseminades.
4: I pel de Sentmenat, hi ha alguna variació respecte al confinament
0: dels
4: veïns?
2: Com comentava la consellera, la Sentmenat està evolucionant bé. Aquesta tarda no tenim l'activitat que teníem ahir, que tota la tarda vam tenir represes contínuament. Estem en una situació molt diferent, molt més tranquil·la, i si tot segueix així, al vespre el donaríem per estabilitzat.
5: Algú necessita en castellà?
6: Sí.
0: Per tant, doncs, si es dona per estabilitzat, això té una conseqüència directa, que és que es podria aixecar el confinament d'aquests veïns del Farell, aquests més de 200 veïns del Farell de Sant Sebastià de Montmajor, no ens n'oblidéssim, que estan confinats des del dilluns a primera hora de la tarda. La notícia que arriba això al punt de les 8 del vespre, mentre paral·lelament s'està produint aquesta reunió, que entenc que deu haver acabat. A veure si podem conèixer una miqueta què n'ha sortit, què s'ha explicat en aquesta reunió. Una de les persones que hi ha participat en aquesta trobada, en aquest briefing, com dèiem, en què s'ha actualitzat la situació de l'incendi, i per això, si us sembla, saludem a una de les persones que els últims dies ens ha anat portant pau i tranquil·litat i optimisme, a veure si avui també és així. Mateu Sobregrau, alcalde de Gallifa, molt bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: Ha acabat la reunió?
7: Hem acabat la reunió? Sí, hem acabat la reunió amb notícies bones. Trigaran a arribar, trigarà a materialitzar-se tot, però les notícies són bones.
0: Expliqui.
7: Notícies són bones. No, a veure, bàsicament, segurament, durant el dia d'avui, durant el que queda el dia d'avui, es produirà una desescalada a l'incendi. Passarem de la fase d'incendi actiu a incendi estabilitzat. El que passa que, i segurament demà es passarà l'incendi controlat, durant el dia de demà, el que passa que la previsió per un incendi extingit, segurament, degut a les altes temperatures que s'esperen aquests dies, segurament no la podrem esperar fins d'aquí 15 dies. I per què passarà això? Passarà perquè aquest ha sigut un incendi que, com ja vam explicar, és un incendi que no ha cremat, és a dir, ha anat fent una pluralitat de focus secundaris, però no ha cremat en continu, i per tant a dintre queden llocs que queden cremant amb sumor. És un incendi que ha fet al final unes 200 hectàrees, no hi ha arribat, i per tant, per allà dintre és una superfície relativament gran, i per allà dintre passen coses que encara no coneixem. Què vol dir? Que hi haurà algun rebrot, però el més probable és que no surti del perímetre cremat. Per tant, la notícia en general és bona. El que passa que, per materialitzar, dir, escolta, ja hem acabat la festa, per dir-ho d'alguna manera, aquest Sant Joan endarrerit, doncs ens haurem d'esperar un parell de setmanes que els bombers puguin confirmar això.
0: Per tant, això va en la direcció de que probablement avui s'aixequi el confinament.
7: Hi haurà novetats. Es comunicaran pels canals oficials, hi haurà novetats. No seran segurament desconfinaments absoluts, però sí que hi haurà alleugeriment de les situacions. Això, jo crec que en una o dues hores l'alcalde de Caldes farà l'anunci i els avisos de l'ES Alert segurament aniran en aquesta línia. Ara Protecció Civil ha d'acabar de confirmar algun extrem, però sí, s'alleugeriran les situacions. Amb un advertiment, l'alleugeriment de les restriccions que hi puguin haver no implicarà permetre el turisme d'incendi.
0: Bé.
7: Especialment en el cas de Caldes, que hi ha la carretera del Farell i cap a Sant Sebastià, que és propensa a fer això. Els que vulguin fer turisme d'incendi potser s'hauran d'esperar encara uns quants dies.
0: Per tant, ens està donant bastantes bones notícies pel que fa, no només a Caldes, sinó pel que fa a tots els municipis de l'entorn, també inclòs Gallifa, perquè això vol dir que l'incendi ha quedat ja d'alguna manera perimetrat, no avançarà en principi gaire més. Ahir sí que va haver-hi algun focus així aïllat, molt, molt extern, molt allunyat, però més enllà d'això sembla que el foc queda controlat.
7: Durant tot el dia d'avui, malgrat que les condicions han estat pitjors que les d'ahir, les notícies que ens han donat ara el comandament de bombers han sigut que no ha passat res fora del perímetre. El qual és una notícia extraordinària. Una notícia extraordinària perquè avui era un dia pitjor que l'anterior.
1: Sí, sí, sí.
7: I tothom s'ha llevat aquest matí pensant que a veure què passarà avui i resulta que el resultat final és que ha passat menys que ahir. Allà on ens vam quedar, doncs allà estem. Bé, és una bona notícia. Jo crec que tothom, perquè en un incendi hi ha un desplegament de mitjans i de voluntats i de voluntaris extraordinari, des dels que estan a sol, com puguin ser els bombers, però tota la població, diguem-ne, civil que ajuda, des del que porta aigua el que va arreglar les rodes punxades, doncs ha funcionat bé. És una altra vegada més podem dir que a Catalunya els incendis forestals entre tots hi posem el coll i al final ens sortim raonablement ben parats. Aquest era un incendi que se'l preveia de 2.000 hectàrees i hem acabat amb 200. 200 és una quantitat notable, però són 10 vegades menys que la previsió d'inici. Per tant, felicitats a tothom.
0: Doncs sí, felicitar a tothom i especialment a totes les persones que han treballat intensament durant aquests 3 dies per evitar que aquest foc anés a més i que acabés cremant aquest potencial que comentava, sinó que es quedés només en el 10%. I no estic parlant només de bombers, sinó que estic parlant també de tota la resta de personal que hi ha treballat, ADFs, Protecció Civil, Policia Local, Mossos d'Esquadra, agent dels serveis, personal del Servei d'Emergències Mèdiques i tot el personal dels diferents ajuntaments implicats que d'alguna manera o altra han col·laborat en tota aquesta tasca.
7: Tal qual. És a dir, la llista és interminable d'agraïments i a tots que els hi arribi.
0: El noto especialment content.
7: Sí, perquè quan hi ha un incendi important, és a dir, ja hem explicat que Catalunya és un país que té capacitat per gestionar 2 grans incendis. Llavors, si un incendi dura molt, la probabilitat que se solapi amb un altre gran incendi és més alta. Clar, que hi hagi un incendi que duri un dia i que si hi hagi simultani amb 2 o 3 més, doncs la probabilitat és baixa. Si l'incendi dura 2 setmanes, la probabilitat és molt alta. Per tant, haguéssim pogut entrar en una situació de manca de recursos. Hem de tenir present, i això fins avui, ara canviarà, però fins avui era una situació possible, és que l'incendi de Sant Manat Caldes, a efectes dels bombers, era un incendi no prioritari. I ara direu, com pot ser no prioritari? És a dir, la política d'extinció d'incendis forestals de la Generalitat actualment és no volem que hi hagi simultaneïtat. Per tant, el primer que farem és qualsevol petit incendi anar-lo a pagar perquè no se'ns faci gran. I llavors la pregunta, i el gran què? Diu, el gran és igual, que ja és gran, ja l'acabarem quan tinguem temps. Sembla un contrari en sentit, però en el fons el que busca és evitar la simultaneïtat. I, per tant, l'incendi de Sant Nat Caldes ha passat un parell de dies que estava en aquesta situació, que curiosament era l'incendi no prioritari. I la tarda ens va passar, el migdia més aviat, que es van haver de desplaçar mitjans aeris cap a altres incendis, que llavors la tarda van tornar. Què passa? Que ara l'incendi de Sant Nat Caldes és un incendi que ja passa a ser un incendi prioritari, perquè el que no volen és que es torni a ampliar. Per tant, en el fons hem millorat. En el fons hem millorat. És a dir, l'incendi torna a estar a la llista dels incendis importants.
0: Això és bo. Això és bo, perquè això vol dir que hi abocaran recursos, no?
7: Si es veiés que la cosa surt del perímetre, dintre del perímetre es dona per sacrificat, però si sortís del perímetre s'hi abocarien recursos de ben segur ràpidament.
0: Doncs ens quedem amb aquestes bones notícies. No sé si algú més de taula vol fer algun altre comentari.
1: No, jo una altra vegada donar-li les gràcies, perquè és que aquests dies transmet optimisme, però avui encara més. Vull dir, i se li nota que està molt més content, eh?
7: Home, es fan llargs els dies, sí. Per tots, i fins i tot per vosaltres, que teniu la tasca d'informar, es fan llargs els dies. I quan al final dius, val, ara ja podem descansar una mica, a tots ens fa feliços. Vull dir, tots ens fa feliços.
6: I també una altra cosa és agrair-li la senzillesa amb què expliques les coses, no? Perquè nosaltres, que moltes vegades no n'entrem de tots aquests temes, no? Ens deixes més tranquils perquè són coses senzilles i ens entren a tots, no? Que moltes gràcies també.
7: També es pot explicar complicat, eh?
6: No, però no, jo crec no.
7: Que la missió que teniu els mitjans de difusió generalistes precisament és fer arribar la informació bàsica en els ciutadans i que la puguin entendre i prendre decisions mínimament informades. I, per tant, hem de col·laborar també amb els mitjans, els que exercim algun càrrec polític i algun càrrec tècnic. Per tant, bueno, doncs, aquesta és la nostra missió. I igual que vosaltres teniu la vostra i l'heu fet molt bé, eh?
0: Moltíssimes gràcies. Igualment per la part que li correspon.
8: Jo, l'última, aprofitar la seva sabidoria, volia saber el seu parer sobre si estem aprenent realment alguna cosa amb totes aquestes lliçons que ens està donant la naturalesa. Estem aprenent alguna lliçó o d'aquí 3 mesos ens hem oblidat?
7: Intueixo, perquè al final això només són intuïcions, però intueixo que hi haurà algun canvi. No puc determinar l'abast, però clar, quan es dona una situació d'incendi, al final et trobes amb tot el conjunt de persones que més o menys participen en la presa de decisions dels incendis i de la prevenció d'incendis. I sí que hi ha discursos que comencen a canviar, vull dir, ara fa uns 5 minuts estava amb un regidor de Sant Manat i amb el seu enginyer forestal i em deia, diu, Mateu, diu, aquest tema i aquest tema ja no hi podem perdre més temps. Ara hem d'anar de cara a barraca i solucionar. Vull dir, sí que és cert, o parles amb la cap del Servei de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, la senyora Sanitges, diu, Mateu, diu quedem uns quants un d'aquí una setmana perquè hem de canviar aquesta cosa i aquesta cosa. Això en altres incendis no s'havia donat. Sí que s'havia donat potser el 2003, sí que s'havia donat potser el 94, potser s'havia donat en el 86. Jo crec que aquest ha sigut un any, o serà un any, que es prendran noves decisions i hi hauran noves estratègies en la prevenció d'incendis. És una intuïció, perquè, evidentment, si encara no tenim l'incendi extingit,
0: sí,
7: per tant, no es pot afirmar res. Però sí que en l'ambient plana la necessitat de canviar coses.
8: Ens alegrem.
0: Perfecte. Doncs, Mateu Sobregrau, alcalde de Gallifa, moltíssimes gràcies una vegada més per les explicacions. Que vagi molt bé.
7: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu-siau, molt bona tarda. Pràcticament 8:45 del matí, sembla que la notícia la tenim aquí.
1: Del vespre.
0: Del matí. Exacte, gràcies per la correcció. Anem, doncs, cap a Sant Manat a veure si tenim aquesta confirmació, aquestes notícies, que, òbviament, per una persona que ha assistit a aquesta reunió, és a font directa. Òscar Guijarro, bona tarda de nou.
9: Hola, bona tarda. Seguim aquí a l'espera de la decisió d'explicar com ha anat la reunió, perquè a les 9 compareix la senyora Núria Parlon, la consellera. Llavors hem d'esperar fins les 9, però ara ens poden avançar algunes cosetes. Ara escoltarem a Jordi Martín, cap de l'operació de l'incendi de Sentmenat, i en general, la tònica general, són bones notícies. Ara escoltarem.
0: Escoltem, doncs. Sí, perquè ara mateix, com repeteixo, per qui no ens hagi escoltat en els darrers 5 minuts, ha saltat la notícia d'alguna manera. L'alcalde de Gallifa ha confirmat que les tasques d'extinció han avançat de forma molt positiva, que per tant avui els bombers preveuen donar per estabilitzat l'incendi i que per tant en els propers minuts o hores hi podria haver canvis en la situació de confinament dels barris del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor. No ha parlat d'un aixecament del confinament, sinó d'un alleugeriment de la situació actual del confinament. Què vol dir això? Pel que ens arriba, probablement vindria acompanyat d'algun tipus de permís per poder pujar o baixar en situacions concretes, de manera molt ordenada o molt concreta o molt programada, alguns veïns que puguin tornar o d'altres que puguin baixar, per tant, doncs, alleugerir aquesta situació de confinament, tenint en compte, com ha explicat també, segons també el que li han explicat o el que s'ha parlat en aquesta reunió, que el foc encara continua viu, però ara sí estabilitzat. Escoltem.
10: Condicions meteorològiques extremes, amb aquestes temperatures al voltant dels 40 graus i les humitats properes al 10%, que són condicions molt extremes per tallar l'incendi forestal, podem dir, i ara que acabem de fer una reunió doncs, tant amb els actuants com amb les autoritats locals, que l'incendi doncs, hem pogut superar el dia d'avui amb unes condicions molt diferents de les que vam tenir tant dilluns. L'incendi estava molt actiu, com ahir, que vam tenir diverses incidències molt destacades, i podríem dir una mica doncs, que l'incendi ja està en unes condicions que en les properes hores ho podem donar com estabilitzat.
11: Bé, avui diguem condicions molt extremes, no? Com han sigut aquests 3 dies de feina i quina feina s'ha fet avui per poder tenir aquesta situació positiva, no? Comparat amb l'altre.
10: Sí, avui la diferència respecte a ahir és que el perímetre no s'ha mogut d'on era. Gent Rural ens ha comentat que la superfície cremada estava unes 181 hectàrees, i la diferència doncs, respecte d'ahir ha sigut doncs, que aquest perímetre doncs, ha sigut estable i ens hem pogut centrar, sobretot, en repassar tant aquest perímetre com aquells focus secundaris, aquelles represes i aquells punts calents que a l'interior de l'incendi doncs, anaven fent.
11: Secundari. És tan imprevisible com per que pugui passar.
10: De focus secundaris avui n'hi ha hagut. En un nivell de nomenclatura parlem de punts calents quan és a l'interior del perímetre, de represes quan és al voltant del perímetre i focus secundaris quan hi ha discontinuïtat. Avui no hem tingut cap focus secundari, no hi ha hagut cap discontinuïtat i això ens apareix normalment quan hi ha intensitat de foc a l'interior del perímetre i que fa que la convecció fa que el fum surtin també a punts calents i que ens vagin a fora. Avui no hi ha hagut aquestes condicions i, per tant, si ens desperta algun focus secundari serà d'ahir o d'abans d'ahir, vale? I, per tant, aquí sí que també és una de les coses que el pròxim dia acabem supervisant.
11: Com han afectat aquests incendis simultanis al llarg del migdia, a la tarda, a primeres hores de la tarda, a l'hora del nombre de dotacions? Hi ha hagut molts desplaçaments als altres incendis?
10: Ja heu vist que aquest matí hem arrencat amb una cinquantena de recursos d'aigua i s'han tingut fins a 10 mitjans aeros diferents al llarg del dia d'avui, però sí que és veritat que hem començat amb l'incendi a Gavà, després aigua a Múrcia, Navarcles, hem tingut diverses incidències doncs, en tot el país, i això ha fet que una petita part de recursos d'aigua doncs, hagin hagut de distribuir-se doncs, per cobrir aquests incendis, com també hem vist una afectació important però de mitjans aeris, però que tampoc s'ha vist la capacitat de poder controlar, com hem vist, doncs, perquè l'incendi doncs, no ha anat a pitjor.
11: Donant passos.
0: A veure si diu alguna cosa sobre el confinament. Esperem a veure si pot
11: classe, no?
0: Avançar alguna notícia sobre el confinament.
11: Una pregunta de classe seria, i ara què ve, no? Després del pas d'avui, aquests dies, quines feines estaran per aquí?
10: Continuem treballant com fins ara, tindrem recursos en el perímetre, recursos recorrents doncs, també a l'interior de l'incendi i també doncs, supervisant el contorn, perquè sí que és veritat com a experiència d'altres incendis no podem abandonar doncs,
12: avui per demà, doncs, l'incendi, per tant, continuem treballant al territori, refredant la zona, supervisant, fent de guaites, perquè aquí, evidentment, doncs, no tinguem cap ensurt que faci perdre la feina. Tenim
11: equip de la calma. Com s'ha viscut des dels ajuntaments? Abans ho comentàvem amb gent d'aquí al poble que quan a la televisió veus un incendi aquí, un incendi allà, mai l'esperes que sigui prop de casa nostra, però ha passat. Com s'han viscut aquests tres dies?
13: Doncs s'han viscut amb molta angoixa, però el que s'ha transmès per part de la família com a ajuntament és aquesta calma i aquesta tranquil·litat.
0: Montserrat Rueda, alcaldessa de Sentmenat.
13: Moltes dotacions treballant a la zona i avui ja veiem els primers resultats en aquest camí una mica llarg que ens queda per donar per extingit aquest incendi.
14: Jo crec que des que va esclatar l'incendi tothom ha pres consciència de que això era important.
0: Isidre Pineda, alcalde de Caldes.
14: I de destacar especialment, evidentment, els nervis i l'angoixa que haurà passat la gent, però també la comprensió, l'empatia, el costat humà de les persones que s'han posat a disposició que han intentat ajudar, amb tota la solidaritat i el treball i esforç de tots els equips d'emergència. Jo crec que avui Caldes és un poble més fort, més cohesionat. Avui som una gran comunitat, ho hem demostrat durant aquests dies i ho seguirem demostrant perquè, evidentment, doncs, el que volem és que l'incendi s'apagui quan abans es pugui donar per extingir.
9: Alguna novetat sobre la reunió que hi ha hagut de l'organització de l'Escaldarium?
14: Properament, a quarts de nou, a dos quarts de nou, hi haurà una novetat molt important.
9: Gràcies.
11: Jo volia preguntar, al final, en un incendi en qualsevol cosa d'aquestes característiques, la prioritat són les persones.
0: Haurem d'esperar d'aquí 8 minuts.
11: Teníem 300 persones més o menys confinades. Aquest confinament, sabem si segueix a hores d'ara, com se segueix gestionant això?
14: Com deia, molt properament, hem coordinat, podeu donar una notícia, ben bé en 10 minuts, que de seguida us confirmarem. Estem acabant de coordinar.
9: Una pregunta per tu, Montserrat, sobre Guanta, com estan els veïns, com ho estan vivint?
13: Bueno, és una situació molt dura, és un cas extrem on has d'abandonar casa teva, amb l'oposat, per al risc d'aquest incendi. I llavors, bueno, ho estem gestionant també de la millor manera possible. Afortunadament, la majoria tenen espais on han dormit cada dia, però sí que és veritat, doncs, que haurem de millorar.
0: Més enllà del que han explicat i que, com deien, a dos quarts de nou tindrem novetats sobre l'Escaldarium, sí que hi ha novetat sobre aquest confinament. En principi, segons informació oficial, tal com ja ens ha avançat l'alcalde de Gallifa, Mateu Sobregrau, s'inicia el procés de desconfinament del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor. Això s'ha de concretar amb mesures específiques que es donaran a conèixer per part de l'Ajuntament i de Protecció Civil, però sí que es començarà aquest procés de desconfinament del barri del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor. Es mantindran els controls d'accés i les restriccions de mobilitat per tal de garantir la seguretat. Per tant, des de l'Ajuntament sí que demanen evitar desplaçaments innecessaris i, òbviament, seguir les indicacions dels serveis d'emergència. També la policia local mantindrà, com dèiem, aquests punts de control i, òbviament, tal com explicava l'alcalde de Gallifa, evitar aquests desplaçaments innecessaris per aquesta única carretera de connexió de Caldes amb el Farell, perquè ara seguirà sent l'única via d'accés per part dels equips d'extinció, de les dotacions de bombers, perquè puguin accedir, en cas de qualsevol necessitat, al foc i a l'incendi. Per tant, doncs, a les properes hores o minuts els telèfons mòbils ens tornaran a sonar perquè ens arribarà un ES Alert, un mòbil d'aquests de missatge, en el qual s'informarà i s'anunciarà aquest procediment de desconfinament dels barris del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, i ara a partir de 9:15 hauríem de conèixer les novetats sobre l'Escaldàrium. No sé si hi ha alguna... Tenim l'Òscar encara? No sé si tenim l'Òscar aquí, si ens està escoltant, no sé si... per veure si hi ha hagut alguna novetat més del que estaven explicant els membres, els assistents a aquesta reunió, que recordem-ho s'ha dut a terme al centre de control de Sentmenat. Òscar, alguna novetat?
9: De moment no tenim cap novetat, però dintre de que són 5 minuts i Isidre Pineda ens donarà aquesta novetat, que potser ja sabem més o menys com s'encarrila, perquè hem escoltat l'alcalde de Gallifa que deia alguna cosa similar, però ens ho han de confirmar, llavors hem de quedar a l'espera. A les 9 atendrà la senyora Núria Parlon des de Vallaterra, des de la central operativa dels bombers, que estan controlant aquests 4 incendis simultanis, llavors hem de... En quant a protecció civil i tot això, ens hem d'esperar una miqueta més a les notícies.
0: Val. Doncs esperem, intentem a veure si podem millorar una miqueta més aquesta qualitat de connexió, aquesta qualitat sonora, perquè no sé d'on arribaran aquestes novetats. Diu que arribaran per part de l'alcalde, però no sé si es canviarà un missatge, si el podem trucar a l'alcalde per donar-nos aquesta novetat, o com, perquè dic que ens hem d'esperar 2:15, o si hi ha algun tipus de comunicació, de comunicat oficial, però sí que és important conèixer l'opinió i de l'alcalde per veure si realment hi ha alguna novetat en aquest sentit. Òscar, no sé si et sentim millor ara.
9: Sí, bé.
0: Ara, ara ens sentim una miqueta. Ara crec que el sentim una miqueta millor a l'Òscar. Ara sentim una miqueta millor, que abans teníem una miqueta de dificultats per escoltar-te. Se sentia amb dificultats a aquest so. Alguna novetat? Com hem d'esperar que arribi aquesta notícia a 2:15?
9: Doncs hem d'esperar que comparegui l'Isidre Pineda.
0: En allà, a Sentmenat, compareix?
9: Sí, correcte, aquí mateix. Ara en 5 minuts ens donarà veu el que vol explicar sobre les novetats. Més enllà de tenir l'incendi gairebé estabilitzat, ara pel que fa a la nit, en un principi és quan s'estabilitzaria, perquè el flanc esquerre, recordem que era el que més perillava, ha estat justament assegurat, perimetrat, i per aquesta raó poden donar-ho per estabilitzat. Però gràcies a aquesta estabilització s'han permès algunes altres mesures que ara avançarà l'alcalde Isidre Pineda.
0: Doncs estarem esperant. No sé si esteu contents? Us esperàveu acabar el programa així?
6: Jo vull una fotografia amb una abraçada conjunta, sí, sí, de tot això que hem patit tots i empàticament a tota la gent.
0: Jo no celebraria tampoc massa, perquè no sabem què ens trobarem també quan puguem accedir i veiem realment el que hi ha a l'altra banda de la muntanya.
1: Exacte.
0: Sí que és important, sí que
6: però
0: és...
6: estabilitat, vull dir,
1: no, estabilitzat, sí. no vol dir que no es torni a fer. Per això vull dir que hem d'anar amb molta cura.
15: 15 dies, no? Segons
1: sí,
15: han dit, 15
1: exactament,
15: 15
1: dies.
6: Per ser positius,
1: totalment positius, però amb prudència, amb molta prudència.
6: Sí, no, que
1: i amb consciència. I amb consciència.
0: No, i molt positius, perquè realment és important, sobretot pels veïns del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, que puguin... Això és positiu, òbviament, sobretot per ells, és positiu per tots els veïns, si realment s'aconsegueix aquesta estabilització després de 3 dies de lluita. Al final es complirà les previsions inicials, de 3 dies de foc, com a mínim el gran. Sí que és veritat que encara queden, com ens deia l'alcalde de Gallifa, 15 dies mínim perquè es pugui extingir un incendi d'aquestes característiques. Res, queden segons, no sé si hem d'esperar alguna mena de sintonia, no sé si podem ja connectar o hem d'esperar alguna cosa. Òscar, ara estic descol·locadíssim, que hem d'esperar exactament a 2:15.
9: Sintonia, Òscar,
1: aquesta tarda és el protagonista,
9: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
0: Digues.
9: Sintonia hi haurà.
0: Què vols dir que hi haurà?
9: D'aquesta que no sona bé.
0: Què vols dir que si no... Ara no t'he entès, ara m'he perdut. Ja són moltes hores aquí davant de...
1: Sintonia entre persones?
9: No sé si podria...
1: Sintonia entre persones? És que, clar, quan dius sintonia...
9: No, estem parlant de sintonia de les que podrien sonar una ràdio, però si sonés aquesta no seria molt còmode d'escoltar.
0: Vol dir que 2:15 enviaran les alerts, no?
1: Ah, clar.
0: Bàsicament.
1: Ara sí que té...
0: Bàsicament. Vale.

0: televisió i nosaltres aquí esperant a que ens expliqui.
1: Fantàstic. Ara entenc què és aquest anunci. Començo a entendre sí. Què és aquest anunci. Primer s'anuncia oficialment a través d'aquest vídeo oficial de l'alcalde i ara, un cop acabat, haurem d'esperar a veure quines són les novetats. Em fa l'efecte que aquest és alert, aquest missatge arribarà un punt més tard, eh? No crec que arribi ara.
0: Arribarà cap a les 9 quan comparegui la Núria Parlon.
1: Això és el que anava a dir jo ara, perquè havent-hi una compareixença política d'aquesta magnitud que, òbviament, no s'ha posat a les 9 perquè sí. S'ha posat a les 9 perquè és quan hi ha tots els principals informatius de televisió i d'aquesta manera pot sortir en directe, donar una bona notícia i mentre van sonant els mòbils com bojos aquí a Sentmenat, a Castellà i a tota la zona. Està tot programat, tot això està pensat, no és improvisat.
2: Agafa el primer plato, per això.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Ja està tot programat i estudiat. Per tant, pels oients, i especialment pels oients del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, tot apunta, ho haurem de confirmar i esperar a veure si a les 9 es compleix o abans o després, ja veurem, tot apunta que hem de rebre un SMS d'aquests S-Alert en el qual s'informi d'aquest inici del desconfinament, d'aquest procés de desconfinament d'aquests veïns. Com ja hem explicat pràcticament fa 20 minuts, perquè ens ho explicava, ens ho avançava en exclusiva a Ràdio Caldes, l'alcalde de Gallifa, Mateu, sobre Grau, aquest desconfinament no serà automàtic, és a dir, no es dirà via lliure que tothom entri i surti com vulgui, sinó que serà un procés gradual i, segons les informacions que ja s'han fet circular a través de l'Ajuntament, això voldria dir que d'alguna manera s'alleugeriria, però es mantindrien els controls d'accés a la muntanya per evitar precisament aquest turisme d'incendis. Això és el primer missatge que arriba després de saber que en principi aquest incendi es podria donar per estabilitzat. Això pel que fa a l'incendi, però és que hi ha una altra derivada, com deia fa un parell de dies o tres que tenim aquí un meló damunt de la taula que fa referència a la reunió que s'ha dut a terme aquesta tarda sobre l'Escaldàrium. I entenc que aquest és el missatge també, que un altre dels missatges que vol donar l'alcalde Isidre Pineda sobre la decisió presa entre totes les entitats que participen a l'hora d'organitzar aquest esdeveniment tan important per Caldes de Montbui. No sé si ja ha acabat de gravar el vídeo o encara hem d'esperar alguna altra connexió o ja podem parlar directament.
0: Sí, però...
1: Mira, ja ha arribat el missatge, aquest és alert. El qual, òbviament,
0: connecta amb ell després d'aquesta sintonia.
1: Exacte.
0: Ara, com bé sabeu, pel missatge que teniu a les vostres pantalles, s'aixecarà el desconfinament.
1: Sí, bàsicament, i expliquem-ho, es desconfinen els nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor. Això sí, tenir clar, perquè el missatge és aquest, és aixecament parcial del confinament. No és un desconfinament total. Val la pena explicar-ho i tenir-ho en compte. Escoltem-lo, va.
3: L'incendi, i la bona notícia és que els veïns i veïnes de Sant Sebastià de Montmajor i del Farell, doncs, com acabem de rebre en la mateixa alerta de protecció civil, doncs ja no hauran de seguir confinades, però això sí, alerta, perquè en el moment que està estabilitzat un incendi vol dir que no està apagat, vol dir que s'ha perimetrat i, per tant, que es treballarà per poder controlar-lo. Per tant, molt bona feina, moltes gràcies a tots els bombers i bomberes que estan treballant de forma incansable des de que es va originar. Demanar també que tots els veïns estiguin molt atents, sobretot, i evitin desplaçaments innecessaris. Ara mateix, doncs, intentarem coordinar, donar la informació necessària, però això és bona notícia, vol dir que s'està avançant. Tot incendi té quatre fases: actiu, estabilitzat, controlat i després extingit. Vol dir que anem avançant. Bé,
4: En aquest sentit, vol dir que aquest vespre ja podran tornar a la nit, o sigui, ara mateix ja podran tornar als seus domicilis?
3: Sí, així ho marcava l'alarma de Protecció Civil. Vol dir que aquells veïns i veïnes que estiguin a l'hotel, per exemple, doncs podran anar fins al seu domicili, o d'aquella manera aquells que es trobin ara mateix confinats, ho faré.

0: o Sant Sebastià de Montmajó, podran fer algun tipus de desplaçament, o demà, per exemple, podrien anar a treballar, per posar un exemple molt clar, no? Demano molta prudència, seguir mitjans, els mitjans oficials, mica, ara, a partir d'ara, mica en mica, anirem donant tota la informació que sigui necessària, anirem comunicant aquesta novetat, però això és bo, vol dir que l'incendi evoluciona favorablement i, per tant, doncs, agrair la feina de tothom, especialment dels bombers i tots els serveis d'emergència, però també dels veïns i veïnes que han tingut molta paciència i que han col·laborat en tot moment.
1: Com s'organitzaran per part de la policia local a l'hora de fer aquest desconfinament? Hi haurà molt de renou? Com s'organitzarà?
0: Ara mateix estem treballant justament en això. Hi haurà controls d'accés a la carretera del Farell, perquè, evidentment, només podrà accedir-hi aquells veïns o veïnes que siguin residents, demanar molta col·laboració, sobretot perquè els bombers segueixen treballant justament en el perímetre on hi ha l'incendi i, per tant, faran servir la carretera del Farell, evitar el màxim de desplaçaments possibles, serà molt important per facilitar la feina als bombers.
1: Moltes gràcies.
0: Merci.
2: Bé, ens falta l'altra novetat. No sé si n'ha parlat o no n'ha parlat de Òscar, no sé si n'ha parlat de la segona novetat, de l'Escaldarium.
1: Sí, esperi, te pregunto. Sidre, perdoni, sobre l'Escaldarium que podíem tenir...
3: Tranquils de tu.
1: Sí. Perdó. Tenim alguna novetat, el Xavi...
4: Estem en directe?
1: Correcte.
2: Estem en directe.
4: Hola.
2: Hola. Bona notícia, estem acabant el programa amb molt bones notícies.
0: Sí. A veure, són molt bones notícies perquè vol dir que l'incendi avança i evoluciona favorablement i que els veïns i veïnes que estaven dormint a l'hotel podran anar a casa seva. Això és la millor notícia possible, i que els veïns i veïnes que estaven confinats i confinades podran sortir per fer els desplaçaments que siguin necessaris, però vol dir que seguirem treballant. Vol dir que s'ha perimetrat l'incendi, però que l'incendi és actiu. I, per tant, avisar els veïns i veïnes de Caldes que el foc encara crema, i crema dintre d'aquest perímetre que ara, d'alguna manera, doncs està acotat. El següent pas és treballar per donar l'incendi per controlar.
2: És, com dèiem, una molt bona notícia, perquè vol dir que la feina d'aquestes últimes hores, especialment la d'aquesta passada nit i la d'avui, que durant tot el matí ha pogut comptar amb un gran desplegament de mitjans, especialment aeris, ha pogut fer front a aquests dos flancs, que és els que preocupaven, l'esquerra i el dret, i per tant, doncs, bones notícies pels veïns, que entenc que ja se'ls ha informat.
0: Sí, justament la confirmació oficial és aquesta alarma de protecció civil. Nosaltres ara anirem donant tota la informació a tots els veïns, anirem explicant què vol dir l'aixecament del confinament, però anirem explicant encara que s'avança a fase d'estabilitzat, però que el foc encara crema, i anirem donant tota la informació necessària. Esperem passar també bona nit. A les últimes nits les condicions meteorològiques, per una mica l'increment de l'humitat, han estat positives. Vol dir que s'està treballant de forma molt intensa i que això, doncs, ha donat fruits positius.
2: L'altra gran pregunta que ens ha dit, us haureu d'esperar, perquè ja li han preguntat, no sé, ens hem d'esperar a quan per saber quin és el resultat de la reunió de l'Escaldarium? Ja hi ha veredicte? Ja hi ha fumata?
0: Miri, és una qüestió que s'està treballant en paral·lel a tota l'organització o la coordinació de l'incendi. Jo els diria que avui és dia de pensar en les persones que estan ara mateix confinades i que han rebut aquesta notícia, i pensar en les persones que porten dos dies dormint fora de casa. Per tant, la meva prioritat és treballar per poder fer una bona coordinació d'aquest desconfinament, donar la informació que sigui correcta. Demà, probablement, serà moment per seguir avançant en aquesta qüestió. És evident que l'Escaldarium és la nostra gran festa d'estiu i ens fa sentir molt orgullosos dels calderins i calderines, però avui el primer són les persones que evidentment han vist amb molts nervis el que ha passat amb l'incendi. Per tant, avui, si em permet, em centro en això.
3: Però, o sigui, és el fet de no també esperar, perquè, com ho està dient, avui som les persones que estan vivint aquest incendi i per això hi ha focs que celebren, no? I focs que ens interpel·len. Jo li preguntaria això, què és primer? Les persones, els que interpel·len, no? O el foc que se celebra? O hem d'esperar això a demà?
0: A veure, jo crec que avui el que hem de pensar és en les persones que estan confinades, que han estat confinades fins ara o que han estat dormint fora de casa seva. Trobar-se en una situació així és molt dur, haver de veure com el fum està molt a prop de casa teva ha de ser molt dur. Jo avui estic pensant especialment en ells. No vol dir que no s'estigui treballant, en paral·lel justament amb la comissió d'Escaldàrium. És que hi ha els bombers precisament a la comissió d'Escaldàrium, per tant, més sensibilitat pel que està passant, impossible. L'equip de bombers voluntaris de Caldes han estat ajudant en l'extinció del foc. Jo avui el que crec és que hem de fer donar tota la informació per treballar aquest desconfinament, seguir treballant en l'extinció de l'incendi. Demà m'atreveixo a dir que probablement hi haurà més novetats sobre l'Escaldàrium, novetats que ja s'han començat a treballar avui. També, evidentment, també demano temps per poder fer la valoració que pertoca de tot plegat també a la comissió d'Escaldàrium, i el que decideixi la comissió d'Escaldàrium, evidentment, doncs em semblarà ben decidit i jo donaré recolzament.
2: Senyor Pineda, ara que ja hem pogut donar bastantes bones notícies i que hem rebut aquests missatges horrorosos i estridents que normalment ens fan pensar en males notícies, però que en aquest cas és bona notícia, no sé si ja ha respirat o ja respira una miqueta més tranquil.
0: Home, estic content per les persones que avui podran dormir a casa seva, o estic content per les persones que probablement doncs podran anar a comprar o podran anar a visitar algú necessari o podran desplaçar-se i que probablement demà podran anar a treballar. Estic content per ells, però no baixarem la guàrdia. Demà tornarem a estar aquí a primera hora, al moment de la reunió de coordinació, perquè encara hi ha molta feina per fer. A hores d'ara hi havia més de 200 bombers precisament en l'extinció de l'incendi. No ens relaxem perquè és el pitjor que podríem fer. De fet, seguirem al peu del canó fins que l'incendi doncs, no estigui especialment controlat i després extingit.
2: De fet, ens explicava just al sortir de la reunió l'alcalde de Gallifa, Mateu Sobregrau, ens avançava ja també algunes d'aquestes informacions i ens explicava que calculen que estarien uns 15 dies encara ben bons per intentar apagar aquest incendi. Estem parlant de molt de temps, o sigui, no podem donar un foc per acabat, simplement estabilitzat.
0: Miri, aquesta és una qüestió que jo he preguntat als mateixos bombers i han estat sempre molt, molt prudents. Les fases, com abans he comentat, m'agradaria destacar-les. Un incendi passa d'actiu a estabilitzat, i d'estabilitzat a controlat i després a extingit. Això vol dir que en els propers dies podem veure columnes de fum justament en el perímetre que ara s'ha estabilitzat. Això no preocupa els bombers perquè és foc que està dintre d'un perímetre que ja no pot estendre's, però evidentment vol dir que es treballa perquè l'incendi no vagi a més. El missatge d'ara és que l'incendi no hauria d'anar més i, per tant, es treballarà per controlar-lo. En els propers dies, evidentment, doncs, hi haurà gent treballant per donar-lo per extingit. Anem pas a pas, allò del partit a partit. El següent pas és treballar perquè l'incendi estigui controlat. Ja serà un pas, m'atreveixo a dir, gairebé una gran estocada en aquest incendi. I, per tant, doncs, ara anem a intentar doncs, treballar aquest desconfinament amb el màxim de garanties, demanar especialment que la gent no s'acosti a l'entorn del farell. Aquest també és un fenomen que els bombers ens han demanat que en fem molta incidència. Pot ser que hi hagi curiosos que vulguin anar a veure com està quedant el bosc. I ja hi haurà temps per això. Alerta que el foc encara crema. Per tant, molt important no fer el que dèiem els bombers, turisme d'incendi, turisme de foc. Anirem donant totes les informacions necessàries, recordar que la gent s'informi, especialment a través de mitjans oficials, canals oficials com l'Ajuntament, o mitjans contrastats com és Ràdio Caldes.
2: Precisament per això es mantenen aquests punts de control, no?, d'accés, per evitar aquest turisme d'incendi, no?
0: Exactament, hi haurà seguirà entre un punt de control d'accés de la policia local a la carretera del Farell per facilitar la feina als mateixos bombers que segueixen treballant.
2: Doncs són molt bones notícies, és un pas molt important amb el qual podem tancar avui aquesta jornada que ens ha fet patir especialment perquè meteorològicament ha estat especialment complexa perquè ja s'acumulen 3 dies d'onada de calor, les temperatures avui a Caldes la màxima ja ha superat els 40 graus, en què la mitjana s'ha situat pràcticament als 31 graus de temperatura, la mitjana de tot el dia, i que hi ha hagut aquesta combinació de vent de marinada i de baixa humitat, que era el que més feia patir els bombers, i tot i així, malgrat tot això, s'ha pogut continuar amb aquesta lluita i acostar-nos o situar-nos pràcticament en aquesta nova fase, com deia, d'estabilització del perímetre de l'incendi després de 3 dies. És una molt bona notícia. Moltíssimes gràcies, alcalde de Caldes, Isidre Pineda, per atendre'ns i per explicar-nos-ho i per estar també disponible en cada un dels moments que hem necessitat actualitzar aquesta informació en aquests programes especials de Ràdio Caldes. Moltíssimes gràcies. Un minut al que passa de 3:15 del matí. Del matí, i dale amb el matí, i dale, del vespre.
3: Ai, les ganes que tens que arribi el matí.
2: Del vespre. Vinga, va, si començo a necessitar ja una miqueta de descans. Sí, començo a necessitar-lo. Va, aprofitem aquests últims minuts per fer una miqueta de valoració de tot el que ha passat, de tot el que hem sabut, de tot el que hem conegut, perquè són unes quantes notícies i especialment bones, sobretot pels veïns del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però pel conjunt de Caldes, en definitiva. Va, qui arrenca? Montse, va.
4: Jo
3: amb el tancament.
2: Doncs vinga, va, vinga, tu amb el tancament. Fantàstic, em sembla estupendo.
3: Comences tu.
2: Vinga, César, va.
5: Escolta, el que comença malament acaba bé. Gràcies a Déu, ha acabat molt bé. Ha sigut una experiència personal, la veritat, molt, molt encoratjadora. Jo només prego que d'aquestes qüestions aprenem lliçons i que d'aquí 3 mesos no ens l'oblidem. Que si no posem els mitjans, els mitjans que permetin mantenir aquesta biosfera natural que tenim al costat de casa, que la necessitem com l'aigua que bevem. Res més.
6: Bé, doncs jo estic molt contenta, ja ho he dit abans, jo sóc molt emocional, sóc molt llatina, però m'agradaria doncs fer unes aportacions i unes reflexions, si em permeteu. Tot és millorable, ja ho sabem, i tot el que ens passa, del tot el que ens passa, hem d'aprendre. També sabem que si fem el mateix obtindrem els mateixos resultats. Per tant, una reflexió. Volem els mateixos resultats? I una altra aportació. Un objectiu sense pla d'acció és paper mullat. Només l'objectiu passa a ser un... Si no, l'objectiu, perdó, passa a ser un desig. Per tant, el que es necessita sempre és que vagi acompanyat, com hem dit, un pla d'accions. Suposo, vull creure, que després, un cop controlat, extingit, en breu, es farà tot això perquè es quedi clar. Agafo la paraula de l'alcalde, que no ens relaxem i ens diran què es farà, com es farà, qui ho farà, i amb quina data començaran. Moltes gràcies a tots els que ajuden i continuen estant ajudant.
2: Fantàstic. Javi.
7: Bueno, com ha dit abans a Xavi Sala, tot són bones notícies, o això sembla, i bueno, sí que és veritat que tenim 15 dies per davant, per davant, fins que s'estabilitzi, doncs tenim que dur a terme aquest temps, esperar, a veure quines són les notícies, com evoluciona, i sobretot, doncs, bueno, fantàstic, no? Tota la gent que ja ha sortit o està sortint del desconfinament parcialment, doncs tot són bones notícies i esperem que segueixi així.
2: Hauries d'haver vingut abans, perquè ha sigut venir i tenir bones notícies.
7: Sí, jo la veritat que he vingut avui avui i com dius tu, doncs...
2: T'esperaves això? T'esperaves això o t'esperaves que anés...
7: No, no m'esperava això perquè al final, mira, venim de Palau cap a Caldes, sí que veia com unes fumarades, unes fumates blanques, i deia, ui, això no està pintant molt bé. Però bueno, després aquí ha evolucionat bastant bé, vull dir que no hi ha hagut cap problema, al contrari.
6: El que ens hauríem de plantejar aquí és el GAFE, perquè aquí hi ha una persona que porta dos incendis.
2: Només dos, en porto uns quants, sí? em porto uns quants a l'esquena. L'únic així afectats més personalment, sí que és veritat que és el segon, però d'experiència d'incendis, sí, malauradament, i crec que tots plegats en tindrem molta més experiència, en podrem anar acumulant més per la situació meteorològica i aquest canvi climàtic que ens acompanya. Conxi, et deixo per l'última, però abans em deixes saludar una altra persona?
3: I tant que sí.
2: Sí?
3: Sí, sí, sí.
2: Jordi Soler, responsable dels bombers voluntaris de Caldes. Molt bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Tenim bastantes bones notícies. Podem ser bastant optimistes? Ens ajudes en aquest optimisme?
4: Sí, sí, millor que ahir, molt millor, la veritat. Primer de tot, doncs, ja suposo que ja surt, bueno, ja s'ha fet públic el desconfinament, no?, del barri del Farell i de Sant Sebastià Major. Mm-hmm. Tot i que aquesta tarda hem tingut bastants ensurts, perquè han sortit focs, un foc bastant important a Gavà, un foc important a Navarcles i un foc bastant important a Aiguamúrcia, si m'equivoco el nom, mm-hmm, que està per allà al Tarragonès.
2: A l'Alt Camp,
4: sí. A l'Alt Camp. I clar, ens han tret efectius. Durant la tarda ens anaven traient efectius, tant de mitjans aèris com mitjans terrestres. Veiem com ens anaven traient efectius, que és normal, és lògic, hem de pensar en sentit de país. Clar, aquí egoistament deies, hòstia, no em treguis més efectius, no? Però bueno, tot i així, doncs, si tot va bé, doncs, bueno, anem progressant adequadament, que diuen educació.
2: Optimista tu també?
4: Sí, sí, sí. A veure, sempre pot canviar, no? Pots dir blat, no? Però bé, tot i que, bueno, ara a la nit sempre són més tranquil·les, en el sentit, doncs, de la progressió de vent i tot això, tot i que no tinc mitjans aeris, encarem una nit molt més tranquil·la que com ho encaràvem ahir. No, que ahir doncs, acabem la tarda amb el foc havent arribat a la Serra Llisa i bueno, doncs, el panorama 24 hores doncs, per sort ha canviat.
2: Avui pintaven bastos precisament per aquesta combinació meteorològica que dèiem de les altíssimes temperatures, la baixíssima humitat i l'entrada de marinada que s'ha fet evident.
4: Correcte,
2: cap a migdia. De fet, s'ha registrat una ratxa màxima de vent de 35 km per hora pràcticament a quarts de 3 de la tarda. Clar, estàvem en el pitjor escenari. Què ha canviat o què s'ha fet que realment avui s'ha pogut controlar i ahir, per exemple, d'alguna manera es va com mig descontrolar? Han sigut els mitjans aeris?
4: Sí, mitjans aeris és bueno, ja em sembla que ja hi vaig dir-ho, doncs ahir al matí, ahir sí, dimarts, ja no sé ni quin dia estic.
2: Benvingut ahir al matí, doncs, l'entrada...
4: Gràcies. No, ahir dimarts al matí, doncs jo, doncs, que estava molt esperançat al matí pel tema dels mitjans aeris, però van arribar molt tard i molt a poc, a la tarda sí que vam tenir molts mitjans aeris, no? Però si aquests mitjans aeris que vam tenir a la tarda els hem tingut al matí, jo crec que el panorama hagués estat diferent. Però bueno, és això, són els recursos que tenim i jo crec que, tot i que això, com tu dius, hem tingut un vent molt malvat aquest migdia, aquesta tarda, però tot i així els mitjans aeris s'han pogut aguantar. I tot i que hem anat tenint aquests ensurts de Gavà i de Navarcles i de l'Alt Camp, els mitjans aeris han pogut apagar, no?, aquestes revifades, i des de terra també hem pogut arribar, doncs, on hi havia aquestes revifades, com que ja tenim tot el perímetre més o menys encerclat, això ens fa que amb una revifada, doncs, de manera més o menys ràpida, podem actuar de manera contundent. Llavors, ara, tot i que no hi hagi mitjans aeris, doncs segueixen els punts d'enclavament amb vehicles i clar, estarem, evidentment, tota la nit. I d'aquí a que es pugui donar per extingit, malauradament passaran dies, però, mm-hmm. però bé, és el primer pas era
2: clau i era aquest. Clar. El primer pas correcte. Era clau, era aquest, i de moment sembla que s'ha aconseguit. Última pregunta, jo te la faig i no sé, o em toques el violí o la respons. Ja saps per on vaig, oi?
4: Sí.
2: Reunió d'Escaldàrium dissabte, bombers voluntaris, vosaltres sou l'aigua, diguéssim.
4: Sí.
2: Què?
4: Tindreu notícies oficialment de la decisió que s'ha pres. Jo no puc avançar cap notícia. S'ha fet un comunicat per comunicar la decisió si es fa o no es fa. Si tot va bé, abans de mitjanit es trobarà el comunicat oficial. No em puc avançar. Espero que ho entengueu. Sí. Les entitats doncs ens hem reunit.
3: Perdona, Jordi, mitjanit d'avui o mitjanit de demà?
4: No, d'avui.
3: Ja.
4: Sí, en breus, no vull dir minuts, però espero que en una o dues hores surti el comunicat oficial.
3: Molt bé, moltes
2: doncs
3: gràcies.
2: Doncs esperarem a veure aquest comunicat oficial i sabrem el devenir d'aquesta festa tan important. Jordi Soler, moltíssimes gràcies, cap dels bombers voluntaris de Caldes. Gràcies per atendre'ns, gràcies per la feina feta i fins aviat.
4: Moltes gràcies a vosaltres i gràcies a tothom pel suport que estem rebent i l'escalf.
2: Gràcies, adéu-siau, molt bona tarda. Va, 4 minuts que acabem i, Conxi, l'antena és teva. Tu mateixa, últimes vale. Conclusions de...
3: No, més que conclusions...
2: De tot plegat.
3: Jo me lo preparo, eh?
2: Home, tots, sí, més o menys. No veus aquí jo la quantitat de papers que tinc preparades? No. Tinc aquí... Va, endavant.
3: Vinga. Per aquesta tarda de dimecres, un tancament amb una sensació, per una banda, optimista, però que encara pesa. Aquests dies el foc ha deixat de ser una metàfora, ha deixat de ser un símbol, una imatge, una tradició, una manera de celebrar la vida. Aquests dies el foc és literal, és present, és ferida, és muntanya que lluita per no perdre's. El farell continua en perill. I en ell tot allò que representa la natura que ens envolta, la identitat que ens defineix, la manera que com entenem el territori i la vida que respira. Hem escoltat bombers que treballen al límit, veïns que esperen, voluntaris que no afluixen, responsables que intenten sostenir un equilibri fràgil entre seguretat, prudència i comunitat. I enmig de tot això hi ha una cosa que no podem ignorar, el foc. Aquest dia té un altre significat per a Caldes. Un significat que no és festiu, ni simbòlic, ni ritual. Un significat que és visceral, immediat, real. El foc que encara el farell, que el foc que crema el farell no és el foc que encén la cultura, no és el foc que uneix, no és el foc que celebra. És un foc que ens obliga a mirar el territori de cara, a escoltar-lo, a respectar-lo, a entendre que el que passa a la muntanya passa també dins nostra. Avui tanquem el programa sabent que el poble està vivint un moment delicat, intens, carregat d'emoció i de responsabilitat. I tanquem amb una certesa. Quan el foc és real, la comunitat és essencial. I des d'aquí, des de la ràdio, respirem a prop, seguirem també on toca. Molt bon vespre, Caldes. Cuideu-vos, cuideu el farell, cuideu el territori que us cuida.
2: I cuideu-vos també tots vosaltres. Un agraïment per haver participat una vegada més en aquest programa especial, el 5è, que hem fet des de Ràdio Caldes des de que es va declarar aquest incendi, i que tanquem aquí amb molt bones notícies, òbviament, amb aquest, recordem-ho, foc que es declararà estabilitzat, amb aquest aixecament parcial del confinament i amb una alerta, que demà estarem en nivell 4 del Pla Alfa, per tant, perill extrem d'incendis a Caldes. Crec que és important reiterar-ho en una quarta jornada d'onada de calor i amb l'experiència viscuda d'aquests últims dies d'aquest incendi que hem tingut tan a prop de casa. Montse Pellicer, César Arquer, Javi Quilez i Conxi Sánchez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda i per haver-nos acompanyat tots aquests dies. Moltíssimes gràcies, Monter, també a l'apartat tècnic. Moltíssimes gràcies a l'Òscar Guijarro, que ha estat també al peu del canó suant, literal, per portar-nos la informació i sobretot moltíssimes gràcies a tota la gent de Ràdio Caldes que ha col·laborat desinteressadament en aquests programes i a tota la gent que des de l'altra banda ens heu escoltat a través del 107.8 de la FM o a través de radiocaldes.cat. Aquí estem per informar-vos i per fer aquesta feina, portar-vos la informació i l'actualització al minut. Moltíssimes gràcies, i Conxi.
3: Moltes gràcies, Xavier Sala.
2: Moltíssimes gràcies bon també treball. A vosaltres. Gràcies i que tingueu una molt bona nit.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.